0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9.

0: Aquest és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Els informes de l'UDEF que s'han fet públic aquest cap de setmana han estat la base perquè l'Audiència Nacional imputi Zapatero i el City a declarar dimarts de la setmana que ve, 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen indicis suficients per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. Més notícies, Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran redoblen els esforços per negociar, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times publica que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Rússia ataca aquí i fan un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa.
2: La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total, es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a una regulació actual.
1: El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini. Segons els experts, pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes, com pluges molt intenses o sequera. Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
2: Els usuaris de l'R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalia, regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants.
3: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'estan complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions, que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club i d'alguns dirigents, com Juste o Laporta.
2: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El destampador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric, com el Saragossa, ha consumat el seu descens a la primera federació.
2: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 25 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arribem a la recta final del mes de maig i de nou tindrem temperatura de juny o juliol durant el dia. Això sí, no pas a la nit. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dia, matiners. Avui a Manresa el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà 11 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 50 minuts.
0: Lara Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem la setmana recordant aquestes paraules de Madonna. No importa qui siguis ni d'on vinguis, sempre pots canviar i convertir-te en una millor versió de tu mateixa.
0: I és que, de fet, arrenquem la setmana recordant que, a vegades, ser una megaestrella del món de la música no és precisament un camí de roses. Per exemple, Madonna. Les seves provocacions, aplaudides per molts, però criticades per moltíssims d'altres, la van portar a situacions delicades i m'atreviria a dir que molt perilloses.

0: un dels seus grans èxits. De fet, situem-nos, tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2004, Madonna va cancel·lar 3 concerts previstos a Tel Aviv, a Israel. Estava en plena gira de Reinvention Tour. El motiu van ser les greus amenaces de seguretat que va patir. De fet, la premsa britànica va ser l'encarregada d'informar que grups extremistes havien amenaçat directament d'atacar la vida de la cantant i la dels seus fills. Un portaveu de l'artista va declarar que el risc era imminent i que Madonna era objectiu per ser un símbol prominent de la cultura occidental i sobretot perquè a l'espectacle hi havia moltes crítiques a la guerra de l'Iraq, la pena de mort i escenes carregades d'erotisme que incluïen una coreografia de dones embarassades gairebé nues i diverses escenes lèsbiques. Però, de fet, Madonna va negar la versió de la premsa britànica quan li van preguntar sobre si havia rebut amenaces d'alguna mena. La cantant va ser rotunda, va respondre que no, i va tancar la polèmica afirmant que el seu representant no li havia deixat anar perquè, després de l'atac al líder de Hamas, no era una bona idea anar-hi a fer concerts. I sí, hi ha alguna cosa en aquesta història que grinyola i que va passar precisament un 25 de maig. Per sort tenim Madonna per estona, un artista que als seus 68 anys segueix i està en plena forma, i a veure qui té el valor d'arrencar-li la corona de la reina de la música pop. Ja us dic ara que nosaltres no.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Mai, el Roger, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, és un dia d'aquells avui que hi ha gent que fa festa, hi ha gent que treballa, però nosaltres hi som, com sempre, en directe, encantats de la vida.
2: Sempre faltaria al peu del canó, per qui faci festa, per qui treballi, per qui vulgui.
0: I a partir de les 6 del matí engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio, Mayol.
2: Doncs, mira, ben entretinguts parlant del futur del PSOE, perquè estan molt preocupats el partit després de tot el que ha passat amb el cas Zapatero, i en parlarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diario.es. També parlarem de política catalana, perquè falta un any per les municipals i els partits es van movent i les perspectives per alguns són funestes i per altres són millors. En parlarem amb el politòleg Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que prepara, que de fet es presenta avui, del Papa sobre intel·ligència artificial, perquè pot canviar una mica la perspectiva que tenen molt sobre tot plegat i serà interessant. Després, parlant d'intel·ligència artificial, parlarem de l'ús de la intel·ligència artificial en l'educació, arrel d'uns tuits que vam llegir la setmana passada de professors que deien com confiem ara en els alumnes, perquè ja no sabem què és IA i què no ho és. Farem una mica d'acord i després a una esportiva amb la ressaca alegre de la victòria del Barça a la Champions i la ressaca trista del descens del Girona. Per tant, serà una hora, diguem-ne, agradolça en aquest sentit. I després els temes pendents, el concurs pendent i ximpum fet el dilluns. Què et sembla?
0: No et perdis per ser als matiners, perquè d'aquí uns moments també recordarem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça, que crec que és un dels grans moments.
2: Un dels grans moments d'ahir, jo diria, juntament amb Quica Nazaret cantant la Perla a capella amb bastant bon nivell, hem de dir-ho, perquè primer per atrevir-se i després fer-ho de la manera que ho ha fet.
0: Està molt bé. Escolta'm, alegria i que ens desfermem una miqueta com està el panorama a nivell mundial i global és una meravella. Felicitats.
2: Alegria.
0: Gràcies, Mayol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Mira, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, molts fans de Rafael han celebrat a les xarxes socials que el cantant de 83 anys ja prepara un nou disc dedicat a Mèxic, que espera gravar abans que s'acabi l'any.
0: Ara, deixa-la sonar, que molts estan tornant de festa. No sé si alguns hauran tingut una bona nit o no. En tot cas,
3: Esperem que sí,
0: n'hi haurà que tornaran acompanyats i d'altres sols com mussols.
3: Amb música petarda, vinga. L'àlbum està previst per a finals del 2026. Manté una tradició que Rafael compleix gairebé religiosament, que és publicar un disc cada 2 anys. L'últim, ayer a un, va arribar just fa 2 anys. Si algú pensava que Rafael es prendria les coses ara amb més calma als 83 anys, la veritat és que anava molt equivocat. El cantant de Linares ha tornat als escenaris Valls aquest cap de setmana amb l'inici de la seva gira Rafaelissimo a Múrcia i ja té la vista posada en nous projectes. De fet, el pròxim 9 de juliol farà parada aquí a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, abans d'emprendre una nova ruta internacional que el portarà per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. I és que Rafael sembla que no té la intenció de baixar el ritme, tot i que hem de recordar que va tenir problemes de salut que el van obligar a apartar-se temporalment de la vida pública i també a cancel·lar diversos concerts. Doncs bé, l'artista torna amb les piles carregades i, per cert, no sé si ho sabeu, perquè al setembre Netflix estrenarà Aquel, una sèrie de 8 episodis inspirada en la vida real del cantant. La interpretaran Javier Morgade i Carlos Santos, que seran els encarregats de donar vida a una de les figures més icòniques de la música en castellà. Un artista que després de mig segle de carrera supera els 100 milions de discos venuts. Mare ja ho veieu. Meva. A Rafael, amb 83 anys, li queden piles per estona.
0: És espectacular veure sí, Rafael amb aquesta bona energia.
3: Ja m'agradaria a mi arribar a aquesta edat, tu.
0: 83 anys, eh?
3: Molt.
0: Les gires són duríssimes, segueix fent gires, segueix traient música, segueix fidel al seu públic, serà un artista que claríssimament es retirarà damunt dels escenaris i nosaltres ho celebrem, perquè veure Rafael en plena forma sempre és... El cert és que és un regal.
3: Que segueixi la festa.
0: I tant que sí. Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
0: Fins ara. Doncs escolta, a veure si arribem nosaltres, noies.
3: I tant.
0: Amb 83 anys, aquí a la ràdio fent els matiners... Mira, l'Ara ja m'està aixecant les celles, però, aquestes hores.
3: 83, no sé, espero estar a les Canàries o...
0: Retirada amb 83 sí. anys? I qui et pagarà la jubilació?
3: No ho sé.
0: Perquè com està el tema de les jubilacions?
3: Molts, eh?
0: Però és que ens tocarà treballar fins tard, ja us aviso.
3: Potser ens morim abans i ja està.
0: L'altre també.
3: Bueno, a veure, no passa res. Millor, ja ho haurem viscut tot, eh? Gairebé millor, eh? Que estàs 83 treballant.
0: Sí. Sí. Jo prefereixo mort que treballar.
3: Jo prefereixo marxar abans, tu. Està, tu. Sí. Marxo abans, jo plego.
0: Està. Vinga, va, posem-li optimisme aquest matí de dilluns, aquest 25 de maig, perquè volem saber, evidentment, per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per iniciatives com la campanya Girem Full. Està impulsada per l'Hospital Clínic, el Gremi de Llibreters i la Fundació Collserola. I enguany se n'ha celebrat la tercera edició. La campanya fomenta la lectura i anima a generar ressenyes de llibres. Cadascuna activa una donació de 20 euros i se n'han recaptat més de 300.000 que aniran destinats a la investigació contra el càncer i la recerca en immunoteràpia.
0: Andreu Merino, estava gravant això al mig del bosc?
3: No sé, m'ha agradat molt.
0: O estava al parc de la Ciutadella de Barcelona? O estava al mig d'un bosc gravant aquesta crònica, que m'encanta?
3: No, no, ha quedat molt bé. Perquè després li preguntem.
0: Hi havia els piu-pius de fons.
3: No, no, no m'agradava, estic molt sorpresa.
0: Molt bé. A partir d'ara, les cròniques amb ambient sonor, saps?
3: Ara, molt.
0: Tant és si és al mig de la Diagonal com
3: igual,
0: si estava al mig
3: igual,
0: del bosc
3: clar.
0: O a sota de l'aigua. Crònica gravada per ambientar una miqueta al matí. Acompanyant-vos fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I aquestes hores, Marta, volem saber de què parlarem poc avui.
3: Doncs atenció, del turisme negre a Montserrat, després de la detenció del fill d'Isaac Andic.
0: Això és.
3: Es veu que moltíssima gent va fins a Collbató per anar a veure el lloc exacte de l'accident on va morir el fundador de Mango. Es veu que fan tot el caminet fins a les coves, que és el camí, no, habitual, on es veu que hi va moltíssima gent, i llavors fan encara un trosset més fins a veure el punt just on va caure i on va morir.
5: Jo és veu... que havia pensat d'anar-hi.
0: He de confessar
3: és que, clar,
0: que jo també.
3: Crec que tots, eh?
0: He de confessar que jo també, però és que som uns morbosos.
3: Som uns morbosos.
5: Què ens passa?
3: Es veu ja que quan hi va haver l'accident, quan va passar, ja hi va haver un boom. Va fotre un pet, allò.
0: Que...
3: I clar, evidentment, doncs, la setmana passada doncs, hi va haver una altra onada de gent que van allà i fins i tot expliquen, la gent de Collbató, que s'estan pensant ja dir-li directament el camí de Mango, ja el camí és aquest,
0: i que
3: hi ha hagut treballadors de l'empresa de Mango que han anat allà només per dir a veure on ha mort el meu jefe, on ha mort el meu cap.
0: Jo, de veritat.
3: Treballadors, allí. Bon dia.
0: Bon dia. Camí de Mango.
3: Miri, perdoni.
0: Que
3: ho van preguntant. Clar, es deuen anar preguntant entre ells.
5: Ho van preguntant als bars, als guies turístics de per allà.
0: Home, recordem com es va fotre a Tor quan hi va haver-hi la... Però clar.
3: No, no, és que és exactament el mateix.
0: És exactament el mateix. Ens encanta veure escenaris on hi ha hagut desgràcies.
3: Sí, sí.
0: Si és que el món no pot anar millor. Un quart de 6 del matí, 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Lara, per favor, posa llum a la foscor. Quina bona notícia ens haguem al matí.
5: Que l'aplec del Caragol de Lleida ha tancat
0: apa,
5: una nova
0: Marta,
5: edició de RECU.
0: Molt bé. Desertora.
5: Però he estat molt connectada allà, perquè m'han enviat molts vídeos i he estat molt connectada.
6: No, això no val,
0: que no val. Això no val.
5: Mireu, però ja veuràs, Lara, ho expliqueu, perquè hi ha bones notícies per vosaltres. Hi ha més aplaquistes que mai i més oferta per als visitants. Aquest cap de setmana han passat pel recinte del Camps Elisis unes 200.000 persones. S'han reunit 17.000 aplaquistes i 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols.
0: Pobre caragols.
5: No són 15 perquè no hi era la Marta. A banda dels caragols, el protagonista es veu que ha estat també la calor, que aquest cap de setmana n'ha fet molta. I en aquest sentit, des de la Federació de Colles, la FECOLL, han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a les futures edicions. Sentim el president, en Ferran Pèrdrix.
7: Els visitants que han vingut a l'aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Que els expliquin als cargols si ha fet calor o no.
5: Pobrets.
0: Sí, clar. Però ara hi ha totes les closques allà, pobres.
5: Clar. Però podreu venir, jo crec que ho podreu aconseguir algun any, nois.
0: A mi?
5: Bueno, la Lara va ser convidada.
0: Ah, sí?
5: Sí, em van convidar una colla per Instagram.
0: Doncs a mi, si no em conviden, no hi vaig.
5: Pues mira que
0: perquè amb el que parlem aquí de l'aplec del Cargol, que cap d'aquestes associacions ens convidi, hauríem de fer un estand de matiners directament.
5: Sens dubte, jo fa temps que ho dic, que el programa un dia del Matí Catalunya Ràdio com a mínim s'hauria de fer el divendres des d'allà.
0: Digue'ls als teus amics lleidatans que s'ho apuntin això i que ens convidin algun dia.
5: Estan escoltant perquè jo crec que estan a dormir ara.
0: Doncs apunteu-vos-ho, o desperts. Quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Ara. Un bon motiu per saltar del llit és escriure, ja sigui per escoltar-nos o per fomentar la creativitat i la imaginació. La pel·lícula colombiana Un poeta ens mostra un poeta frustrat que intenta exprimar el talent amagat d'un alumne. Doncs a Esther Ridaneu, la Biblioteca Pública i l'Institut Ramon Murelló organitzen un certamen literari amb categories infantil, juvenil i adulta. Hi han participat 62 persones. Aquest any havien d'incloure als relats la frase següent: i va prendre una decisió, no ho faria. Els guanyadors han sigut Pau Reverter, Laia Jiménez i Laia Torné, i el diari Segre publicarà els seus textos aquest estiu. Enhorabona i ganes de llegir-vos.
0: Escolta'm, ara estava pensant, quant temps fa que no escriviu una carta manuscrita? Una carta manuscrita, no un he d'anar a comprar iogurts perquè tinc la nevera buida.
5: Carta dirigida
0: manuscrita.
5: A algú fa anys.
0: Doncs jo fa 3 setmanes.
5: Aquí.
0: Ah, mira!
5: No, jo n'ha dit 3 anys.
0: Ah, 3 anys.
5: Aquí? D'amor, una carta d'amor. Potser per Sant Jordi.
0: Jo no he dit res, no he dit res. Jo he dit que vaig escriure una carta... És que no s'escriuen cartes manuscrites.
5: No,
0: haurem de començar a escriure cartes manuscrites.
5: O que ens n'envien els oients dels matiners.
0: Vosaltres en deixeu dibuixets allà a la taula de l'ordinador.
5: I després no els valores.
0: Home, fill, que...
5: Bueno, és que...
0: No falta que escriviu la meva vida en vers allà en els pòssits que tota la gent del suplement veu allà a l'ordinador.
5: Però era una obra d'art que et vam deixar.
0: Una obra d'art boníssima.
5: Allò, d'aquí uns anys...
0: Valdrà diners.
5: Allà un imperi.
0: Per això la tinc guardada a casa. Vinga, va, volem saber com batega el cor aquest matí.
5: Batega amb Sara Carbonero. La periodista ha parlat del dol que està passant per la mort de la seva mare. Diu que és una etapa que li toca travessar, malauradament, i que no pot evitar el patiment.
9: Se toca pasarlo mal, sufrir, pues eso, entrando de lleno en el sufrimiento para... atravesándolo para luego entiendo que con el tiempo pues nunca voy a estar bien, porque o sea, nunca voy a estar bien, nunca voy a... mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos sé que no duela tanto, porque ahora todavía es muy reciente. Así que bueno, intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal. Entiéndase, no és que esté mal que me passi nada, però estoy muy triste.
0: Doncs normal, si se't mor la mare, evidentment, no pot ser més meridianament clara Sara Carbonero en aquesta situació. Vaja, fàcilment empatitzable...
5: Sí, però molt ben explicat.
0: Sí, perquè jo sempre dic que Sara Carbonero és una dona que almenys en aparença és molt tranquil·la, sempre contesta molt bé, té les paraules justes, i està molt bé que tingui la premsa d'aquesta manera. A veure, ja, què està passant, per favor, amb Dulceida i Maria Pombo?
5: No, la cosa és que segurament no passa res, però durant molts anys sempre s'especula lo malament que es portaven. Recordem que són les influencers més importants d'Espanya, entre totes dues acumulen més de 6 milions de seguidors, i com dèiem, sempre s'ha especulat i molt sobre com es portaven, i una vegada més Dulceida ha sortit del pas i ha negat qualsevol mal rotllo que hi hagués entre totes dues. Ho ha dit aquest cap de setmana en una festa que ha muntat un altre influencer com és Lola Lolita, i Dulceida deia això.
6: Sí, sí, sí, estábamos hablando para venir juntas, pero al final hemos dicho, bueno, quedamos, llegamos a la vez, porque nuestra relación es muy buena. Obviamente antes íbamos mucho más juntas, pero son circunstancias de la vida, ¿no?, de cada uno, pero nos queremos mucho y está todo súper bien, como siempre hemos dicho.
0: Quina mania també que tenim sempre, que ens encanta que la gent es porti malament.
5: Sí,
0: és que ens agrada
5: ens
0: que la gent es estigui...
5: Ens encantaria que s'odiessin, però no s'odien tu i nosaltres, vinga, que tomi, no?
0: No, es porten bé. Ja està, no passa res, que aquí ens encanta sempre ara aquesta que ha dit no sé què. No, bé, està bé, molt bé.
5: Està bé.
0: Avancem?
5: Sí, sí.
0: És que estàs aquí, que vols mal rotllo.
5: Sí. Tota la d'àrea d'exportació.
0: És que, per favor, de veritat.
5: Safareig, saps?
0: 7 minuts, 6:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio, malrotllera?
5: El matí de Catalunya Ràdio. Divendres passat ens va visitar la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet.
0: Meravellosa.
5: Ens explicava què és l'esperit hippie que algú ha tingut de jove i que es té per sempre.
10: Jo no recordo res més bonic que veure un nen petit dormir. Això és de les coses més boniques que he vist mai a la vida, no? I de pau, em dóna la sensació d'un sentiment de pau.
11: Tot està en pau, no?
10: Tot està en pau quan ell dorm, no? I això, doncs, a mi em sembla que la vida, doncs, ens ensenya que hauríem d'estar més en pau amb tot, no? I no tan trasbalsats.

0: vosaltres ara mateix esteu fent el primer cafè i dieu, em sona aquesta veu, em sona aquesta melodia, a on em transporta? Doncs avui, 25 de maig, és una data important, sobretot per una de les grans bandes pop dels últims anys, Marta.
1: Sí, perquè el 1998 Coldplay llançava el seu àlbum de debut, Safety. De fet, l'EP tenia només 3 cançons, Bigger, Stronger, Such a Rush i aquesta que sentim. Es va gravar, es veu l'EP en un sol cap de setmana, amb un pressupost d'unes 1.500 lliures, que de fet van posar ells mateixos, el mateix grup. Es van fer només 500 discos, se'n van vendre 50 en alguns dels concerts que van fer, per tant, a hores d'ara, sens dubte, és una relíquia a aquells que el tinguin.
0: Coldplay, el 1998, del 98 al 2026, tot el que ha plogut d'aquests 500 discos, d'aquestes 500 còpies,
1: que
0: a veure
1: fort,
0: com
1: eh?
0: Hi ha un estadi Lluís Companys a vessar.
1: Sí, sí, sí.
0: I les seves gires mundials. Meravellós, sens dubte, la carrera ascendent que ha tingut Chris Martin i companyia. És dilluns, molts de vosaltres avui teniu festa, esteu de vacances, d'altres esteu treballant. Sigui com sigui, ens connectem amb els astres ara mateix i amb la gent d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina Borreguero.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 25 de maig comencem el dia amb la lluna encara a Verge, després del quart creixent d'aquest cap de setmana. Una energia que ens ajuda a ordenar idees, separar el gra de la palla i quedar-nos amb allò que realment és útil. A la tarda, la lluna entra a balança i el focus canvia. Més equilibri, més bellesa i més consciència en les relacions. Bona setmana, matiners.
0: Prou bellesa i equilibri ens falta avui si us toca treballar, també t'ho dic. Lara, la nostra bufadora d'aniversaris. Qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy, molt conegut pel seu paper a la sèrie Peaky Blinders.
0: Sí?
1: Avui en fa 50. I un altre megaactor, Mike Myers, el famós Austin Powers, bufarà 63 espelmes. També moltes felicitats a totes les persones que avui feu anys.
3: I tu, per què matines?
4: Ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, me dame el papel.
3: 93-201-7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Vinga, va, que amb només 3 minuts pràcticament, que ràpid passa el temps, arribem a 5:45 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, justament ahir, 24 de maig, però de l'any 2023, ens deixava un artista imprescindible. I avui la recordem als matiners de Catalunya Ràdio. Us estem parlant de la gran, de l'enorme Tina Turner amb una de les seves bones cançons. És aquesta que ja està sonant de fons i que es diu Private Dancer. Private Dancer.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: A la tarda coneixerem a meteoròlegs aficionats i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. Al Catalunya Nit, entrevista a John Hernández, autor del llibre La hòstia que viene, sobre l'impacte de la intel·ligència artificial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes, tant si esteu treballant com si teniu el dia de festa. Aquest dilluns 25 de maig, nosaltres treballem. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Ara, com sempre, repassem els titulars del matí. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez.
1: Que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Sentim el seu president, Aitor Esteban.
2: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. Això mentre el PSOE, com dèiem, continua defensant Zapatero. Ahir el seu portaveu al Congrés, Patxi López, va dir que no hi ha proves per acusar-lo.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF que s'han fet públics al cap de setmana.
1: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar Zapatero i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el dia 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que aquest rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%.
0: Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
1: Ara el president nord-americà ha canviat el to, assegura que no té pressa, diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. De tota manera, la bona marxa de les negociacions ja han fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics.
0: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
1: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93,5 milions d'euros, però aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats, que en l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya.
0: També tenim dades sobre l'habitatge. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
1: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona és Joan Ramon Riera.
4: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
0: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir que el servei sigui de franc fins que no funcioni millor.
1: Els usuaris de la línia R11 han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. Una iniciativa que promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega n'és un dels integrants.
5: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'estan complint uns mínims de decència i de normalitat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15 del matí, 4 minuts a aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia, Marc.
6: Què tal, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dilluns i ànims que hem de treballar.
7: Som-hi.
0: Compto ja les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions. En el sumari Plus Ultra explica La Vanguardia, un Zapatero a qui l'UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara, un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i idees.
7: Les altres protagonistes, les que surten en fotografies a les portades. De fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico. Campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu. Continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat. Llegim a La Vanguardia, a tot arreu, amb instantànies, fotografies de la festa d'ahir a la Barcelona de les campiones de Supercopa, Lliga i Copa de la Reina i també Copa d'Europa.
6: Altres temes de portada. Trump avança la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz. És el tema d'obertura del País.
7: I el periòdico fa un exercici de... i sí, de ficció, diguem-ne. Què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer? I titula que els nous lloguers costarien 157 euros, més sense límits de preu.
0: I avui diversos editorials parlen sobre Zapatero i els nous informes de l'UDEF d'aquest cap de setmana.
7: El periòdic assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
6: I en destaca una, si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
7: El Mundo titula l'editorial Agonia institucional i eleccions i assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
6: El rotatiu considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
7: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
6: Afegeix que si les sospites descrites per l'UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
7: El vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, diu que calen reformes per frenar la corrupció.
6: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
7: Canviant de tema, tant a l'Ara com al País es fixen en Putin en l'editorial.
6: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
7: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
6: Per la seva banda, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
7: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
0: I quan passen ja pràcticament 8 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. Un telèfon que censura.
8: Sí, no deixa que vegis petons de persones del mateix sexe, però en canvi sí que l'algoritme juga a favor de vides de sants.
0: A veus?
8: Ho veiem al País. L'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile veta ja d'entrada el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes. Tot el que ell considera que no està bé.
0: Ok, hi ha vides de sants, però censurem petons entre homes o dones?
8: Correcte.
0: Caramba, sí. Noi, si és que aquest 26 ens està quedant guapíssim.
8: Sí, sí.
0: Tastant Nova York a Barcelona.
8: Sí, ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica recepta del bagel nord-americà, en què abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy, llegim al web de BTV, que el copropietari del local...
0: Bagel Boy sembla el nom d'una discoteca, també t'ho dic, eh?
8: Sí, sí. Sí, sí. Sí, si no veus aquella dins, Bagel Boy, llumetes vermelles, no entres.
0: Allò és una discoteca o una sauna, no hi ha gaire d'això.
8: Sí, sí, no et porta a pensar que hi trobaràs allà un bagel ple de salmó. A veure, doncs això, llegim al web de BTV, que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí, que se senten una mica orfes. Diu que els que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó. Insisteix en això, que n'hi ha molts per la ciutat, però que l'autèntic bagel, abans de posar al forn, s'ha de bullir.
0: Bagel Boy. Qui és l'arbre més bonic, o quin és l'arbre més bonic del món?
8: Sí, una alzina de 400 anys, on sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. I on és aquest arbre? Doncs és el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 579 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com a arbre més bonic fa 2 anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar 6è. Des d'aleshores cada any rep milers de visitants, ho mostra el periòdico.
0: Uns arquitectes avançats.
8: Els de la Gran Piràmide de Giza, a Egipte, van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, al qual se'n fa ressò a La Vanguardia. Davant tot el misteri de com aguanten aquestes estructures, van estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme tota l'estructura, que és capaç alhora d'esmorteir les vibracions.
0: Veus? Escolta'm.
8: Vinga.
0: Si és que...
8: Abans feien les coses bé.
0: Ara. No hi havia Bagel Boy, però hi havia piràmides resistents, també t'ho dic. Marc Jurado, que estem pràcticament ja a temperatures de juny a juliol. Jo us ho dic, l'audiència potser no estarà d'acord amb mi, però jo sóc feliç amb aquesta calor.
6: De fet, jo anava a dir, parlant de coses que abans no passaven, abans no passava aquesta bogeria de tenir tanta temperatura en un mes de maig. Recte final ja d'aquest mes, perquè és l'última setmana, de nou tindrem temperatura de juny o fins i tot juliol. Això sí, durant el dia, per tant, a la nit, com a mínim, podrem descansar millor. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà alguna nuvolada, però serà al Pirineu.
0: Després ho comentarem amb l'Eloi Cordomí, que tot i que és cert que la nit estan baixant les temperatures, aquesta nit en especial jo hi vaig entrar al llit i vaig pensar... Compte que comença a fotre calor, de veritat, sí,
9: eh? Ha fotut el ventilador ja, eh?
0: Jo és que tinc aire corrent a casa. Obro una mica la finestreta i passa com aquella briseta marina, que s'està bé, però calor...
9: Calor.
0: La Marta i jo som de calor, per tant, som
9: sí,
0: feliços
9: però...
0: de la vida.
9: Som molt feliços ara mateix, però fa certa por de com estarem d'aquí un mes, noi?
0: No, però d'aquí un mes...
9: Estarem a l'aigua, en remull.
0: Exactament, no et preocupis, sí, Marta, no et preocupis. I amb la Marta a aquestes hores, 44 minuts, arribem a 6:15, repassem també alguns apunts culturals. Marta.
9: A veure, ha sigut un cap de setmana realment molt intens, home, culturalment parlant, va venir a Barcelona,
0: no teníem
9: els Javis, sí.
0: Ah, no ho sabia.
9: Ningú no ha parlat.
0: No, ningú ha publicat
9: res. També hem tingut els Javis a Canes, que han triomfat, i volia recordar un tall molt breu, és en anglès, però crec que s'entén molt bé, i quines paraules tan boniques es dedicaven entre ells dos després de guanyar el premi a millor direcció per La Bola Negra a Canes.
10: He came to my mind, you know, because it's like we're together on this, we did this together, and it was a very complicated year for us, and having this together is
0: Està bé, perquè és evident que a títol personal ha sigut un any de remuntada per tots dos.
9: I tant,
0: recordem
9: any
0: que
9: complicat.
0: Que els Gavis han tingut ruptura, però que malgrat tot, diguem que la seva empresa, el seu talent...
9: Això em sembla admirable.
0: Segueix unit. Han de fer... Aquí hi ha hagut una comunicació important, eh? No tothom seria capaç de seguir amb aquest ritme.
9: I que estan junts i seguiran junts amb això. Vull dir, em sembla molt xulo. Dit això, avui és dilluns i, per tant, ja comencem una gran setmana i ho fem amb Los Chunguitos.
0: Carmen, cançó que dediquem a tots els que estan tornant cap a casa de mateix després de festa. Però què passa amb Los Chunguitos?
9: Doncs Los Chunguitos, que els tenim aquesta nit a Rasmatàs, ho faran amb una gira única, es diu el Reencuentro 50+1, i celebrem doncs tota la seva trajectòria dels escenaris. Per si voleu, ara ens esteu escoltant i teniu moltes ganes de veure'ns, el concert és a les 7 del vespre, com dèiem, a la sala Rasmatàs.
0: Hi ha més coses en aquest cas?
9: Algo molt diferent és al Palau de la Música.
0: Caramba. No, deixem clar que no és una xunguita.
9: No és una xunguita.
0: Es queda clar, no?
9: Avui, si sou d'un altre registre, que no sou de Los Chunguitos...
0: Oh, no, pot ser de Chunguitos i de música clàssica.
9: Sí, el que passa és que per ara no ens acaba de quadrar.
0: Ah, no, està clar.
9: Però, bueno, podeu comprar entrades, si no és per avui, és per demà, perquè avui s'estrena Madame Butterfly de Puccini al Palau de la Música. Són dues hores increïbles que podreu gaudir a partir de les 8 del vespre, com dèiem, al Palau.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu, podeu anar a veure Puccini al Palau de la Música o, en aquest cas, veure els Chunguitos a la sala Rasmatàs de Barcelona.
9: Som un programa que té de tot, no? És agenda cultural.
0: I que m'encanta que culturalment un dilluns hi hagi aquests concerts tan diversos per començar la setmana. És un programa mític d'aquesta casa. Ha tingut moltes veus. Durant molts anys ha estat presentat per Sílvia Tarragona. Avui mourem el dial... Uns quants anys enrere per recordar la nit dels ignorants. Ens ho explica molt millor en Jan Soteres. Jan, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui movem el dial entre els anys 1996 i 2000, quan Sílvia Tarragona va presentar la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Un so de fons que no fallava mai era dels braçalets que portava la Sílvia, que se sentien cada vegada que s'obria el micròfon. Aquesta és una de les moltes trucades nocturnes que complien les hores del programa.
12: Un quart de 3 de la matinada després de Van Morrison. El que continuarem fent és parlar amb l'Ingrid, la primera trucada d'aquesta segona hora del programa. Ingrid, bona nit.
13: Hola, bona nit.
12: Tu diràs.
13: Mira, doncs és que he vist un programa, el Canal 33, cap allà a les 11. Sí. M'agraden moltíssim. Que és, era sobre els nens de Txernòbil. I m'agradaria saber com puc aconseguir-lo. Si puc adreçar-me a TV3 i allà me'l podrien passar o... No sé si puc acudir a alguna mena d'arxiu, potser.
14: O potser hi haurà algun ignorant que haurà enregistrat aquest vídeo i aquest programa, i tot i que no és la pràctica habitual del nostre espai, potser serà tan amable de trucar.
13: Doncs m'agradaria molt i ho agrairia moltíssim.
0: Quina meravella recordar aquests braçalets mítics de la Sílvia Tarragona, Maiol.
15: Oh, i tant. I qui nerviós es devia posar algú. Saps que aquestes coses van als puristes. Els sorolls i això. Doncs, aquests braçalets acompanyaven. També diré que la nit dels ignorants té un clima que també aquest so és diferent que en un altre programa, està bé, segurament. Està
0: bé. Com aquells aeris que quan bufa el vent van fent clinc-clinc-clinc-clinc, els braçalets de la Tarragona t'acompanyaven també.
15: Hi ha vida a l'altra banda del micròfon.
0: Exactament. Petonàs des de la ràdio, l'estimada Sílvia Tarragona. I quan falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí, al Japó falten 14 minuts per arribar a la 1 del migdia. I qui tenim allà? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
16: Bon migdia, matiners. Tot a punt a la ciutat de Yagamata per retornar per uns instants al segle X amb el festival de Soroka, que aglutina a milers de persones als carrers. El punt fort del festival és una processó d'unes 2.500 persones que caminen cap a la tomba de Sugarawa no Mizane, que era un erudit conegut com el déu de la saviesa. Els participants van vestits amb vestimentes de l'època i estan envoltats de ballarins que dansen al seu voltant. També tenen molta presència els fantasmes, persones vestides amb kimonos que amaguen els seus rostres amb barrets de palla i tovalloles i que ofereixen sake, que és licor d'arròs, als espectadors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Japó, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: No para, Guillem Soler, de voltar i, escolta'm, de descobrir-nos algunes festes que desconeixem.
15: Qui no aniria aquest matí a la tomba de Nogarawa Moizawa? Jo ho estava pensant avui quan m'he llevat. Ostres, com m'agradaria. Però no, estem aquí i també som feliços. De veritat.
0: I tant que sí. Escolta'm, no tenim sake per beure, però tenim sake per treballar. Perquè a partir de les 6 del matí... Avui amb el Fred,
9: no
0: em sembla...
9: Has anat molt tard, no?
15: No, he dit que ben treballat.
9: No, vull dir que la broma...
0: És el sotsdirector del matí de Catalunya.
9: Ja, respecte,
15: per favor. Estan bé, vull dir...
9: No, però perquè tu, Maiol, normalment ets molt ràpid,
15: agafant-les.
9: Perdó.
0: Maiol, a partir de les 6 del matí, avui amb Frederic Vincent, què ens heu preparat al matí de Catalunya Ràdio?
15: Doncs amb la rapidesa mental que requereix aquest programa, el que hem preparat són un anàlisi de com està afectant el Partit Socialista tot el cas Zapatero, perquè estan molt preocupats amb l'Ignacio Escolar, el director del diari, que coneix molt bé la realitat del partit. Després parlarem dels partits a Catalunya, perquè falta un any per les municipals, de fet, 364 dies, perquè són...
0: Dada Maiol.
15: Exacte. No, espereu-vos parlar d'aquella
9: manera. Ara pillaré jo.
15: Amb el Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que avui publicarà el Papa sobre intel·ligència artificial. També parlarem d'intel·ligència artificial a les aules, perquè cada cop més es fa servir a les aules i a l'educació. I hi havia professors que reflexionaven sobre la confiança que poden tenir en els alumnes al ja no poder saber si una cosa està generada amb intel·ligència artificial o no, si està una mica ben feta. I després, Agora Esportiva, agradolça amb l'alegria del Barça a la Champions i l'amargor del Girona, que va baixar el dissabte a segona. Una mica d'alegria després amb els temes pendents i el concurs pendent per arribar a un quart d'una i posar punt i final aquest dilluns
0: 25 de maig.
15: Està d'aquí 7 mesos, Nadal.
0: Hòstia, moment, és que diràs això i el mes que ve començaran a penjar llums de Nadal a la ciutat de Barcelona.
15: A la redacció del matí de Catalunya Ràdio ha aparegut un barret de Pare Noel.
9: A la taula del Freddy.
0: Com?
9: Sí.
15: Això mateix, a la taula del Freddy ha aparegut un barret de Pare Noel que el Freddy em diu, ja només veure'l, ja fa calor.
0: Però quins jocs fan Freddy al cap de setmana?
15: No. El Freddy desconeix l'origen d'aquell barret. És un misteri que ja veurem.
0: Això que es diu una abraçada, que és el canvi de programa, li preguntaré què feia...
15: Ell assegura que no és cosa seva, sinó que se l'ha trobat. Deu ser cosa del suplement que ocupa la nostra taula al cap de setmana.
0: Haurem d'investigar entre suplement i el Matí de Catalunya Ràdio. Anem a la dada?
15: Vinga, va.
0: Dada Maiol, oients de Catalunya, que esteu desperts, que comenceu la setmana i que us toca treballar. Vinga, afineu una miqueta les orelles, perquè de què ens parlaràs avui, Maiol?
15: Doncs avui, que segueix sent notícia Zapatero, una dada sobre expresidents. Zapatero, zapatillas.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, molt bé, Maiol.
15: I en concret... Vinga, llestets, quina és la pensió vitalícia que cobra un expresident del govern espanyol?
0: Hosti, jo sé el
15: euros
0: català.
15: Any, euros, saps el català, sí?
0: Més o menys, no?
15: Vale, demà ho comprovarem.
0: Val.
9: Euros any.
0: Euros l'any.
15: Sí, perquè no cobren còpex, cobren euros.
0: Doncs jo diria que uns... 30? 30.000 és
9: 50,
0: molt.
9: 50.000 és més, no?
0: Sí, eh?
9: Jo dic 50.000.
0: Sí, jo dic 100.000.
9: 100.000, em moro.
0: Menys. Mira la cara del Maiol.
9: 85.
0: Més, molt més.
9: Més.
15: La pensió vitalícia d'un expresident espanyol són 74.580 euros l'any. Són...
9: Quasi aviam, 100.000, eh?
15: Has dit 30.000 i 100.000, sí, i la mitjana...
9: Quasi
15: ja,
9: no, no, fem una forquilla.
15: Heu fracassat tots, no passa res. Són diners que, teòricament, haurien d'anar destinats al lloguer d'immobles, compra de mobles, és a dir, sí, bàsicament al manteniment d'una oficina, però no s'han de justificar. També tenen dret...
0: Feta la llei, feta la trampa,
9: quina
0: perdona.
15: No, no, aquí no hi ha trampa, perquè no els han de justificar. Tenen dret a més a dos treballadors i un xòfer. I són diners que són compatibles amb qualsevol sou privat o públic. I que, de fet, tots han cobrat mentre rebien diners per ser consellers d'Estat, diputats o d'activitats privades i, ja veurem en el cas de Zapatero, sí, il·legals.
9: Uau!
0: Lara, alguna cosa més a afegir?
9: No,
0: ja està calenteta.
15: No, a la punt editorial de Lara García, com si els expresidents no es mereixessin tenir un sou vitalici.
0: Com has dit això? Quina ha sigut l'expressió? Jo crec que avui te'n vas directe al millor moment del Matí de Catalunya Ràdio els matiners.
15: La indignació antipolítica de l'Anna Gràcia, la concessió del populisme. No, després guanya l'extrema dreta i ens preguntem per què. Per gent com l'Anna Gràcia.
9: Sí, home.
0: Nois, relaxeu-vos una mica de te, una mica d'estiraments, que encara ens queden...
9: Aquí sí que no passo, eh?
0: No, tu trepitja, no et preocupis, que encara queden 8 minuts pels matiners. D'aquí uns moments, entre d'altres, repassem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça.
17: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: Estàs confonent correlació amb causalitat.
9: No,
18: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
9: lògica. No, ja ho sé.
18: Què és?
9: El mateix que la IA.
18: Que tots els pobres siguin delinqüents.
19: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
20: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
21: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
22: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si ho digues, que cantes somrient sempre.
17: Amb Ricard Ostrell.
24: Em van passant coses.
23: Sí.
25: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
26: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
27: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?

0: és molt revolucionari i ets la força que mos pot salvar.
1: I sabem celebrar els bons moments.
0: Padapam!
2: Uau!
1: I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
0: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La tarda dona molt de joc.

0: Matinés.
1: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
2: ¿Ballena?
1: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
2: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafa de sol?
1: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
2: Inmigrante.
1: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
2: 12 y media.
1: ¿De dónde viene el azúcar?
3: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
1: ¿Quién pintó la Gioconda?
2: DiCaprio.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
4: Vinga, va, que avui anem una mica tard al programa. Escolta'm, qui va pintar la Gioconda, Leonardo DiCaprio,
5: em
4: sembla
5: fort.
4: poesia radiofònica per aquestes hores del matí, t'ho dic.
5: Estem fatal.
4: Repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple el de Rafa Juste, desfermadíssim, cantant l'himne del Barça.
6: Bona tarda a tothom, culers. Els hi deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei, una bandera ens agermana, va, va. Barça, tothom! Barça! Barça! Barça!
4: S'ha quedat amplíssim, per cert.
5: És boníssim.
4: Quina meravella, Rafa Juste, per favor.
5: Quanta energia.
4: Per cert, deixeu-me dir que en Sergio, un oient de Cerdanyola del Vallès, que ens escolta habitualment, ens va fer arribar 3 minuts d'un grup de música que ens escoltarem amb molt carinyo, que són Cool Frog, que ens va enviar un vinil per a tots tres.
5: Sí, moltíssimes gràcies.
4: Agrair-li des de la ràdio. Aquest, escolta'm, que vam rebre un paquetet moníssim, fantàstic, amb una carta, amb una lletra preciosa.
5: Sí.
4: Una lletra preciosa. M'encanta la lletra. Per tant, Sergio, moltíssimes gràcies, que no t'havíem dit res. Escolta'm, que a vegades amb la son que portem se'ns obliden aquestes coses, que tenim uns oients fantàstics. I parlant d'oients fantàstics, deixeu-me saludar la Vanessa. Vanessa, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
4: Ui, que estàs al cotxe, Vanessa.
7: Vaig conduint.
4: I cap on vas, exactament?
7: Vaig al Mercat del Lleó de Girona, perquè allà tenim dues parades.
4: Molt bé.
7: Tenim una de pollastres i la també de contra i cavall.
4: I avui entenc que et toca treballar, eh?
7: Sí, sí.
4: A quina hora t'has llevat, Vanessa?
7: A les 4:30.
4: Cada dia ho fem a aquesta hora o no, això?
7: Sí, més o menys. Aquesta hora ja quasi anem sortint. No és el dilluns, anem una mica més tard.
4: Escolta'm, he de dir-te que, Vanessa, són les 6 del matí. Un aplaudiment perquè la Vanessa té una veu desperta. Que
5: sí,
4: no es pot
5: aguantar. Molta bona energia.
4: Molt bé, Vanessa. M'encanta. Escolta'm, fins a quina hora estarem treballant?
7: Pues 9:30, tanquem el mercat i a partir de... entre que laborem i no laborem, pues les 3:30, 4 de la tarda.
4: Déu-n'hi-do, tens fills, filles, Vanessa, o no?
7: Sí, ara
4: veig
7: que té
4: 10
7: anys.
4: Sí.
7: I res.
4: Ah, val. Que no sé si...
7: Sí.
4: Que... No sé si és que no te'n recordes del nom del segon o la segona.
7: No, l'Àlex.
4: I l'Àlex, tu creus que seguirà el camí de treballar al mercat o no?
7: Bueno, al principi m'ha dit que m'escoltaria. Li han deixat el mòbil perquè
4: sí.
7: L'he passat a casa els avis.
4: Molt bé. Doncs a veure si des d'aquí ens escolta i li enviem una forta abraçada. Vanessa, que vagi molt bé el dia. Gràcies per passar pels matiners.
7: Moltes gràcies.
4: Una abraçada.
7: Adéu,
4: Vanessa, adéu. I, home, jo el veuria ell a una parada del mercat venent els galls que va matant del seu corral, l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
8: Bon dia, bona hora.
4: No?
8: A veure, tinc una bona notícia.
4: Ah!
8: Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa.
4: Oh, no m'ho dic, però no l'hem matat.
8: Però s'ha salvat.
5: Salvat.
8: Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall.
4: Sí?
8: Ah? I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
5: Oh,
8: sí, té una feliç jubilació a Ripoll protegint unes gallines que les

0: ataquen els falcons. Oh. I llavors...
1: necessitaven un gall. Gall.
0: Sí, necessitaven un gall.
2: Quin panorama!
0: Si es porta bé el gall, sobreviurà.
2: Perfecte. Eloi, tu no ho estàs veient, però Lara García, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
0: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls. Als galls.
2: Has dit una cosa importantíssima. Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
0: Que t'ha passat alguna cosa aquest cap de setmana?
2: Jo estic molt bé, Eloi, jo estic molt bé.
0: Que ets tu, que no hagués passat alguna cosa traumàtica.
2: Tot bé.
0: Escolta, per cert, que tot flueixi igual.
2: Deixa'm que digui adéu a la Marta García i a la Lara.
0: Adéu, Marta, adéu, Lara.
2: Marta Viana, Lara García, adéu.
1: Adéu.
2: Eloi, vinga, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
0: Ho podem fer molt ràpid. Avui farà sol i la temperatura es mantindrà igual que el cap de setmana, fins als 33-34 graus les més altes a Ponent, i això continuarà així fins dimecres. A partir dijous puja una mica més la temperatura i sembla que augmenta la inestabilitat. Per tant, a partir dijous hi haurà més ruixats i tempestes de tarda al nord del país.
2: N'estarem pendents. Gràcies, Eloi.
0: Adéu, fins ara.
2: Una abraçada, estimat. Adéu, Frederic Vincent. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
2: Escolta'm, què tal? Bon Nadal, per cert, eh?
3: Sí, no sé d'on ha sortit.
2: Ja.
3: També diré que divendres ja hi era, eh? Vull dir que...
2: Alguna cosa passa la nit a la redacció.
3: Exacte.
2: Engega el matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Gràcies per ser-hi. Tornem demà. Bon dia, matiners.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Seró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: cantant de Sant Feliu de Llobregat publica el seu quart disc d'estudi titulat Nexo.
1: Un disc del que ja n'havíem sentit alguns avançaments, com aquesta cançó que sona de fons, Me acuerdo de ti. Moliner publica nou material després de 2 anys, impulsat per una aturada d'any i mig sense concerts. Moliner publica 10 cançons, connectades entre elles, d'aquí el títol Nexo, on dona molta més importància a les emocions i també la connexió amb els seus seguidors a través de la música.

0: Entre les cançons inèdites d'aquest nou àlbum hi ha la que sentim ara mateix, T'escriviré, que ens parla de deixar-se portar i que el Nil va escriure a Cadaqués, i un tema en català que ens parla d'una història real d'amor adolescent que crec que a la Laia li encantarà. Llàstima que no sigui aquí, espero que ens escolti mentre ve de la Renfe.
1: Si algú pateix per la Laia, està encallada en un tren.
0: Exacte, però és que és una història d'amor emmarcada a on? A la muntanya, i es diu Bona nit.

0: esperant.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: L'hora del conte, estic mirant el monitor de la Laia, que ens porta aquest compte d'història d'Instagram. Es diu La història que no sabies, i veig que aquí al capdavall, al capdamunt, tenen un post sobre Orient Viaix d'Urgell, aquest nom que Lleida es torna a posar de moda, perquè és un nom de la zona.
3: No que... només a Lleida, jo en conec, sí? A Barcelona, sí.
2: Ah, també, nats aquí, tenen, sí. Tenen lleiditis, Bé, avui comença...
4: Orient Viaix?
2: Sí, és el nom com d'una baronesa, comtesa.
3: Mira, una... és la comtesa que va convertir l'amor en una estratègia política.
4: És un nom femení, Orient
3: Viaix.
2: Sí. Aurem, no? Algunes noies.
3: Aquesta que conèixer diuen Aurem Viaix.
2: Ja, però... Viaix té com un viaix de gent.
4: Clar, clar. Sí.
2: Bé, doncs...
3: Va, que encara no us ha dit el nom del compte.
2: La història que no sabies.
3: La història que no sabies, exactament. De fet, veu d'un podcast que és en català, hi ha un episodi nou cada diumenge, justament sobre històries, barreja curiositats i història, d'acord? És la Natàlia Moreno aquí a darrere d'aquest compte, i la veritat és que, a més, combina forces d'imatges tan històriques com recreades amb intel·ligència artificial.
2: Clarament, aquí no enganya.
3: No, però n'hi ha que són històriques,
2: Sí, sí, no, però clarament aquí no te la juga. Vull dir, les que són IA, és claríssim.
3: És claríssim, exacte, ja, no pretén dissimular-ho. I m'agrada perquè això, com us deia, més enllà de... Són episodis concrets de la història, o bé a curiositats, per exemple, 5 coses que no sabies del barri xino de Barcelona, no? Per exemple, la història del barri més mític, contradictori i estigmatitzat de Barcelona, i, per exemple, en diu, no?, que va ser un nom inventat per un periodista, això de barri xino,
2: Que ho va fer Francesc Madrid. La gent nouvinguda al nostre país, que n'hi ha molts escoltant el programa, no va haver-hi xinesos, o no va haver-hi una onada de xinesos. És una manera de parlar.
3: Ah, exacte.
2: Que també té bastant de debat sobre què volia dir exactament amb aquest nom, que ara és el Raval, també vull dir pels nouvinguts.
4: Jo crec que un bon despectiu. No?
3: És a dir, sí, mireu,
4: aquests que venen de lluny, doncs, què és el més lluny que tenim tots a la ment? Xina, no? Doncs...
3: De fet, en aquest article periodístic que es va combatejar aquest barri, doncs es deia que la mina és la gran taverna del barri xinès, deia, perquè el districte 5è, com Nova York, com Buenos Aires, com Moscou, tots tenen el seu barri xinès. Doncs una mica com per dir, fent el paral·lelisme amb grans ciutats del món.
2: Si fos la Chinatown d'aquí, sense ser-ho.
3: Exacte,
2: però
3: sense ser-ho.
2: La mina, que hi té a veure?
3: Parla d'aquí, perquè el reportatge parlava d'això, i llavors en aquest cas doncs parlava també del barri, això, xino, perquè a més no es deia xinès, és el barri xino, no? Sí, es deia així, com en castellanisme. També ens parlen de, però no només de, bueno, hi ha moltes més curiositats, però llavors, per exemple, paraules que no sabies que venen d'una persona, aquest també m'ha fet bastanta gràcia, la nicotina es diu així per un tal Jean Nicot, que va ser un diplomàtic francès, etc.
2: I l'ajudava una científica que era la Tina,
3: la veritat
2: és com Marie Curie,
4: és
3: o el sandwich, que no sé si sabíeu,
2: era un compte
4: de... El compte de sandwich?
2: Sí, un baró, un duc.
3: Exacte, compte de sandwich, sí.
2: Ah, veus, compte, qui ho havia dit?
3: Es deia John Montagu, però era com que era compte, doncs li deien pel seu nom del comtat, diguéssim, compte de sandwich.
4: Menys el Núñez, que li deia Sangus.
3: És veritat. Sangus. La guillotina...
2: Els Núñez i Navarro també eren dos científics.
4: Exacte.
3: La guillotina no porta el nom de qui va guillotinar, sinó de qui...
2: El marquès de Guillotenc.
3: No sé si era marquès, també era marquès.
2: Estic donant títols nobiliaris una mica random, però vull dir que...
4: Bueno, això també ho fa la monarquia espanyola,
3: Josep Ignàs Guillotén, es deia, era metge,
2: De la plebs no era.
3: No, però era metge, diguéssim.
2: Bueno, era... A veure, burgès no ho devia ser, perquè llavors s'acabaria... Ah, no, clar, que eren burgesos, eren els guants, no?
4: Anastasista, una mica, sí. És veritat.
3: I en Boicot, sabíeu que Boicot ve d'un senyor que es deia Charles Boicot?
4: Ah, sí?
3: Sí, és interessant, també.
2: Bueno, com els condons, també, la gent que es diu còndom ja està marcada per tota la vida, pel científic els va inventar.
3: Diesel també ve d'un senyor que es deia així, o fins i tot saxofon, l'instrument que porta el nom d'Adolf Sax, que va ser un inventor belga que volia fer un instrument i va fer el saxofon. Vull dir que tot és molt interessant. Ja us dic, moltes converses, aquests comptes que ens donen converses de sobre taula, trobo que són
4: essencials. Per cert, he buscat quantes haurem viatge a Catalunya, n'hi ha 82.
3: Veus?
4: La majoria són al Segrià i a la Noguera.
2: Quin és el lloc més allunyat de Ponent on hi ha Aurem Viaixes?
4: Doncs mira el Maresme.
2: N'hi ha quatre. Aquestes tenen lleiditis.
3: Potser tenen família. La que conec jo és veritat que la mare és de Lleida.
4: Ja pot ser.
2: De fet, ara que ho dius, a mi em fa molta gràcia portar de cognom, un cognom que només és de Lleida, terra en la qual tinc un contacte, crec que nul, però portar-lo tota la vida em fa com riure.
3: Un cognom o un nom?
2: El meu cognom... No, el nom és germànic. Sí, no, el meu cognom és quasi només ni a Lleida.
3: És veritat. No, doncs podries anar-hi de visita un cop a l'any per retre homenatge al teu cognom.

0: una mica de la salsa i de tot allò crocanti, avui a l'espai de consells sexoafectius de la Laura per altres persones. En quin caire d'aquest tema entrem?
1: Mira, avui és un dels dies en què no aplico a la meva vida personal absolutament res del que diré a continuació, però jo us ho he de dir perquè penso que és realment el millor que podeu fer. El que
2: passa sí, és la teoria.
3: És el correcte, però tu no estàs en el camí.
1: Jo mai ho faig.
2: Ja.
1: Perquè jo ho ventilo tot.
3: I avui la següent pregunta serà per què no ho fas.
1: Bueno, avui va sobre què dir i què no dir quan estàs coneixent algú.
0: Hosti, noi. A mi això de donar exemple sempre m'ha semblat molt presumptuós, eh? Vull dir o saps coses o les fas. No li exigiu a la Laura les dues.
2: Què dir i què no dir quan estem coneixent algú?
1: Però no a aquesta persona, sinó a l'entorn, vale? Vull dir, hi ha com tota aquesta
3: què irejar i què no irejar.
1: De la comentata i del safreig i d'explicar-li a les teves amigues i als teus amics més propers he quedat amb algú i ha passat això. Jo ho ventilo absolutament tot perquè és de mala educació tenir el mòbil sobre la taula mentre tu vas tenint la cita i tal, perquè jo si no aniries fent minuto resultado. Com tu creus que m'acaba de dir això? Ara m'està mirant d'aquesta manera.
0: Això, si
1: jo
0: faria.
3: A l'hora retransmetria de streaming la seva pròpia cita.
1: Tampoc això. Això seria la gran cita.
2: I demanar-li a la parella al davant, un moment, que vaig a reproduir que això que m'acabes de dir.
3: Estic fent un tuit.
1: A mi a vegades m'han vingut ganes de dir, un moment. Bueno, fins i tot ho he fet, he anat al lavabo i he enviat una nota de veu a alguna amiga meva dient, tu creus que m'ha de dir això? Què representa que ets a fer amb aquesta situació?
2: A la desena vegada que ha anat al lavabo, la parella en qüestió allà. Aquesta noia té alguna mena de problema. Sí.
1: Llavors, jo no m'ho aplico perquè jo ho ventilo absolutament tot i després té conseqüències dolentes. Per això jo us vinc a donar consells perquè no ho feu.
2: Val.
1: Llavors, què dir i què no dir? Per exemple, coses que es poden dir, que crec que s'han de dir. Doncs una mica de titular del que ha passat, no? Has tingut una cita amb una persona, t'ha agradat, no t'ha agradat, quatre detalls bàsics sobre qui era, d'on ha sortit, si us heu agradat o no, si hi ha hagut petó o no, si es morreja bé o no, i detalls del que pugui haver passat a continuació. Detalls fins a on? Jo penso que està bé preservar la intimitat de les persones. És a dir, clar, a vegades ens hem hagut de controlar amb les meves amigues perquè hem començat a explicar històries de persones amb diverses disfuncions sexuals i amb experiències rares i traumes i tal, que hi ha una fina línia entre coses que són saludables d'explicar perquè potser algú altre s'hi troba i així doncs tens l'experiència compartida de què pots fer en aquesta situació, normalitzar temes i tal, i coses que formen part de la intimitat de la gent i que no has de per què explicar en una taula amb 10 desconeguts.
2: Sí,
1: i
2: que segurament carrega persona cap a l'esquerra, carrega cap a la dreta. Això.
3: Aquella persona no voldria que tu ho expliquessis, ja. Sobretot, no?
1: Exacte, no? Que dius, després no saps a on arribarà aquesta informació.
3: Clar. És que et volia preguntar, Laura, això és diferent si aquesta persona amb qui tu has tingut la cita és coneguda del grup d'amigues amb qui tu estàs compartint aquesta informació?
1: Jo crec que és indiferent.
3: Sí, però home, si és coneguda, has de callar més, no? No?
1: Clar, aquí entra una mica el tema de la secció d'avui, que és que quan s'ajunten les persones d'un mateix entorn i hi ha intercanvis sexuals entre gent que es coneix i amics,
2: malament.
1: Amics i tal, no sé què.
2: Malament.
1: El lema sempre és la mínima informació possible.
3: Sí, clar.
1: Però s'ha de dir, perquè jo estic a favor de que hi ha vegades en què justament compartir que t'has enrotllat amb algú d'un cercle proper et pot proporcionar una informació valuosa, com per exemple, s'està veient aquesta persona amb altra gent, perquè si és col·lega d'un col·lega teu segurament ho sabrà. També que t'avisin una mica de les red flags, o sigui que et diguin, mira, vigila'm aquest, perquè aquest sempre fa això, juga aquest joc, bla, bla, bla, bla, però després t'enganxaràs els dits perquè ja ens el coneixem.
3: Això està bé que t'ho diguin. Sí.
1: Però sí que hi ha un punt que compartir massa aquesta informació amb els cercles que els dos tenim en comú, hi ha un punt de rum-rum i de safareig que a mi també m'ha jugat males passades, que llavors tothom et pregunta per això. I tothom, i amb aquest tal, i no sé què, i tal, i públicament, i allà davant seu, i tal, que dius, feu cada puta
3: clar,
1: boca,
3: no,
1: que esteu trencant tota la màgia.
2: Totalment.
1: Bueno, doncs això, que hi ha un equilibri molt fràgil aquí amb la gent que teniu en comú. Jo ja us dic, com que ho ventilo tot després, pillo perquè se'n fan comentaris molt estranys davant de l'altra persona.
3: I no et passa mai que l'altra persona s'enfada una mica, com de dir, jo no hagués agraït que no expliquessis tanta cosa? O
1: ningú
3: no
1: ho ha dit mai explícitament, però estic segura que sí.
3: Com
1: estic
3: pensat?
1: Segura que la gent ha dit, aquesta tia no pot callar o què? Inclús que m'he carregat una mica històries perquè les he explicat massa aviat i llavors l'altra gent s'ha ratllat i ha dit, bueno, pues ja està, perquè és que això m'està fent massa bola i no ha passat gairebé res amb aquesta tia.
3: Crec que s'ha de diferenciar si ho expliques en un cercle realment molt concret de dues amigues o si tu ja vas a tot el grup gran, no?
1: Clar, jo m'he de controlar. Jo us dic que estic donant els consells que m'hauria de donar a mi mateixa.
2: Oients, expliqueu-nos, si us heu trobat en situacions com aquesta, que heu estat, jo què sé, parelles d'amics amb parelles d'amigues i aleshores la informació ha anat pululant que no vegis.
1: Bueno, i el joc del telèfon, clar, que hi ha coses que no saps si s'han dit bé, o sigui, si són correctes o no.
3: Les heu interpretat igual, perquè va arribar per un cantó una cosa i dius, però la mateixa cita o no? Perquè heu tingut una impressió i l'altra una altra.
1: Però bueno, també està bé que es posin en comú el feedback, clar, això també a mi m'ha funcionat molt, que si jo m'enrotllo amb un amic d'un amic i després aquest amic veu que no coincideixen les expectatives... Clar. De futur, amb aquesta persona.
2: Home, clar, t'avisi, que t'avisi. També hi ha gent que llença merda perquè sí, i penses, ep, aquí hi havia una informació distorsionada, no?
1: No, però tenint en compte que tu tens amics, bons amics, que són honestos amb tu, si tu estàs enamoradíssima clar. I voldries tenir alguna cosa més amb aquesta persona, i ella veu que l'altre ho ha fet per fer, perquè, mira, perquè aquell dia tenia el dia divertit, està bé que t'ho
3: diguis. Que t'avisi, que et digui vigila, perquè aquesta persona no s'ho ha pres igual que tu.
2: Sí, sí.
1: Llavors, aquí entra també la informació digital, vale? Jo soc molt de passar un pantallazo. I més des de que hi ha l'opció d'enviar pel WhatsApp allò que només ho pots veure un cop, per tant saps que estàs
3: clar, això sí que segura. Bona, això ha sigut una gran cosa, de WhatsApp. Sí. Sí.
1: Clar, perquè si no aquella captura de pantalla no saps on arribaria.
3: Si
1: ho pots enviar, que no has pogut veure una vegada, doncs tu a la teva amiga li dius, mira què m'ha dit, mira com estan en aquesta conversa, mira aquest like, aquest story, mira aquesta interacció digital, bla, bla, bla, bla. I llavors això està bé perquè t'ajuden a interpretar correctament aquesta informació, perquè si tu estàs sola a casa... menjant-te la olla de què voldrà dir aquest missatge, què voldrà dir aquest like, tal, no sé què, t'inventes unes pel·lícules que està bé com a mínim construir-les conjuntament. Tu després pots ser de l'ulo igual i seguir pensant que tot el que estàs veient a través de la pantalla vol dir que aquesta persona es vol casar amb tu i vol tenir 8 fills i tal, vale? Que és el que a mi em passa habitualment. Però si tens algú que t'estigui dient, a veure, això que m'estàs explicant, perquè jo primer ho explico verbalment, no? En plan, ai, és que estem parlant, jaja, no sé què... Passa'm captura, vale, jo passo la captura i llavors la meva amiga, la meva
2: mestra... Que no, que això, Laura, vol dir això.
1: Em diu, esteu tenint una conversa completament de censor, o sigui, calla ja, perquè és que no hi ha res d'aquí on rascar, saps? Però clar, si tu et vols il·lusionar, et pots il·lusionar amb qualsevol merda.
0: Laura, si et passo jo la captura i tot el que diu la meva interlocutora és sí, no, ok, jaja...
1: No, clar, efectivament, Roger, no estem anant bé. També hi ha un factor molt important, que és t'escriu o et respon.
3: Ah, això és bàsic, eh?
1: Clar, si sempre ets tu la persona que envia... Ei, què tal?
2: La proactiva, sí.
1: Home, potser això també està dient alguna cosa, però com que hi ha gent molt maja que sempre respon perquè li sembla de mala educació fer ghosting, cosa que em sembla molt bé, tu acabes interpretant la senyal molt més tard del que hauries. Llavors, a vegades una mica de ghosting, no dic molt de ghosting, però una mica de desinterès de dir, mira, és igual, no et contesto en unes quantes hores perquè no m'agrades tant, també està bé com per poder enviar aquesta senyal.
2: S'està fent l'interessant, exacte.
1: No, s'està fent l'interessant.
3: Els autoenganys aquí, els autoenganys fan molt mal.
1: Mentre estan parlant per altres grups, que compartiu, penjant històries, aquestes coses. Bueno, a vegades toca fer-ho.
0: Que estrany, no? M'ha penjat una història però no he vist el meu missatge. Perquè li donava malament.
1: Sí, s'està fent l'interessant, bueno, a saco.
2: Li va malament només el meu WhatsApp.
0: Sí, el seu Instagram té un bug, el seu.
1: Sí. Llavors, a vegades, fins i tot hi ha gent que sap greu perquè et diuen, ai, ho has rebut, ho has pogut llegir, i és com, no, perdona, estic en un búnquer de guerra.
2: Perdona, és que te tinc arxivat.
0: A mi em surt el SIN, el missatge de SIN, a mi em surt, que et surt a tu el que t'he dit jo abans, perquè jo he vist SIN, el participi,
1: Roger,
0: sabeu?
1: Vas patir moltíssim.
0: Els verbs irregulars, sí, so, SIN, el participi, jo, a mi em surt, és bueno. Per si no l'has rebut.
1: Per últim, la cosa que sí hauries de dir, o sigui, d'informar les teves amigues, és d'on viu aquesta persona. Mm. Primer de tot perquè, per si et passa alguna cosa, que sàpiguen on ets.
2: Exacte.
1: Molt bé. I després també perquè això et dona molta informació de l'entorn. És a dir, és veritat que hi ha gent que no es mou gaire pel barri on viu, però si és una persona mínimament arrelada, sabràs quin tipus d'entorn té al voltant, com són els comerços del seu barri, quines entitats hi ha, qui poden ser els veïns, si hi ha algú que visqui a prop que et pugui donar més informació sobre coses que passen per allà, on podeu tornar a coincidir...
2: Bona
1: aquesta
2: info.
1: Informació també.
3: Aquí obres un bon meló, que és aquest de l'estalquejada quan acabes de conèixer algú. Si vols, un altre dia fes-nos la secció aquesta de quan acabo de conèixer algú, fins a quin punt és saludable o quan ja és red flag, l'estalquejada que li faci.
1: Molt bé, tornarem a fer una secció on diré moltes coses que jo no m'aplico.
3: Exacte.
0: Sí, bueno, fins al punt que tingui les xarxes tancades o obertes o no.
1: No sabeu fins on he arribat, jo. No voleu saber.
0: Vaja, pista, aneu al Facebook, allí la gent no se'n recorda i penja àlbum sencers, eh? Bé, consell pel 2026 sobre els dipòsits de la memòria de la gent.

0: Balcons Gorina.
1: Un oient nostre, l'Ester, sí. Estava parlant de cinema al WhatsApp dels oients, que sí. Són gent molt entesa, i la pel·li Love Me Tender la van a veure amb un passi previ, que és una pel·li que n'havia sentit a parlar jo molt, molt bé. Diu l'Ester, a mi sembla genial l'actriu que fa de Clemens, és una pel·li d'un home que no accepta l'homosexualitat de la seva ex i mare del seu fill, i també la lluita d'ella per seguir sent mare i dona lliure. Diu, em sembla que està tractat amb molta delicadesa per part de la directora. Un drama molt tender, com diu el títol, molt tendre. Love Me Tender. És així de sensible, com diu la nostra oient Ester?
2: Sí, és sensible, també és dura, perquè sí. És això, és una dona que de cop descobreix que li agraden les dones, que vol fer la seva vida, però que això li costa la custòdia del seu fill o de la seva filla, ara no recordo si era, crec que era fill, i estar molt ben tractat realment, perquè no només és com a drama social, visualment és una pel·lícula molt ben dirigida, la Vicky Krieps està increïble, però això ja no és novetat. Potser només li trauria uns minutets perquè dura 2 hores i quart i potser pel tipus de pel·lícula que és no ho necessiten, però vaja, sens dubte, és una de les recomanacions d'aquesta setmana.
1: Ja teniu ja estrenada el blockbuster de la setmana, la nova pel·li de Star Wars.
3: Hey, never touch the buttons.
1: The Mandalorian en Grogu. Queda clar, al fons, que Disney, clar, 7 anys després, sense cap pel·li a sales, vol seguir munyint la vaca galàctica i porta aquesta sèrie de la tele al cinema. Però jo penso, tenint en compte, jo que no l'he vista, tenint en compte que la sèrie sí que està bé, no altres merdotes que han fet Star Wars, mira, em sembla bé que acabi, que no hi hagi més temporades i que culminem amb una pel·li. És la festa final del Mandalorian?
2: Sí, no, totalment. És veritat que és una pel·lícula que alguns diran que és un capítol allargat. Jo no acabo d'estar d'acord, crec que té moments de cinema realment potents, no només seqüències d'acció. Hi ha una escena, no diré res més, que és una escena muda, són 20 minuts, 25 gairebé.
1: Tants?
2: Sí, una escena, és a dir, és tot una seqüència on el protagonista és el Grogu i el Grogu no parla, com ja sabem, i és una delícia aquella escena, ja veureu, no vull donar
1: muda
2: i
1: sense diàlegs, però hi ha so.
2: Sí. Però ja veureu de què parlo, no?
1: És a dir, la gent s'emocionarà, la gent que ja li té estima aquest ninotet.
2: Oh, totalment, és... La millor creació animal de Star Wars des de fa moltíssim temps, no? I a mi m'ha agradat, potser perquè no tinc aquest llistó tan alt del tema Star Wars, no? Que la gent encara està esperant com grans pel·lícules. Jo crec que les grans de Star Wars ja s'han fet. Mira, una aventura ben feta, emocionant, trepidant, no sé, és que jo no li demanava molt més, és veritat que no hi ha una gran evolució respecte a la sèrie i que no és una pel·lícula que portarà de cop un nou univers ni res per l'estil, però està molt bé.
1: I parlant amb l'univers i sense fer spoilers, hi ha alguna connexió amb les trames principals, com aquell capítol que apareixia el Luke Skywalker fet a Mia, o és el Mandalorian amb el seu camí?
2: Més aviat el segon. Són ells dos complint missions i coses d'aquest estil, sí.
1: The Mandalorian en Grogu, avui li podeu dir adeu a aquest personatge del Pedro Pascal, en el qual mai se li veu, bueno, menys fins ara, el que veig el Roger, mai se li ha vist la cara en aquesta sèrie perquè porta el casc.
2: Doncs hauràs de veure la pel·li per comprovar-ho.
4: No pot agafar el camí de dalt. La meua tona necessita calma.
5: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
1: Cowgirl, aquesta pel·li catalana que ens arriba del BSN Film Fest fa una setmana, si no m'equivoco.
2: Sí.
1: I és una drama rural aquí al nostre país.
2: Sí, és com un contrast enorme, no? Passem dels blockbusters especials a la terra més propera, perquè sí, és un drama rural, però té molt de feel good francès, per entendre'ns, saps? Aquelles pel·lícules del camp franceses. El que passa és que no és tan anem a dir, tan bucòlica i en fi, tan, com et diria, tan pel·liculera com aquelles, sinó que té un punt més de drama, doncs, per exemple, reflectir com de difícil és viure al camp quan depens d'animals, depens del clima, depens de les collites, etc. Però a banda d'això, és una pel·lícula que té una miqueta més de història, no? La protagonista és l'Isabel Rocati, que té aquesta vaca que és el seu mitjà de vida, i de cop se li apareix a casa un noi jove que no se sap molt bé d'on ve, que és el Carlos Cuevas, i que ni ell té mare ni ella té fill i estan com condemnats a trobar-se, i a més hi ha un altre personatge que és el del Pep Moner, que per cert està molt bé el Pep Moner en aquesta pel·lícula, que és com el senyor, el terratinent, que tot li va bé, per entendre'ns, no? I és la competència de l'Isabel Rocati, però a la vegada estan una mica enamorats per històries del passat. Per tant, escolta, una miqueta de tot, una miqueta de comèdia, una miqueta de drama, una miqueta això, de vida al camp, a mi m'ha funcionat bé i per això us la poso la segona.
6: Molt bé.
1: Si voleu anar a donar suport també al cinema català, s'estrena Cowgirl.
7: So you leave the CIA, you get yourself a nice civilian job.
1: I ara, per tota aquella gent que no pot separar la imatge de l'actor John Krasinski amb el Jim de The Office, heu de fer un nou exercici perquè segueixen havent-hi pel·lis de Jack Ryan.
2: Sí, això és una altra Mandalorian, en el fons. És una altra pel·lícula treta d'una sèrie de televisió de Jack Ryan, però en aquest cas no l'han estrenat en cines, la teniu només a Prime Video, i sí que podem dir aquí que sí que és una mica més capítol allargat, una mica més profund, o amb una mica més de pressupost, d'allargada, òbviament, en quant a metratge. Si us agrada la sèrie, doncs tindreu allò un digne final, i el que passa és que a mi em passa, com a tu, Roger, que jo, Jack Ryan, segueixo veient a Harrison Ford només, o sigui, quan llegeixo les novel·les de Tom Clancy, a mi Krasinski és un tio que m'agrada molt per unes coses, però no li veig com aquesta mena d'autoritat o presència que tenia, doncs, Harrison Ford al seu dia, per exemple, per interpretar el personatge. Però vaja, bon cinema d'espies i d'acció, vaja.
1: Jack Ryan, coma, de Tom Clancy, dos punts, guerra encoberta. Recordeu que Tom Clancy sempre s'ha de posar, a mi em fa gràcia inclús que ho posen als videojocs. Tal videojoc i a sota de Tom Clancy, que feia llibres. Però ell li dona la prova del signe i cobra també, per posar.
2: Sí. Bueno, està mortíssim ja Tom Clancy.
1: Bueno, quan sortien jocs a la Xbox de Tom Clancy,
2: sí.
1: Bé, anem a més pel·lícules. Les catadores de Hitler, drama italià de la Segona Guerra Mundial. Per tant, a mi de partida ja m'interessa.
0: Prendete posto.
6: Non siate timide, si raffredda.
0: La prego di rimanere seduta. Non vi è permesso alzarvi.
7: Perché?
6: Solo tra
2: sì, aquesta és una pel·lícula que jo intento no recomanar, és a dir, no perquè tingui res en contra, però tenim tal quantitat d'històries sobre la Segona Guerra Mundial que esdevé un gènere en si mateix, moltes vegades molt televisiu, o poc interessant, no? Sempre aquell personatge que va fer allò, tal, i dius, ostres, és que n'hem vist tant ja. Però...
1: És d'aquestes pel·lis que són molt formals en l'aspecte, que veig que al pòster ja hi ha dues esvàstiques perquè la gent s'impressioni.
2: Sí, una mica, però aquesta sí que l'he posat perquè aquesta val la pena. La història realment, que és una història real, és realment colpidora, no? Perquè és això, un grup de noies italianes que viuen molt properes a, recordeu, Valkyria, la pel·lícula de Tom Cruise, on hi havia aquell intent d'assassinat, viuen a prop del búnquer on està Hitler i són segrestades, literalment, per tastar el menjar de Hitler per si de cas està enverinat. Per tant, cada vegada que es posen a menjar, pot ser que estiguin a punt de morir, no? I a partir d'aquí és una pel·lícula que parla més de les relacions que tenen entre elles, de les relacions que tenen amb els soldats nazis, que també hi ha allò de bé, no tots estan d'acord amb el que s'està fent. És una pel·lícula que està molt bé, perquè a més és molt distreta i sense frivolitzar, perquè òbviament és un tema molt seriós, però és una pel·lícula que es veu molt, molt fàcilment i més maca d'imatges que la formalitat que se li suposen al pòster, per entendre'ns. Per tant, bé, aquesta és una altra bona recomanació.
1: Les catadores de Hitler, que si voleu saber com es diu en italià, és le assaggiatriacci. Això vol dir tastadores. Anem ara a una comèdia que jo me l'he apuntada només pel fet que apareix Sacha Baron Cohen, una de les persones que més admiro jo d'aquest planeta, però això no vol dir que en surti Sacha Baron Cohen, moli o no moli, eh?
8: Once upon a time, there was a man named Damien.
1: Arriba a Netflix i, l'Alfons, com sempre, ja l'ha pogut veure abans, perquè és el nostre crític. Ladies First, les dames primero, amb Sacha Baron Cohen, sí?
2: Sí, aquesta li agradarà molt a la Laia, perquè és una mena de Barbie a la inversa. És a dir, és el Sacha Baron Cohen, que tant li agrada al Roger, és com un superdirectiu d'una empresa que l'acaben d'ascendir i cada cop se li presenta un àngel, com si fos Que bellos vivir o Family Man, i li diu, ah, sí, doncs ara tindràs una visió del que és viure en un matriarcat en lloc d'en un patriarcat. I llavors la que és la seva el seu braç dret a la feina, que és una pobra dona, la que té absolutament martiritzada, és la superjefa, que és Rosamund Pike, que a més a més una actriu que m'agrada moltíssim, i ell ha passat a ser allò el no res. I no aconseguirà tornar a la seva vida normal si no puja per mèrits propis al capdavant de l'empresa.
1: No em diguis que en aquest món paral·lel els homes tenen també un sostre de vidre. Allò que costa més, s'ha de mostrar més, no? Si ets home, sempre s'ha de mostrar més. En aquest món paral·lel, dic, és més difícil ascendir.
2: Sí, no, clar. O sigui,
9: home, molaria tant.
2: Sí, evidentment, i estarà clar, ell intentarà prendre dreceres per arribar més ràpid, no? Però descobrirà que no és possible.
1: Quina mena de dreceres, però èticament reprovables? O?
2: Clar, evidentment.
9: És un home, a veure.
1: Laia, no dèiem allò que de ni masclisme ni feminisme...
9: Clar, però és que és un home, no pot evitar.
1: Home, vale. Bueno, la compres, la comèdia.
2: A veure, és divertida. També et dic, té algun moment de vergonyeta aliena, també t'ho dic, però escolta, Si teniu, esteu a casa avorrits a Netflix, te'l direu, mira, una hora i mitja que us passarà de meravella, vaja.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Anem a l'Espluga Calba, Laura.
2: Oh! És que va sortir fa molt poquet un reel de Som 3Cat, que a vegades tenen bones sortides, sobre un community manager, un portador d'Instagrams, no, com ho va dir l'altre dia la meva amiga de la Sotana, la Clara? Gestor de comunitat, GC.
3: Molt bé.
2: De l'Espluga Calba, que és un senyor de 70 anys.
4: Unes ocurrències molt bones.
3: Molt originals i molt ben fets.
5: Soc un community manager senior.
6: Té el càrrec d'Ines, eh?
5: Idees més divertides. Porto les xarxes socials de l'Ajuntament d'una manera una mica més entretinguda que li agradi a la gent.
3: Un jeje continu.
6: Si hem de fer algun comunicat oficial, les xarxes es fa, però a partir d'aquí, quan està inspirat, fa els posts aquests que són una mica divertits.
5: Per exemple, el servei de recollida de residus. Vaig fer un post que l'Ajuntament havia subcontratat la vigilància del dimoni. Un altre post davant de la botiga del poble, un pàrquing de tacataques, que de fet reflexava una realitat del poble.
6: Té un sentit de humor molt especial.
3: Al matí busco a veure què ha penjat, a veure què ha posat. M'agrada, m'ajuda a passar una mica l'estona.
7: Sempre millor que et coneguin per coses bones, simpàtiques.
5: La veritat és que m'ho passo molt bé. 76 anys que he fet ara fa poc.
2: 76 anys, la criatura.
1: Com es diu aquest home?
2: Doncs Walter, em sembla que li diuen, però Walter. No es diu així de veritat, però és com el seu sobrenom.
8: Josep Maria Cots, no és, em sembla?
1: Josep Maria
2: Cots. Sí, però surt allà entre cometes Walter, un nom així en anglès, que penso, que divertit que li diguin així.
8: Ara us diré que un dels que surt del vídeo aquest reel és cosí meu.
1: Què dius ara?
8: Sí, perquè la meva àvia és era d'Espluga Calba.
2: Ah. Doncs mireu, a mi m'impacta molt que un senyor de 76 anys hagi entès millor els codis de les xarxes socials que moltes institucions d'aquest país, que l'únic que es dediquen a fer és comunicats oficials que no s'entén una merda, que ningú se'ls llegeix, i fotos que no tenen cap tipus de gràcia de molt bé, avui ens hem llevat a Blanes i fan 21 graus de temperatura. Aviam si comencem a aprendre a gestionar les xarxes socials.
1: Això ho anava a Centennial, com si fossis el senyor Barnum.
2: No, però ho has de fer de manera espontània, reflexant una mica la comunitat d'aquest poble. Jo és que estic tan a favor del perfil d'Instagram de l'Espluga Calba, que us convido a tots a fer-hi un cop d'ull.
8: Visca l'Espluga!
2: És que és un estil digital que, a més, penso que als joves ens pot fer molta gràcia, perquè és com aquesta fina línia entre la vergonya aliena i la tendresa, que dius... Que divertit que és aquest senyor. I en canvi la gent de la seva edat jo crec que deu pensar, doncs molt bé, perquè així és com jo penso i com el que a mi m'agrada rebre, no? Per exemple, el segon post que veiem al perfil Instagram de l'Espluga Calba és: un petit poble de Lleida surt a 3Cat i no és de crims. és que sí, és absolutament el millor. La següent foto que em va fer infinita gràcia també és una foto on surt l'Espluga Calba, borrosa així com foto de paisatge de lluny, primera plana, o sigui, la cosa enfocada que surt és un card, i la descripció és: bon dia, segons com es miri, estem cardats. No em pot fer més gràcia aquest senyor portant les xarxes socials de l'Espluga Calba. Llavors, ell tira molt d'IA, també, d'intel·ligència artificial, per fer cartellets de coses, com per exemple, primer concurs de dutxa ràpida de l'Espluga Calba. Estalviem aigua, guanyem temps fent poble. Això va ser quan, en el moment de la sequera, m'imagino que t'havien restringit una mica el tema de l'aigua i tal, i ell va decidir comunicar-ho, no?, d'aquesta manera.
1: Sí, Laia, sí, recomanem també sempre dutxes ràpides.
3: Totalment.
2: Bueno, jo estic encantada de la vida, tant de bo el meu poble també es portés les xarxes d'aquesta manera. A més, tothom entra al joc, perquè els comentaris també, per exemple, d'aquesta publicació de la dutxa ràpida, la gent fa preguntes, no? Hi haurà competició per equips, hi ha categories, no és el mateix ser calb que tenir melena. Vull dir, aquí tothom li juga a les coses.
1: Que xulo. A veure si obre un corrent, no?
2: Potser, jo crec que la gent...
1: O potser sí, altres ajuntaments agafen l'idea de l'Espluga Calba.
2: Clar, hi ha una idea que jo crec que no té cap sentit, que és que, clar, com que és un poble petit, és una mica igual, no? No cal que sigui institucional, no cal que sigui seriós. Bueno, a mi, que el community manager de Sabadell també fos d'aquest estil, crec que seria un gran...
3: Total, sí.
2: Un gran guanyista.
3: Sí,
2: crec que és la manera de connectar una mica amb els veïns i veïnes i que hi hagi una mica de bon rotllo també, perquè també hi ha perfils d'ajuntaments que l'única cosa que foten és mala maror, perquè tota l'estona és... Hi ha massa soroll a no sé quin barri, hem enviat més patrulles, ara hem de delimitar els decibels i no sé què, tio, no sé, doneu-nos alguna alegria, macho, perquè és que si no costa molt.
1: Clar que sí,
2: també home. Connectar amb els governs municipals, i són en realitat la base de la democràcia, vull dir, són l'eina que tenim més a l'abast per intentar canviar les coses del nostre entorn, per tant... Una mica d'ambientillo, molt a favor del gestor de comunitat de l'Espluga Calba. Jo visca! Segueixo ja com a influencer, diguem-ne.
8: Visca l'Espluga!
2: I tant de bo que més ajuntaments s'assumin a aquests codis, que penso que són els que toquen portar ara mateix a les xarxes.
1: Bravo, molt a favor, doncs, d'iniciatives com aquesta.
0: Els experts i CAT.

El músic empordanès li ha tret partit això de ser pare, perquè si fa un parell d'anys composava aquesta cançó que sentim, Serem un de més, que s'ha viralitzat a xarxes després de convertir-se en la banda sonora d'aquest país per anunciar un embaràs. Ara l'Ernest ha publicat com li ha canviat la vida un cop ja és pare, amb el tema Quina sort.

veu sona aquesta cançó que el va donar a conèixer, et prometo, una cançó romàntica que s'ha convertit en un dels himnes del darrer Sant Jordi, eh? Doncs lluny de repetir la fórmula, ara li van llançar el seu nou senzill Des de lluny, on intenta esbrinar què passa amb totes aquelles promeses fetes a l'inici d'una relació quan aquesta arriba.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada i el seu programa matinal i diari, La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, Pere Païssa. Avui hem començat escoltant Rubí a Sant Mus, una sardana de Josep Auferil amb la cobla Ciutat de Girona. I ara escoltarem Gentil Borredà, sardana de Josep Font i Parera, i després la festa major de l'Ametlla de la Marola, amb una sardana de Josep Conagla, les dues interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la copla La Principal de la Bisbal, que ens ha ofert Gentil Borredà, de Josep Font, i després La Festa Major de l'Ametlla de Merola, de Josep Conagla. Bé, i ara escoltarem Pasqua de Caramelles, una sardana de Josep Font i Pereda, també amb la copla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, que ens ha ofert Pasqua de Caramelles, de Josep Font i Parera. Bé, i ara escoltarem dues sardanes del compositor de Peralada, que es diu Joan Escapa i Serra. La primera que escoltarem es diu A la Vila de Peralada, i la segona, Quan bufa la tramuntana. Sardanes interpretades per la cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar a la Cobla Ciutat de Girona, que ens ha ofert a la Vila de Peralada i després Quan bufa la tramuntana, sardanes de Joan Escapa i Serra. Bé, i ara una petita pausa i després continuem. Continuarem escoltant Una mitja virtut, una bonica sardana de Josep Blanc i Reinal, i després Mimosa, aquesta tradicional coneguda sardana de Vicenç Bou, amb la Cobla de Cambra de Catalunya.

Acabem d'escoltar Una mitja virtut de Josep Blanc i Reinal i Mimosa de Vicenç Bou amb la Cobla de Cambra de Catalunya. I ara escoltarem Amor perdut, una sardana de concert d'Enric Morera, també amb la Cobla de Cambra de Catalunya, i després canviarem i escoltarem unes sardanes cantades i escoltarem en primer lloc La tercera primavera, sardana de Joaquim Soms amb el grup d'Havaneres Marinada.

guardem amb la memòria els anys que ja han passat. I diu la nostra història el molt que hem estimat. Gent gran de Catalunya, units pel nostre cant. Que la tristor ens allunya i ens alegra el semblant.

Acabem d'escoltar Amor perdut, una sardana d'Enric Morera amb la Cobla de Cambra de Catalunya. I després hem escoltat aquesta sardana cantada, La tercera primavera, de Joaquim Soms amb el grup Marinada. Bé, i ara ja ens anem per despedir i escoltarem també ara el grup Marinada amb dues sardanes més cantades. La primera, molt coneguda, molt famosa, Recorda Calella, de Vicenç Bou. I després una molt bonica sardana de Josep Maria Tarrides, que es diu Volguda Calella. I així ens despedim, amigues i amics, fins demà. I demà, ja ho saben, un nou programa de La Tenora, aquí, Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació molt tranquil·la avui a les carreteres. De moment, un accident a l'AP7 a Roda de Berà deixa només un carril obert i també a l'AP7, però en aquest cas a Mollet del Vallès, un altre accident deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, circulació intensa a la C-17 a Mollet del Vallès i també a l'AP7 a Montmeló. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou nous docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i reduir la càrrega burocràtica als centres. La major part de les noves places seran per a professorat, amb especial reforç a l'escola inclusiva i a la formació professional. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials i també logopedes i personal administratiu. Escoltem ara Esther Niubó, consellera d'Educació i Formació Professional.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
1: Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà es tornaran a reunir per acostar a posicions, amb la pressió també dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un acord. I govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. I l'Aplec del Caragol ha tancat una nova edició de rècord amb més d'aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel sol i la calor. Només es preveuen alguns núvols prims i nuvolades de tarda al Pirineu amb algun ruixat dispers. Pel que fa a la temperatura, es mantindran plenament estiuenques amb unes màximes que tornaran a fregar avui els 35 graus a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.
4: La ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
5: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
6: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
7: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
6: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
7: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
6: Informa't al Molí Jove.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dilluns, 25 de maig de 2026, segona Pasqua, dia festiu. Per tant, comencem programació especial a Ràdio Molins de Rei des d'ara i fins la mitjanit. Anem a explicar-vos el que farem a continuació. Ara, des de les 8 i fins a les 12 del migdia, repetirem el programa Un divendres de misteri amb la Judit Herrera. A partir de les 12, una nova proposta del grup de teatre a la ràdio que recuperem, en aquest cas el detectiu, i escoltareu les veus de l'Artur Mas i de Lluís Posada. A la 1 tenim el programa Restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, com és habitual, programa ja 38 d'aquesta temporada. Avui podreu escoltar temes musicals referents al concepte de sabor. A partir de les 2 del migdia podreu escoltar una migdiada llarga fins a les 4 de la tarda. De 4 a 5 la remissió del Cafè Drom amb la Virgínia Drom, i a les 5 el programa de la Margarida Casadesús, com és habitual, La Veu. De 6 a 7 recuperarem una de les heroïnes quotidianes, les entrevistes que realitza la Bego Floria, en aquest cas amb la presidenta de Ràdio Associació de Catalunya, la Neus Bonet. A les 7, el Dani Pasqual ha enregistrat un especial tot teatre musical que podreu escoltar fins les 9 del vespre. De 9 a 10 tenim un especial del joc per randa amb el Rafael Pérez i tot el seu equip. De 10 a 11 podreu tornar a escoltar El Detectiu, la proposta del grup de teatre a la ràdio. I de 11 a 12 el Jazz Club de nit amb el Miquel Tuset per tancar la programació i connectar a Micat FM. Us deixem, per tant, amb aquesta reemissió del programa de la Judit Herrera, Un divendres de misteri. Gràcies i bon dilluns a tothom.

0: Bona tarda, amics. Avui, divendres festiu, us convidem a passar una bona estona amb nosaltres. Hem convidat dos autors de novel·la negra que ens endinsaran en aquest gènere tan misteriós com interessant i els que preguntarem com van arribar a desenvolupar aquestes increïbles històries. Us adelanto que els llibres dels que parlarem amb ells no us deixaran indiferents. Cal dir que tots dos llibres són de l'editorial Delictes, creada l'any 2013 i especialitzada en el gènere negre, narrativa juvenil i crítica social, que reflecteix la societat catalana contemporània i aposta per escriptors locals per visibilitzar el talent del país. Continuarem amb música inspirada en llibres de misteri molt coneguts, de la mà de la famosa escriptora Agatha Christie, assassinat en l'Orient Express, mort en el Nil, i el famós director Alfred Hitchcock, Estranys en un tren, La finestra indiscreta, etc., però també músiques de les pel·lícules com El silencio de los corderos, Zodiac, etc. I per finalitzar, un petit homenatge a tots i totes que durant tants anys ens heu acompanyat cada divendres i que de segur recordareu sempre. Si esteu preparats, com diria Carles Porta, posem llum a la foscor. Bé, doncs ja tenim aquí el primer convidat, en Jordi Cervera. Us fareu una petita presentació. És un d'aquells autors que ha sabut connectar molt bé amb el públic jove. Ha escrit novel·les, contes i també ha treballat en ràdio i televisió, cosa que li ha donat un estil molt proper i dinàmic. Sovint barreja aventura, emoció i temes actuals a les seves històries, fet que fa que siguin tan fàcils de llegir i enganxin. A més, té experiència com a guionista i comunicador, així que domina molt bé com explicar històries que atrapen. Li interessa la part humana que hi ha darrere dels fets criminals. Li agrada explorar com actuen les persones en situacions límits. En resum, no escriu només per explicar un crim, sinó per entendre què porta algú a cometre'l i què hi ha al voltant d'aquesta història. Donem la benvinguda als estudis de Ràdio Molins de Rei amb Jordi Cervera, que avui ens parlarà del seu llibre Flota com una papallona. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, Jordi? Com
1: bé,
0: estàs? Com ha anat Sant Jordi?
1: Bé, molt bé. Sant Jordi sempre és bonic, és una festa...
0: Molta gent, eh, Sant Jordi?
1: Extremament massificada, trobo ja,
0: però... Sí, jo crec que sí, eh?
1: Suposo que és el que hi ha. No podem canviar-ho, això, em sembla.
0: Doncs, escolta, avui t'hem convidat a aquest programa especial perquè ens parlis d'aquest llibre que porta aquest títol Flota com una papallona, perquè té un significat aquest títol.
1: De fet, el títol és més llarg, el que passa que... per qüestions de disseny editorial no cabia a la portada. I llavors el vam haver de tallar. El títol sencer és Flota com una papallona, pica com una abella.
0: Això és una frase d'un boxejador molt famós.
1: Això és una frase del Muhammad Ali, que per mi és el millor boxejador de tots els temps, i va ser campió mundial dels pesos pesants. I una de les coses que hi havia a l'època era que els pesos pesants eren això, era gent com molt voluminosa, molt poc àgil, llavors, per tant, es movien poc, però sí que és cert que tenien un cop de puny molt fort i eren capaços de tombar qualsevol a la que t'enganxaven. Llavors, ell, que era, a banda d'un tio hàbil, era un provocador, es dedicava a fer frases d'aquestes per provocar el contrari, per posar-lo nerviós, per treure-lo una mica de les seves caselles, per portar-lo al límit, no? I una de les que deia, precisament, era això, flota com una papallona, pica com una abella, amb la idea aquesta de flotar com una papallona. Ell es movia molt i, per tant, flotava com una papallona i, al final, picava com una abella, que era quan aconseguia que l'altre es posés nerviós, perquè evidentment tenia molta menys agilitat que ell i per tant no es movia igual, es anava atabalant i al final ell li podia pegar i tombar-lo. No?
0: Això el protagonista del llibre també ho fa quan està fent un combat, el segon combat. No us explicarem moltes coses perquè volem que llegiu el llibre, que és molt interessant, no? I ell agafa aquesta que dius tu de com flotar, no? D'anar cansant a l'enemic, i quan es descuida, doncs, donar-li això com una abella, no? A mi, personalment, i no t'ho dic perquè l'autor estigui aquí, el món de la boxa és un món que té pocs lectors, no? Perquè sempre és la història d'un boxejador famós, com el Muhammad Ali, o altres, no? Però aquesta és una història que té moltes vies, no? El pots agafar de moltes maneres. Jo molt m'agradaria, primerament, a l'ambient. Per què vas escollir el Guinardó? Podies haver escollit un altre lloc. Escollir el Guinardó per l'ambient d'aquesta novel·la.
1: Bé, de fet, un incís previ, jo diria que hi ha una gran literatura de boxa, el que passa que a l'estat espanyol hi ha poca tradició, però sí que és cert que en altres països hi ha una gran literatura de boxa i literatura molt interessant i molt intensa, no? El Guinardó era un nom, vull dir, de fet, el Guinardó en si no surt enlloc, només surt el nom del protagonista, que és la Fletxa del Guinardó, que és el cognom que ell, en teoria, va néixer el Guinardó, i per tant li van posar la Fletxa del Guinardó, que era una cosa que s'acostumava a fer bastant, posar un nom relacionat amb el lloc on naixia cada un dels boxejadors, no? Era bastant habitual als anys 60 o una cosa així, no? Per tant, era una mica com per mantenir aquesta idea.
0: La Fletxa del Guinardó, explica'ns una mica més què representa un boxejador, una persona de classe mitjana, potser amb una vida desestructurada, que no sap com continuar i està en un ambient que tampoc l'ajuda, no?
1: Bé, ell és una mica, jo diria que és un el típic perdedor, diguéssim, és aquesta persona, allò que deia el Rubén Blades a la cançó, no? Que si naciste pa martillo del cielo te caen los clavos, doncs una mica és això, no? Que a vegades encara que intenti sortir, intenti fer el que pot per evitar caure en això, deixar d'abandonar-se. Hi ha una temporada que ha estat bastant abandonat i per tant ha caigut al pou, però l'ajuden a sortir, però per molt que l'ajudin a sortir sempre hi ha alguna cosa que el fa mantenir en aquest pou, no? Llavors és aquella història que a mi m'agradava molt, que és una de les coses que m'interessava molt de, diguem-ne, de la boxa clàssica, que era aquesta idea de que era l'única opció que podia tenir alguna persona de classe baixa per sortir de la misèria, però realment sortir de la misèria. No era allò fer alguna cosa que em vagi mig bé, sinó sortir de la misèria. És a dir, allò comprar el Mercedes, comprar la casa a la mare, aquelles coses que aquí a Espanya passava amb els toreros i als Estats Units acostumava a passar amb els boxejadors, no? Llavors era una manera com de la possibilitat d'això de sortir de la misèria a base de cops de puny, en aquest cas, i a l'altre d'enfrontar-se amb un toro, no? Vull dir que era aquesta idea ets un perdedor, però pots arribar a guanyar. Diguéssim, tu pots estar perdent pels punts durant tot el combat i a l'últim assalt pots tenir un cop de sort, donar un cop de puny i guanyar per cau, no? Llavors era aquesta mena com d'esperança final, no?
0: Per intentar canviar de vida, però clar, hi ha molts que ho intenten, molts que no arriben i altres que sí. També depèn dels padrins que tinguis al costat, perquè pot ser un boxejador que no sigui gaire bo, però si té un bon ambient que l'ajudi, sí que pot sortir. I aquest no és el cas del protagonista del llibre.
1: Sí, però si no ets bo, te l'acabaran fotent un moment o altre, te l'acabaran fotent per molts padrins que tingui, perquè els padrins són fora i qui està dalt ets tu, no? Llavors no, d'alguna manera te l'acaben cascant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però el llibre també parla d'aquesta, diguéssim, la boxa negra, que es compren els combats, es paguen, estan amanyats. O sigui, això també forma part de la història de la boxa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, forma part de la diguem-ne, d'aquesta tradició americana de la boxa, no? Mm-hmm. Llavors, de fet, lo que hi ha una cosa molt clara, que a mi també m'interessa bastant aquesta idea, és que les màfies, és a dir, el crim organitzat, el gran crim, d'alguna manera s'adapta molt bé als nous temps i a les circumstàncies. Mm-hmm. Per tant, antigament, el que donava diners era això, era subornar boxejadors, amanyar combats, jugar a les apostes i, per tant, guanyar amb aquesta història. I avui en dia això ja ha perdut bastant, ja no és aquella cosa de donar tants diners i ara es mou cap a uns altres llocs que serien aquests combats més salvatges, més de sang, aquests combats que es fan amb gàbies, aquests combats que hi ha apostes il·legals, que es mouen per conductes no sempre reglamentaris, i això sí que realment ara dona diners, no? Llavors les màfies estan més aquí i és on volia acabar portant la història.
0: Sí, que en poques paraules dius que la boxa sí que és un món que no és net, que té coses molt fosques i per guanyar diners tot s'hi val.
1: Però és que cap món és net, eh? Vull dir, a veure, si mires les notícies i si segueixes els informatius, cap món és net, és a dir, han trobat partits comprats, futbolistes comprats, jugadors de tota mena comprats, per tant, vull dir, quasi res és estar aliè a la corrupció i a la possibilitat de caure, no? Vull dir, si som humans i suposo que cadascú té el seu preu i alguns el tenen més baix que uns altres i per tant tot és susceptible, no? El que passa que tradicionalment la boxa ha tingut sempre aquest halo com de la màfia al darrere i per tant de la gran màfia americana siciliana establerta als Estats Units, que marcava una mica aquesta història, no? Però en si jo crec que qualsevol activitat humana té la possibilitat de corrompre's, no? D'alguna manera o altra.
0: I ara et pregunto, Jordi, aviam, aquesta història d'on sorgeix? A tu t'agrada la boxa? T'agrada aquest món que mai s'entén de que si és bo, si és dolent?
1: A mi m'agrada, reconec, tot i que suposo que no està ben vist, perquè no està ben vist, a mi la boxa m'ha agradat des de sempre. De fet, jo de petit, aquesta història arrenca de la meva infantesa, d'alguna manera, allò com molt subconscient. Jo vaig veure, és a dir, a mi a casa jo era petit, però em deixaven quedar, de tant en tant me deixaven quedar a veure la tele, quan feien aquestes grans coses que venien dels Estats Units sempre, i que les feien, òbviament, per qüestió d'horària a les tantes de la matinada, no? Llavors, jo què sé, el concert de l'Elvis a Hawaii, els combats de Muhammad Ali, la teòrica arribada de l'home a la lluna, aquesta mena de coses que les feien, jo em quedava i ja hi veien, no? I llavors, a Reus, jo sóc de Reus, hi havia, i de fet hi havia a molts llocs, a molts pobles i ciutats n'hi havia molts, hi havia unes matinals de boxa que feien els diumenges. I llavors, amb mon pare hi anàvem habitualment, vull dir que era una cosa com bastant habitual. Avui, després, durant molt de temps, va estar com molt estigmatitzat i semblava que això de la boxa és violència, seria fomentar la violència amb els nens i seria com un pecat mortal, no? Però llavors era com bastant normal i no hi havia... Ningú s'estranyava gaire, no?, de que els nens poguéssim anar a un combat de boxa i, per tant, jo hi havia anat bastant i en veia de combats de boxa per la tele, vull dir, per tant, sempre m'ha agradat. Després va caure en desgràcia, va perdre totalment el seu poc o molt glamour que podia tenir i ara torna a estar de moda, però en un altre àmbit com més lúdic, més pijo, més d'allò dels gimnasos de boxa, d'aquestes coses de posar-se en forma, de practicar, i aquesta història que té un altre component que no és aquella del combat, sinó que va amb una cosa una mica més com d'entreteniment i de posar en forma, no?
0: Suposo que quan eres petit també devies veure aquestes pel·lícules tan famoses de la boxa, com el Rocky Balboa i tots aquests, o ja no t'agradava tant això?
1: Rocky reconec que la vaig veure menys perquè la trobava una mica nyonya, la trobava allò com molt americà, però en canvi sí que he vist pel·lícules de boxa, no sé, la Toro Salvaje del Robert De Niro, les grans aquestes pel·lícules de boxa realment bèsties, les del Rubin Carter, aquestes pel·lícules molt més directes. El Rocky n'he vist alguna, suposo de casualitat si l'han fet per la tele alguna vegada, però no l'he seguit mai tota perquè la trobava una mica nyonyo, de veritat, semblava soso, no?
0: Sí, una mica més comercial, sí. I les altres era com, dius tu, sang,
1: sí, era aquell punt salvatge que jo crec que és la base de la boxa, aquella dels anys 40 i 50, que era allò que et deia abans de la supervivència, és a dir, tu havies de pagar per sobreviure, per tant, havies de guanyar per tirar endavant, i allò donava una ferotgia i una mala llet que no es tenia ara, no? Que no es té ara aquesta mala llet i aquesta ferotgia en un combat de boxa. Ara els combats de boxa n'hi ha, perquè n'hi ha bastants, i són... Es piquen, perquè també es piquen, però no tenen aquella mala llet i aquella ràbia que tenien abans, no?
0: Escolta, la boxa és un esport individual. Com es reflecteix aquesta solitud amb la vida personal de l'Eduardo Romero fora del ring?
1: Una mica és això, és dir, el que has dit tu, no? Vull dir, de fet, és un esport individual que, a més, o guanyes o perds, vull dir, no hi ha grisos, no? És a dir, és una cosa o l'altra. Llavors, si guanyes molt bé i si perds molt malament. Per tant, en aquest sentit, ell venia de perdre, inicialment venia de perdre, i per tant la seva vida era una mica desastre, no? Llavors, el que passa que troba, doncs això, un entrenador d'aquells d'abans, que és capaç de recomposar-lo una mica i de donar-li altra vegada aquestes ales que necessita i aquest esforç que necessita com per tirar endavant, no? Que és aquesta necessitat de sacrifici, de lluitar contra tu mateix per tirar endavant, perquè de fet és la base, no? En si, encara que sigui un esport col·lectiu, sempre acabes lluitant contra tu mateix per fer alguna cosa, però amb la boxa o amb aquests esports individuals, no sé, unes curses, una marató, aquestes coses, encara és més obvi la lluita contra tu mateix, no? Perquè no lluites contra ningú més, sinó contra tu.
0: Ara, per fer un petit resum pels nostres oients, perquè estem parlant de boxa, m'agradaria que ens fessis un petit resum de què va aquesta història a part del boxa. Què busca l'autor, a part de demostrar que la boxa és un món molt diferent, sinó que llegint el llibre veus que també surten policies, surten cobradors de deutes, tot un món així que dius, què té a veure això amb el món de la boxa actual?
1: Jo buscava, en principi, com a grans blocs, dues coses. Una, plantejar la possibilitat d'expressar combats de boxa de manera que siguin, d'alguna manera, que el lector es trobi allà dins, és a dir, es trobi d'alguna manera immers allà al combat, com si l'estés veient realment, i després establir un paral·lelisme amb la vida, que també és una mena de combat de boxa, no? Llavors, la vida de l'Eduardo Romero és també una mena de combat de boxa fora del ring, no? Per tant, d'alguna manera ha d'anar barallant-se amb molta gent i amb moltes coses per poder tirar endavant, no? I per poder sobreviure d'alguna manera, i no sempre se'n surt, no? Llavors, clar, és un tipus de... Ell no sap fer res més, no? Llavors, és un boxejador, no sap fer res més, i per tant, la seva feina o la feina que pot trobar és una feina de cobrar amorosos, que cobra amorosos, i per tant, amb la condició física i amb la preparació física, això li va bé per cobrar amorosos, per tant, és una bona feina, però clar, és una feina que també pentina la legalitat i també fa que es trobi en unes situacions una mica complicades, no?
0: I després està la part policial, no? Que també diuen que són els de la llei, però també volen aprofitar-se del pobre protagonista,
1: bueno,
0: del llibre.
1: És el que dèiem abans, vull dir, ningú està lliure de pecat, no? Per tant, tothom pot caure, i de fet també en tenim casos ben recents de, jo què sé, del cap antidroga que tenia la casa forrada, el pla dur forrat de bitllets de 500, vull dir, aquestes coses. Per tant, d'alguna manera exposa aquesta mica, se troben diverses realitats diferents, no? És a dir, la boxa, un perdedor, algú que vol guanyar diners, algú que vol corrompre, un que es deix corrompre, vull dir, hi ha una sèrie de coses que passen, no? Per sort o per desgràcia passen, no?
0: I per saber tots aquests noms que surten de la boxa, li vaig fer un... No sé com es diuen aquestes claus o aquestes formes de boxejar. Tu has tingut que, d'alguna manera, esbrinar amb gent coneguda d'aquest món perquè t'il·lustrés, no?
1: A veure, no massa. És a dir, jo això més o menys ho sabia. És a dir, tenia allò la base aquesta. El que sí que he parlat és amb el responsable d'un gimnàs de Barcelona, que es diu Entrena en Barcelona, que aquest sí que em va ensenyar una mica la part, diguem-ne, més tècnica, més de com funcionen les competicions, de com va una mica tot això, no? És a dir, com va el món aquest no tan conegut de l'esport de competició, no? D'alguna manera.
0: Aquí al final del teu llibre, amb els agraïments, aquest senyor que has mencionat, que és l'Oriol Penya,
1: sí.
0: L'Oriol Penya, que és el responsable del gimnàs
1: Entrena
0: Barcelona,
1: sí.
0: Que és professional absolut i rotund. Segons ell, aquesta història no hauria estat possible, perquè ell està posat en aquest món de la boxa.
1: Sí, ell,
0: no?
1: Ell és entrenador de boxa, té un gimnàs de boxa, i per tant ell coneix una mica els mecanismes de la boxa, no? Mecanismes legals, que és el que m'interessava a mi, és a dir, la part de competició, la part de com funcionava. Llavors jo m'he encarregat de desmuntar-ho tot i de fer-ho dolent.
0: Déu-n'hi-do, Jordi,
1: no?
0: Perquè a mi em fan fer un llibre sobre la boxa i no sabria per on començar. Jo sí volia fer una cosa, que jo he llegit, no li he acabat el llibre, però al principi vaig pensar, ostres, un combat. Comences amb un combat al pobre protagonista, que li foten de nates, i jo dic, pobre, el destrossen, no? Però el llibre va evolucionant en què ell torna al gimnàs perquè l'havia entrenat el fill del jefe, que era un... No servia absolutament per res, no? I troba aquest personatge, aquest entrenador antic, que és d'alguna manera el que li diu, tu pots ser campió, tu pots ser campió d'Europa i d'Espanya, però has de... Li posa a la ment que jo guanyaré. Llavors fa un salt això, i després surten entremig totes aquestes trames del cobrador, però quan arriba el segon combat, és el que diu el Jordi, ell el que vol és que el lector s'involucri, que ho estigui visquent. I jo he tingut aquesta sensació, i t'ho dic en sèrio. Ostres, anava jo i, anava, i ara aquí, ara li dona, i ara... I ho anava visualitzant, no? I és això el que vol el Jordi, no? Jordi, tu vols que la gent...
1: Sí, de fet, és això, no?
0: S'involucri dintre de la mateixa història.
1: Hi ha molta gent que et diu, és que a mi la boxa no m'agrada, però és igual, encara que no t'agradi la boxa, és igual, estàs en una novel·la i, per tant, intentes entrar en aquella novel·la, encara que la imatge que tingui sigui una altra, però el que jo buscava com a autor és això, no? Aconseguir aquesta idea d'implicació de les coses, no? I d'alguna manera, amb el que deies abans també, de la mateixa manera que tothom pot ser corromput, tothom pot tenir alguna persona que el tregui del pou i l'ajudi a tirar endavant, no? Passa que de vegades és la sort de trobar-la, no trobar-la, o deixar-la que et trobi o de no deixar que et trobi, no?
0: Bueno, i també deixar-se ajudar, perquè hi ha moments en què el protagonista també diu, val la pena això, val la pena, però després li agafa com un rampell, com una ràbia, que és la que experimenta quan fa el segon combat, i que l'altre se li enriu, i també té tota la gent a sobre. La gent, quan ell surt al ring, clar, això també d'alguna manera la covarda, però és com un canvi de mentalitat, i ell pensa, bueno, doncs jo ho aconseguiré, i al final ho aconsegueix, però només és una victòria, perquè llavors s'ha d'enfrontar amb altres, no? I aquí comença també una miqueta a enrotllar-se la cosa.
1: No, clar, aquí està tot portat al límit, però el cert és que ens passa a tots, és a dir, tots tenim els moments aquells que dius, ostres, val la pena això que estic fent, no val la pena, segueixo endavant, no segueixo, i no et donen cops de puny ni et baralles amb res... Però tots tenim aquests moments com de ganes de deixar-ho tot, o aquells moments d'eufòria de dir, ostres, avui m'ho menjo tot i vaig endavant, no? Per tant, és una mica la vida, no, això?
0: Perquè, jo no sé, però tu no poses l'edat d'aquest boxejador. De quina edat estem parlant? Un home ja adult?
1: Estaria entre els 40, sobre els 40, una cosa així, més o menys, allò a punt de no poder fer-ho ja, no? A punt del límit, no? No hi ha una edat, però seria que aquesta idea de que ja ho has fet tot i la teva última oportunitat, el teu últim tren és aquell, i si no l'agafes ja no n'hi ha cap més.
0: Clar,
1: no?
0: Perquè tampoc es parla de que tingui alguna família, fills, és un home sol.
1: No, sí, és un home sol.
0: I que es dedica a la boxa i que veu que el seu món es va pagant fins que troba aquesta ajuda d'aquest entrenador que porta molts anys entrenant, no? Una cosa, trobes que l'estructura del llibre imita els rounds d'un combat de boxa? O sigui que fas un salt de vegades, no? Estàs explicant una història i de repente l'altre capítol ens parla d'una altra cosa.
1: No tant de manera literal, és a dir, no serien allò com 12 combats i 12 salts, aquella cosa, sinó simplement allò que et comentava abans una mica, no? La idea aquesta de traçar un paral·lelisme entre la vida com un combat, com una lluita que va avançant i que té moments que vas enrere, altres moments que vas endavant, altres moments que tens esperança, altres moments que et veus ensorrat, amb aquesta idea. Més, o sigui, més el paral·lelisme ve per aquí que no tant amb un combat real, allò de dir a salt 1, a salt 2, a salt 3, no?
0: No, o sigui, fas salts, però bueno, sí. Totes les històries estan lligades unes amb les altres.
1: Sí, va més aquí, no? Va més a la idea aquesta com de la vida, que també és un combat, que a vegades dins un combat hi passa de tot, no?
0: El que m'ha sorprès una miqueta, que ja no sé quin capítol és, que parles molt i dius, merda, moltes vegades, amb un, diguéssim, un llenguatge que és del carrer o d'una persona emprenyada, i anava comptant i deia, mare meva, merda, no sé què i no sé quantos. Clar, això també t'ambienta de que estàs en un lloc amb una sèrie de gent que t'has d'imposar i utilitzes un llenguatge que potser no és fi, però és el que toca en aquell moment.
1: Sí, a veure, tampoc no sóc un especial maniàtic de l'argot, perquè a vegades jo crec que segons com l'argot també distreu, no? A vegades d'alguna manera, però sí que interessa d'alguna manera marcar aquest tipus de situacions diferents, que no és el mateix que estiguis en un despatx d'un notari parlant que en un club de boxa o en un combat, no? o en una reunió de mafiosos, no? Vull dir que una mica això, però tampoc no sóc un maniàtic de l'argot ni dels girs del llenguatge.
0: També hi ha un canvi d'actitud d'aquest del protagonista quan boxeja a quan va veure el que li deuen calés. Ell també utilitza un argot, la primera vegada no, però la segona molt més fort, amb una sèrie d'acusacions i de coses que també ens sorprèn bastant, no? La força que té quan va a cobrar la deuta no és la mateixa força que té quan s'enfronta a un combat.
1: És que quan està en un combat, en teoria pot perdre, En canvi, quan va cobrar Amorosos, ell és qui té la paella pel mànec, d'alguna manera, i per tant l'ha de fer valdre, aquesta paella pel mànec, no?
0: Exacte, i si no la fa valdre, tindrà
1: més problemes
0: rus,
1: encara.
0: El rus li passarà comptes amb ell, perquè és que es mou en un món... que hi ha coses molt perilloses, no? No solament és un boxejador que, bueno, es dedica a boxejar, sinó que es mou en un món que tampoc és molt, molt adient, no? Els cobradors, després li venen els policies, les màfies, i tu dius, bueno, aquest home que és un boxejador o és una persona que està allà i està tocant moltes tecles que no hauria de tocar?
1: Jo crec que no és una qüestió de tocar tecles que no has de tocar, sinó que segurament no en pots tocar d'altres. És a dir, estàs en una situació que les tecles que tens són aquelles i les cartes que tens són aquelles i les has de jugar el millor que pots, però no tens unes cartes diferents, són aquelles. No hi ha més opció, no? Llavors, aquest és el problema, diguéssim, o la qüestió, no? A vegades, per molt que vulguis canviar la teva vida, el teu entorn no et permet. És a dir, jo potser voldria ser, jo què sé, jutge, però no tinc la carrera de dret i em costaria treure-me-la ara. Per tant, encara que vulgui ser jutge, no podria ser jutge perquè no podré encara que m'hi posi, no? Llavors, és una mica això, no? És a dir, que a vegades, encara que vulguis anar endavant i encara que vulguis sortir, l'entorn no t'ho facilita gaire, no?
0: Però aleshores em vens a dir que el món actual del boxe també té una mica d'això, d'aquestes coses fosques.
1: Bueno,
0: perquè no podem dir que el boxe és... Mira, tu et dediques a la boxe, fas un combat, el guanyes, això... Sinó, d'alguna manera, estàs dient que tota la boxe es mou amb aquest món...
1: No. A veure, com a tot arreu hi ha la part bona i la part dolenta. És a dir, els boxejadors, òbviament, que són legals, que es guanyen la vida, que són atletes i que funcionen com atletes i, per tant, treballen amb això. I després hi ha la part d'aquesta mafiosa que ja es mou per uns altres àmbits. És a dir, jo crec que ara la boxa com a tal, la boxa com a esport, segurament és molt més neta que no era als anys 40 o 50.
0: Sí.
1: Però, per contra, per exemple, després de sortir la novel·la, dies justos després de sortir la novel·la, va sortir una notícia que els Mossos d'Esquadra havien desmantellat a Cercs una xarxa patrocinada precisament per russos de combats il·legals que feien dins de la central nuclear de Cercs, en privat, de combats il·legals de boxa, això és més que boxa, no? És com es peguen amb mans, peus,
0: sí.
1: Es peguen de tot, no? Llavors van desmantellar una xarxa de combats d'aquests que es movia per diferents llocs i un d'ells era la central tèrmica de Cercs, no? Per tant, d'alguna manera això era, ostres, és la realitat pura, no?
0: Sí, però quan nosaltres parlem de boxa, totes aquestes històries, tots aquests entramats, la gent no ho sap, tot això. A lo millor amb el teu llibre se'n donen compte de que la boxa amaga també coses, no? Perquè aquesta notícia que tu has dit pot ser puntual, la diuen i punto, però hi ha altres coses també que no s'han descobert.
1: Sí, sempre hi ha coses que no s'han descobert i sempre hi ha coses que s'amagaran i sempre hi ha, com sempre, això, la part bona i la part dolenta. Llavors, clar, la nostra feina com a novel·listes és fer retratar la part dolenta, no la part bona. Clar, jo no serveix de res tenir un atleta aquí que compleixi,
0: sí,
1: que faci les coses ben fetes perquè no tindríem novel·la, no? Llavors no hi hauria tela de fons i no hi hauria res, no? Per tant, d'alguna manera, clar, hem de buscar la part dolenta, no la part dels que ho fan malament.
0: No, amb els dos combats de boxa de l'Eduardo jo ja m'he quedat servida, eh? Jo ja sé, vull dir que...
1: Ja tens prou cops de puny.
0: M'han posat en situació, eh? Volia també preguntar com interactuen aquestes màfies locals amb les internacionals, amb la trama.
1: Bueno, a veure, en aquest cas és com tot, és a dir, una mica la gràcia d'això, jo crec que un dels grans problemes que avui en dia té la policia és precisament que les grans màfies ja no són tan òbvies com abans. És a dir, abans la màfia era una cosa molt òbvia, però, per exemple, jo què sé, recordem l'anècdota típica de l'Al Capone, que el van trincar per evasió d'impostos, no el van trincar per tot el que havia fet, no? Llavors, clar, d'alguna manera, aquest és el problema, no? Llavors, avui en dia, les grans corporacions o les grans màfies internacionals són corporacions econòmiques amb molt de poder i amb molta ramificació i, per tant, molt difícils d'enganxar. Sí. Perquè tot es mou en uns altres nivells que és molt complicat de... Pots desmantellar la part bàsica de baix, l'últim esgraó, però no la part central, no? Per tant, i aquest és el gran problema. És a dir, a vegades, clar, ens enfrontem, o la policia en aquest cas s'enfronta a grans estructures que són molt més poderoses que ells. És a dir, sí, per exemple, les grans estructures de narcotràfic són més poderoses que els estats, fins i tot. Que hi ha molts estats d'aquest de Sud-amèrica que les màfies són més poderoses que el propi estat. Clar, contra això no pots fer gran cosa, no? Llavors, aquesta és la gran mal de tot, no?
0: Ara una pregunta que no sé, no sé per on agafar-la. Diu, si el protagonista flota com una papallona, qui és l'abella?
1: No, l'abella és ell mateix. És a dir, l'abella ets tu. Tu ets papallona i ets abella i ets una mica de tot, no? Llavors t'has d'anar movent i t'has d'anar fent com pots i trampejar-ho com pots.
0: I el teu objectiu al fer aquesta novel·la, plantejant aquesta història en tantes vessants, què vols que trobi el lector amb aquest llibre?
1: A mi m'agradaria, d'entrada, jo sóc partidari de... Jo vinc d'una generació de novel·les d'aventures, estiles... Jo de petit llegia novel·les d'aventures i em segueixen agradant. Per tant, a mi m'agrada que la gent s'ho passi bé, és a dir, la gent disfruti llegint i, o tingui aquella sensació encara que digui, ostres, no m'ha agradat això de la boxa, perquè no m'ha agradat la boxa, però m'ho he passat bé llegint, sí, no? I m'ha enganxat i he tirat endavant, no? Això és el que vull, no? Vull dir, no es tracta de fer moral de res, ni es tracta de donar lliçons de res, sinó simplement d'escriure una història que entretingui i que enganxi, no? Que el lector s'hi trobi còmode com a lector, no com a amant de la boxa o no amant de la boxa, sinó còmode com a lector.
0: No, jo ja t'ho he dit que jo amant de la boxa no, però quan he començat a llegir el llibre, és d'aquest llibre que sí que t'enganxa i que vas a llegir més. I fa, també t'he dit que cada capítol, que té una frase, cada capítol s'encapçala amb una frase que em sembla que era del Muhammad Ali, que està molt bé. Dius, ostres, el que et deia abans, no?, que estem parlant d'un combat i llavors anem a la vida personal del protagonista, no?, com se sent en aquell moment. Que això està molt bé també perquè si el llibre fos tot de combats i de coses seria bastant pesadet, no? D'alguna manera també tenim el personatge, un personatge amb unes característiques que potser moltes persones es poden identificar i no solament que es dediquin a la boxa, sinó en moments de la seva vida es poden també així sentir com a part de dos.
1: Sí, no és allò que et deia, no? Que tots tenim el nostre moment d'eufòria i el nostre moment de derrota, sí, i el nostre moment que tot et va malament durant una temporada i dius, hòstia, què he fet jo perquè em passi tot això a mi, no? Què he hecho yo para merecer esto, no? I a vegades tens moments que dius, hòstia, me va bé i sembla que la vida sigui de color de rosa, passis per on passis, no? I entremig, doncs, hi ha, mira, els moments més grisos, que són lo habitual, diríem, lo de cada dia, no? Per tant, en aquest sentit és allò que et deia, no? Que volia el paral·lelisme aquest entre la vida i entre un combat, no? Que tot hi està reflectit, en certa manera.
0: Un combat a la vida, no? Perquè trobes amb molts obstacles que de vegades no saps com sortir-ne.
1: Sí, però te n'has de sortir.
0: Però, per exemple, el protagonista, perquè té el recolzament d'aquest entrenador que veu potencial en ell i veu que poden sortir-ne, però la vida també et dona cops que és trobar també la persona.
1: Sí, a vegades és això, clar, a vegades és el problema, a vegades és allò que et deia abans, la diferència entre trobar una persona, saber-la trobar o saber-te a encomanar amb aquella persona que t'ajudi en un moment donat que tu necessites que t'ajudin.
0: I l'actitud, perquè al principi ell té una actitud de perdedor i en mica va superant aquesta actitud, però no deixa també de moure's en un ambient perillós. I perdona, Jordi, però és que a mi lo de les màfies i totes aquestes coses és que era com una pel·lícula, no? Veies una pel·lícula i hi ha bastants elements, no? Però que vull dir que ell els va superant i els va adaptant també a la seva vida. O sigui, no diu, deixaré totes aquestes coses i em dedicaré a la boxa, sinó que les necessita també per viure.
1: És que no pot fer-ho, clar. No pot fer-ho, perquè no es guanya
0: també
1: la vida amb la boxa.
0: Això mateix, necessita, no pot, perquè em sembla que el segon combat, com que ell guanya, té un gest generós amb la persona que l'ha ajudat i li dona aquests diners perquè pugui pagar a tota la gent que li deu diners, no? Perquè em sorprèn perquè el preparador li diu, és que m'has costat diners perquè he tingut que pagar molta gent, i tu dius, ostres, et quedes una mica bloquejat, no? Clar, ell com a persona no és un bon boxejador, i si vols que un bon, que ja té una mica de fama, lluitin tu, has de pagar.
1: Sí, clar.
0: Que és aquesta cosa negra, no?, que veiem. Alguna anècdota que vulguis explicar quan estaves escrivint el llibre? No. Algo que et devia passar. Et van presentar algun boxejador?
1: No.
0: Home, per ensenyar-te uns quants cops, no?
1: No, vaig veure cap i per si de cas tampoc m'hi posaré, no? Però no, va ser, a veure, normalment escriure és una feina... A veure, en aquest cas, com que molta part de la documentació ja la tenia, és a dir, ja la portava com de sèrie d'alguna manera, m'ha costat molt poc treballar, no? Normalment, com que jo, per de formació professional, al ser periodista, m'agrada més treballar tota la part d'informació fent entrevistes, parlant amb gent, preguntant, buscant, més que remenar papers, no?, que m'agrada menys. Llavors, en aquest cas, ja et dic, l'únic que vaig fer va ser parlar amb l'Oriol pel tema aquest de la part, diguem-ne, més legal de la boxa, més de competició, i a banda d'això era el de més, ho tenia com bastant clar com havia d'anar, no? I tampoc no m'agrada farcir excessivament de documentació, perquè pot quedar una mica pedant, no? En aquest cas sí, perquè hi havia unes coses com molt concretes que s'hi han de posar, perquè si no perds el context, però tampoc no cal, no. Jo crec que no cal farcir-ho excessivament d'erudició o falsa erudició, no?
0: Quan vas tardar en escriure aquesta història?
1: Poc, hauria d'estar, no sé, uns 7 mesos, 8, depèn, no? Tenint en compte que tampoc t'hi dediques allò 24 hores. Sí que és cert que quan enganxo velocitat de creuer, llavors sí que estic ficat i ja no faig altra cosa, no? Però primer vaig allò picant d'aquí, picant d'allà una mica, fins que no acabes de trobar-li el punt i l'arrencada, llavors quan ja l'hi tens, llavors sí que ja estic molt centrat, no?
0: Perquè als escriptors us passa que de vegades teniu bloquejos també, que no sabeu per on de continuar.
1: No, a mi això del bloqueig jo crec que és un mite una mica fals, no? Perquè sempre tens coses per escriure i sempre tens coses per explicar. Passa sí que a vegades, tal com escric jo, jo crec que hi ha dos grans maneres d'escriure. Una que és que ho tens tot planificat quan comences, i l'altra és que sobre la marxa vas fent. Jo sóc dels segons que sobre la marxa vaig fent, i així tinc... Quan escric tinc la sensació també com el pot tenir el lector, és a dir, que em va sorprenent a mesura que va avançant. Això té, òbviament, el risc de que trobes coses al final que potser t'agraden més que el que havies pensat i ho has de canviar tot, però ja hi compto amb això, no? Per tant, una mica la idea aquesta, jo crec que el bloqueig és fals, i si és bloqueig, a mi no m'ha passat mai. Jo vinc de l'escola aquesta de periodisme de comarques, i el periodisme de comarques, si has d'omplir 4 pàgines d'un diari, no pots bloquejar-te mai, has de tirar endavant, i per tant, i això a mi m'és igual, escrius amb qualsevol circumstància, de qualsevol manera, i no passa res, no pots atabalar-te, i ara necessito que surti el sol i que tingui un te de no sé què per no sé quant, no, escrius i s'ha acabat.
0: Perquè el tema aquest de la boxa és interessant, però altres llibres, quines temàtiques tens als altres llibres?
1: No, diuen molt de tot, perquè la sort és això, no? Com ja et dic, com que jo m'he guanyat la vida amb el periodisme, no et veus obligat a seguir modes, ni a seguir corrents, també, ni a seguir res, i per tant pots escriure una mica el que et dona la gana, no? Si un dia et ve de gust fer un llibre de poesia, perquè et ve de gust i saps que el publicaran, encara gràcies que te'l publiquin, que no et donaran ni 5, doncs ja està bé, no? Vull dir, ho fas perquè tens el gust de fer-ho, no? I llavors, no sé, he tractat molts temes molt diferents. Per exemple, un tema que em va agradar molt tractar va ser els GEI, els grups especials d'intervenció, el cos aquest d'èlit dels Mossos d'Esquadra. Ara són una mica més populars i són una mica més coneguts, però quan ho vaig fer jo a la novel·la eren molt poc coneguts, i em van permetre, doncs, anar amb ells amb uns entrenaments, veure com entrenaven, veure com funcionaven, i això, home, és interessant, està molt bé, no? Són aquestes coses, la part, diguéssim, simpàtica i agradable d'escriure, no? És a dir, quan t'estàs documentant i quan busques material, no?
0: Aviam, potser els escriptors gaudiu més de quan feu la recerca i ho esteu muntant, que una vegada ja ha muntat el llibre, que ja està fet i només està pendent del lector.
1: És que escriure és un rotllo, escriure és avorrit, diguéssim. Escriure com a tal, per això et dic, clar, si jo tingués la novel·la feta prèviament, és a dir, allò que et deia, si jo sabés a l'hora de posar-me a escriure, sabés tot el que passarà, ja no l'escriuria, perquè ja no em cridaria, no. Ja no em cridaria l'atenció a mi d'escriure allò, no? Hòstia, vaig avorrir-me, m'he fotut a escriure aquí, perdre el temps escrivint per una cosa que ja sé com s'acaba i com va. No, no.
0: No, però
1: sempre... L'aire aquest de sorpresa que pot tenir no saber què estàs fent està bé.
0: Això també està molt bé, perquè tens una idea i tu dius, no, oh, mira, ara la canviaré, ara aniré per aquí, ara aniré per allà.
1: I a vegades descobreixes, parlant amb algú, descobreixes, ostres, mira, pues això no ho sabia jo i em dona una pista que puc anar per aquí. Bueno, t'obliga, ja et dic, t'obliga a refer-ho molt, però té aquest punt que et manté viu i amb tensió, no?
0: Fent aquest llibre, vas dubtar de canviar el final o no?
1: No. No, perquè al final, no, al final em va sortir al final.
0: Vas pujar fin.
1: Exacte, va arribar quan tocava arribar.
0: Hi haurà una segona part d'aquest llibre?
1: Al principi, a veure, no ho crec. Home, no m'ho he plantejat, però sí que és cert que és una història com molt conclusiva, no? Que llavors li hauria de fer coses molt estranyes amb aquest bon senyor fora d'aquí, no? I seria més complicat. És factible, però no sé, està obert, però no, m'ho ha dit altra gent, però no, tampoc m'ho he plantejat.
0: Hi ha algun projecte nou que tinguis a la vista d'escriure un altre llibre, bueno, o poesia, com tu has dit?
1: Estic escrivint, estic fent un llibre de poemes. De fet, és que ara han sortit, per aquelles coses editorials, han sortit tres de junts de llibres, vull dir que han sortit dos de poesia i aquest.
0: Aquest el vas presentar el mes de març d'aquest any, no?
1: I ara han sortit dos més. Aquest és el llibre número 100 i ara ja en porto... Ara ja en porto 103, ja n'han sortit... Després de darrere aquest han sortit tres més, no? Per tant, és aquella cosa que no, clar, els temps editorials no els controles tu, que a mi de controlar-ho d'una altra manera, i llavors ho dosificaries una mica més, però bueno, va com va.
0: Algun dia el Jordi Cervera deixarà d'escriure?
1: Bueno, segurament sí, eh? Vull dir, no... A veure, he tingut temporades que ja no he escrit, i algun rampell de dir, oi, plego, que, ostres, està molt complicat això, no? No ho sé, a veure, jo suposo que plegaré el dia que vegi que el que fas ja no interessa a ningú, no? Llavors, que dius, és que no val la pena escriure. Jo sempre he tingut clara dues coses, no? Una, que no pagaria per publicar un llibre, i dues, que deixaria de fer-ho quan no interessés, no? Llavors, fins ara no he pagat per fer un llibre, moltes vegades no he cobrat, però no he pagat. I el d'interès, doncs, a veure, he tingut èpoques que ho he vist bastant clar que o no interessava, jo creia que no interessava i no he escrit, i d'altres, doncs, que mira, a vegades llavors te tornes a animar, allò que dèiem abans, te tornes a animar i tornes a engegar-ho. Però bueno, en principi a mi m'agrada escriure perquè m'entreté, no? És a dir, em distreu i em manté àgil, però no se sap mai el que passarà.
0: Escolta, vols que fem una pausa musical? I hem escollit una cançó que crec que t'agradarà moltíssim i que és molt adient pel tema que hem parlat avui, que és del Bob Dylan. Saps quina és?
1: I tant, segur que sí, deu ser l'Hurricane.
0: Exacte, vinga, escoltem-la.
1: Aquesta cançó és una de les grans cançons de capçalera.
0: Doncs l'escoltem.

0: entre altres coses, per la cançó aquesta del Bob Dylan, que era innocent. Havia tirat un munt de temps a la presó, va perdre el títol, etc, etc, i al final, gràcies a la cançó aquesta, el van reivindicar i el van revaloritzar, i es va veure que era innocent, no?
1: Sí, però bueno, li van destruir la vida perquè ja no va poder tornar a boxejar, suposo. Escolta, hem parlat d'aquest llibre que l'has publicat amb Delicte. Explica'ns què et va portar a anar amb aquesta editorial.
0: A veure, jo el Marc Moreno, el Marc Moreno és l'editor, i de fet és l'ànima de l'editorial. El conec des que la va obrir, l'editorial, no? Ell és escriptor també, i jo estava com a periodista, i per tant havia tingut contactes amb ells com a periodista, com a per anar donant notícia d'alguns llibres seus, de l'editorial, de com funcionava, i teníem un lligam des de sempre, no? I llavors, mira, ara va sortir l'oportunitat de publicar aquest llibre. Jo portava bastant de temps sense publicar, i bastant de temps sense publicar cap novel·la negra, i va sortir l'oportunitat de portar-la. Vull dir, el Marc s'ha convertit en una de les editorials de referència pel que fa a la novel·la negra de casa nostra, vull dir, sens dubte, i per tant és un lloc on hi has de ser, i és un lloc que l'has de tenir present si vols saber una mica com funciona la novel·la negra aquí a Catalunya.
1: No, perquè a més és bastant interessant perquè és un editorial independent, o sigui, que no pertany a cap grup voluminós, i que a part també et dona veu als escriptors que no sou com molt coneguts,
0: però
1: no?
0: Ell combina, de fet, dues coses, és a dir, escriptors, diguem-ne, novells que comencen, sí, i escriptors que ja,
1: que porteu
0: bon o dolent, ja tenim una certa trajectòria a les espatlles, no? Per tant, aquesta combinació també és bona, perquè li permet d'alguna manera abraçar tot el ventall de possibilitats i de crims diferents i de maneres de matar i de delinquir diferents, no? Que està molt
1: bé. Perquè el catàleg que tenen és molt extens, moltíssim, eh? Jo me'l vaig estar mirant, dic, mare meva, jo vaig conèixer aquesta editorial, bueno, que no es diu Delicte només, no? Per la Rosana Andreu, que també la vam entrevistar aquí a Ràdio Molins de Rei, que va escriure el llibre aquest, Una taca de sang, i em va semblar fantàstic, no? Vull dir que jo no hagués conegut a la Rosa Andreu si no hagués sigut per aquest llibre, ni tampoc hagués conegut a tu, perquè me'n recordaré tota la vida. Quan vegi un combat de boxa, diré, ostres, el Jordi Cervera ja m'ho va explicar tot, ja ho estic visualitzant, no?
0: No, realment la feina que fa el Marc és important, sí. és una feina d'aquestes que, a més, jo crec que està poc reconeguda, perquè és una feina sòlida, d'allò d'anar de formigueta, de treballar, sí, d'anar llibre rere llibre, història rere història, per seguir presentacions, coses, vull dir que el Marc és superactiu i ho fa tot molt amb moltes ganes, no? Vull dir que és un treballador incansable en aquest sentit, no? Jo crec que valdria la pena que els lectors li reconeguessin amb aquestes editorials també l'esforç que fan, i que els premiessin amb una mica de carinyo en forma de compra de llibres, no?
1: Doncs nosaltres farem tot el possible perquè, per Ràdio Molins de Rei, que vinguin més autors com tu, que expliquin el seu llibre, i que donem també una miqueta d'espenta a l'editorial Delictes, que ho estan fent molt bé. Alguna cosa més, Jordi, que
0: no,
1: vulguis afegir?
0: No, agrair-vos el temps, la lectura i la dedicació a la novel·la, i en aquest cas a la meva, vull dir que sempre és d'agrair, no?
1: Doncs esperem la teva pròxima novel·la i que et puguem convidar un altre cop aquí a Ràdio Molins de Rei i que ens expliquis totes aquestes històries que ens encanten. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Judit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, tres accidents dificulten en aquests moments la circulació. El primer a l'AP7, a Roda de Berà, que deixa només un carril obert en aquest punt. Un segon accident a l'AP7, també a Mollet, deixa també un carril tallat. I finalment, un tercer accident afecta, en aquest cas, a la B142 a Polinyà.

0: que deixa completament la via tallada. També hi ha retencions a la Nacional 340, a Creixell i també a l'AP7 a Mollet del Vallès. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou 9.200 personal d'atenció educativa i personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. La major part de les noves places seran per al professorat, amb especial reforç a l'escola inclusiva i a la formació professional, i també s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i també personal administratiu. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació i Formació Professional.
1: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu, i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
0: Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un acord. I per causes que s'investiguen, dues persones van morir ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2 a Jorba. El sinistre va deixar també quatre ferits menys greus traslladats a l'Hospital d'Igualada. Amb aquestes víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I l'Aplec del Caragol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel sol i la calor. Només es preveuen alguns núvols prims i nuvolades de tarda al Pirineu, que deixaran fins i tot algun ruixat dispers. Pel que fa a la temperatura, es mantindran plenament estiuenques, amb màximes que tornaran a fregar avui els 35 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
6: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
8: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
9: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
8: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
10: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
8: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
11: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
8: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

Continuem el programa especial d'avui dedicat, com us he dit, al gènere de la novel·la negra i policiaca. En el món del cinema, molts d'aquests llibres s'han portat a la gran pantalla i sempre amb una banda sonora que ja fa tremolar des del primer moment. Un petit aperitiu del que veurem i sentirem. A continuació, escoltarem la música d'aquelles pel·lícules fetes per grans directors que amb el seu particular estil van fer d'aquest gènere un dels més seguits per un determinat públic, on el suspens, la intriga i també una mica de por fan que no perdem ni un minut en esbrinar qui és l'assassí o l'assassina. Començarem per Psicosis, probablement la pel·lícula més icònica de la història del cinema i la més popular del mestre Alfred Hitchcock. Basada en la novel·la homònima de Robert Bloch, però més, molt més influent que aquesta, tothom coneix la seva història. Tothom tenim al cap la meravellosa escena de la dutxa, intrigant, en suspens, acompanyada per la partitura que Bernard Herrmann va compondre pel film. Aquesta pel·lícula va ser nominada a 4 Oscars, però no se'n va endur cap, però el temps l'ha col·locat a l'Olimp del 7è art.

Si Agatha Christie és la reina del suspens i del misteri, Alfred Hitchcock és el gran mestre del suspens psicològic. I la pel·lícula Vertigo, estrenada l'any 1958, és considerada la millor del seu gènere. Però qui és Alfred Hitchcock? Doncs un home que va saber fer-nos estremir amb les seves pel·lícules, però mai utilitzant els recursos habituals del gènere policiac, fins i tot de l'anomenat cinema de terror, perquè només utilitzava la intel·ligència, la ironia i l'intriga sàviament dosificada per aconseguir el suspens inigualable i els resultats que tant el públic com la crítica han aplaudit sempre amb les seves nombroses i extraordinàries pel·lícules. Escoltem una peça musical que està incorporada a la pel·lícula Vertigo.

Els taranys en un tren és una pel·lícula de l'any 1951 dirigida per Alfred Hitchcock, basada en la novel·la homònima de Patricia Higgins. La trama segueix en Guy Hines, un famós jugador de tennis, i en Bruno Anthony, un desconegut psicòpata que es troben casualment al vagó restaurant d'un tren. En Bruno, conscient que en Guy vol desfer-se de la seva dona que li fa la vida impossible, li proposa un pla sinistre, un intercanvi d'assassinats. La idea és que Bruno mati la dona d'en Guy, mentre que Guy hauria de matar el pare del Bruno, creant així un crim perfecte sense mòbil aparent per la policia. La situació esdevé un malson per en Guy quan en Bruno compleix la seva part del pacte i l'obliga a intentar complir la seva, convertint la pel·lícula en un thriller de suspens intens sobre la culpa, el xantatge i la bogeria. Escoltem una de les cançons que surten a la pel·lícula.

La finestra indiscreta, Red Window, és una pel·lícula de l'any 1954, una obra mestra del suspens, dirigida per Alfred Hitchcock. Protagonitzada per James Stewart i Grace Kelly, trata d'un fotògraf que està confinat a una cadira de rodes, que en espiar els seus veïns sospita que s'ha comès un assassinat. És un clàssic aclamat pel seu guió i la narrativa. I jo us pregunto, espiar o mirar? Quina és la diferència? Els éssers humans recorren a l'observació com a mecanisme que ens permet conèixer el món que ens esvolta. Podríem dir que busquem la veritat, objectiva i universal, mitjançant la mirada que s'acaba transformant en un instrument de poder. La nostra capacitat per conèixer a través d'ella ens brinda la possibilitat de construir arguments que exigeixen la conformitat de la resta dels individus. Escoltarem una de les seves melodies.

Seguim amb una gran escritora de novel·la negra i estic segura que encara teniu algun llibre dels seus. Em refereixo a Agatha Christie, coneguda arreu del món com la reina del crim. Els seus llibres han venut més de 1.000 milions d'exemplars en anglès i 1.000 milions més en altres llengües. És l'autora més publicada de tots els temps, només superada per la Bíblia i Shakespeare. Va escriure 66 novel·les policiàtiques, 150 col·leccions de contes, més de 20 obres de teatre i 6 novel·les escrites sota el nom de Mary Westmacott. Entre les seves obres més famoses hi ha Assassinat a l'Orient Express, Mort al Nil i moltes més. He escollit per cada una d'elles aquestes músiques que sonen al llarg de la pel·lícula perquè us faci recordar i reviure aquests dos magnífics llibres d'intriga i de suspens.

Mort en el Nil narra com les vacances del famós detectiu Hèrcules Poirot en un vaixell egipci esdevé un malson quan una jove hereva és assassinada i ha de resoldre el crim abans de que el vaixell arribi a la seva destinació. En Assassinat a Orient Express, Poirot es troba a Istanbul quan rep un telegrama urgent dient que ha de tornar a Londres. Per això ha de prendre l'Orient Express que surt aquella tarda. El tren va de gom a gom, tot i ser hivern, i Poirot es troba en dificultats per trobar un bitllet. Però gràcies al senyor Buch, que és un vell conegut seu i l'encarregat del tren, aconsegueix plaça a última hora. El trajecte transcorre amb normalitat fins que el tren queda detingut en algun lloc remot de Iugoslàvia a causa d'una tempesta de neu. L'endemà al matí, Poirot descobrirà que un dels passatgers del tren ha estat assassinat. Davant la insistència del seu amic Buch, decidirà ajudar a aclarir el cas. Haurà de descobrir mitjançant els seus curiosos mètodes quin dels 12 sospitosos ha estat el culpable de l'assassinat a l'Orient Express. Escoltem una de les seves cançons que sona durant la pel·lícula.

Pel·lícula clàssica de les que s'han fet tant sèries de televisió com diverses versions en diferents anys. En refereixo a l'adaptació al cinema del llibre de l'Agatha Christie, Els 10 negrets, on es narra la història de 10 persones desconegudes entre elles que són convidades a una luxosa i aïllada mansió en una illa remota per un misteriós anfitrió, el senyor Un, que no apareix mai. En arribar, els convidats descobreixen que el seu anfitrió està absent i a través d'una gravació se'ls acusa a tots d'haver comès un crim en el passat que va quedar impune per la llei. Un a un, els convidats comencen a morir d'una manera que coincideix amb la lletra d'una cançó infantil popular, 10 negrets, que està penjada a les seves habitacions. Escoltem aquesta cançó de cuna dels 10 negrets.

El fugitiu, que és de l'any 1993, és un thriller d'acció protagonitzat per Harrison Ford i Tommy Lee Jones. Ens explica la història del doctor Richard Kimble, un cirurgià falsament acusat d'assassinar la seva dona. La vida del reputat cirurgià vascular, Richard Kimble, s'ensorra quan la seva dona és brutalment assassinada per un misteriós home manc. Tot i la seva innocència, Kimble és incriminat, jutjat i condemnat a mort. Durant el seu trasllat a la presó, un accidentat autobús li permet escapar. Ara convertit en un fugitiu, Kimble ha d'evadir la implacable caça de l'alguacil federal Samuel Gerard, interpretat per Tommy Lee Jones, mentre investiga pels seus propis mitjans per localitzar l'assassí real i demostrar la seva innocència. Escoltem de la pel·lícula una de les cançons, potser la més coneguda.

Seguim amb el mateix gènere, però amb pel·lícules que també van deixar la seva empremta i el seu estil. En aquest cas, qui no ha vist El silencio de los corderos? Una pel·lícula protagonitzada per Jodie Foster i Anthony Hopkins. Va ser estrenada l'any 1991 i la tercera pel·lícula que va aconseguir 5 Oscars l'any 1992. Millor pel·lícula, millor director, millor guió adaptat, millor actriu i millor actor. La història, basada en la novel·la del mateix títol, escrita per Thomas Harry, és un thriller de terror psicològic en què a una jove i brillant agent de l'FBI en pràctiques, Clarice Starling, interpretada per Jodie Foster, li encarreguen la investigació d'uns espantosos crims de dones comesos per un assassí en sèrie. Per seguir endavant amb la investigació, haurà d'entrevistar el doctor Hannibal Lecter, interpretat per Anthony Hopkins, un psiquiatre tancat en un sanatori d'alta seguretat per una sèrie d'assassinats en què es menjava les víctimes. Entre els dos protagonistes s'inicia un joc psicològic angoixant que manté l'atenció durant tot el film. Escoltem una de les seves músiques.

La pel·lícula Zodiac de l'any 2017, dirigida per David Fincher, és un dels thrillers criminals més aclamats i es basa rigorosament en els fets reals que van envoltar l'assassí del Zodiac, un criminal en sèrie que va operar al nord de Califòrnia entre el 1968 i 1969. A diferència d'altres thrillers, Zodiac destaca pel seu realisme documental, reflectint que el cas segueix sense resoldre's oficialment a la vida real. Encara que la pel·lícula i el llibre de Gray Smith assenyalen furtosament Arthur Leigh Talen com el principal sospitós, les proves d'ADN i cal·ligrafia mai van ser concloents per condenar-los abans de la seva mort en 1992. Escoltem una de les cançons que sona al llarg de la pel·lícula.

Shutter Island, una pel·lícula de l'any 2010, és un thriller psicològic dirigit per Martin Scorsese i protagonitzat per Leonardo DiCaprio. La història, ambientada al 1954, segueix dos agents judicials que investiguen la desaparició d'un pacient en un hospital psiquiàtric per a criminals perilloses en una illa remota, on descobreixen secrets foscos i una atmosfera de paranoia. A mesura que investiguen, s'enfronten a la reticència del personal dirigit pel doctor Cowley i a un entorn inquietant. Teddy, a més, té els seus propis motius per estar a la illa, relacionats amb la mort de la seva dona, fet que el porta a sospitar que es realitzen experiments il·legals. Aviat la paranoia s'apodera de la investigació, fent-lo dubtar de la realitat i dels seus propis records. Escoltem també una peça musical que sona al llarg de la pel·lícula.

I fins aquí aquest repàs d'aquestes músiques i aquests arguments d'aquestes pel·lícules basades en llibres i que van ser portades a la gran pantalla per directors com Alfred Hitchcock i Agatha Christie. De fet, n'hi ha moltes més, però hem volgut posar les més significatives, aquelles que sempre ens en recordem. Ara, després de la pausa, no marxeu perquè el programa Els Divendres de Misteri encara continua.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre el migdia i la mitjanit. L'AP7 concentra de fer les principals complicacions a hores d'ara. Aquest matí, un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà ha obligat a tallar temporalment la via en sentit sud i encara provoca cues quilomètriques. També hi ha afectacions a la mateixa via, però en aquest cas a Mollet del Vallès per un accident, i a la B-142 a Polinyà també està completament tallada per un segon accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell i entre Llinars i la Roca de Vallès, on s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C-31, a la C-65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I el govern

0: aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu, amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà, de fet, es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un nou acord. I la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. N'ha parlat avui a la xarxa el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado.
1: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
0: La campanya ensenya a identificar discursos d'odi, els canals de difusió i com es pot actuar per fer-hi front. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel sol i la calor. Pel que fa a la temperatura, es mantindran plenament estiuenques amb màximes que tornaran a fregar els 35 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
3: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
4: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: doncs, també tenim un altre escriptor, en Xavier Vilaplana, que tenim la sort de que avui està aquí amb tots nosaltres. Ell és l'autor de la novel·la La finestra, de l'editorial Delicte, especialitzada en novel·la negra i juvenil. En Xavier no només és escriptor, sinó que també és psicòleg, una professió que l'ajuda a entendre molt bé què ens passa pel cap i com gestionem les nostres coses. Ell viu a Sant Pol de Mar i, a banda d'històries juvenils, també ha escrit sobre mitologia grega. Però avui no parlarem de mitologia grega, avui parlarem d'un altre tema. L'hem convidat perquè ens ajudi a obrir aquesta finestra de la seva novel·la i ens expliqui els secrets de les seves protagonistes i com és el seu dia a dia escrivint. Xavier, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Molins de Rei i benvingut a aquest programa. Quan vulguis, comencem.
1: Gràcies.

0: Doncs benvingut al programa, Xavier Vilaplana. Què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé, molt content de poder estar aquí i de donar a conèixer el llibre.
0: Home, és un llibret que en un parell d'hores se'l pot llegir a la gent, no?
1: Sí, aquest és un aspecte important, de fet, com vaig passar el projecte a l'editorial, era un llibre que va néixer al principi com un conte i aquest conte es va anar allargant, però es va anar allargant d'una manera fins a cert punt, no? O sigui, no arribava potser a ser una novel·la, no?, entre 100 i 200 pàgines, vull dir, es quedava potser una mica curt, però tampoc tenia el format de conte, no? Es va quedar una mica entre les dues coses i per això va ser interessant que l'editorial fes l'aposta.
0: Jo me l'he estat fullejant, de fet et demano disculpes perquè no me l'he pogut llegir, però l'he anat fullejant i a mi la primera impressió que he tingut que és com un diari. És un diari de tres protagonistes que van explicant dia a dia les coses que li passen, de la manera que les tracten, perquè hem de dir que és un llibre que té tres protagonistes. Com es diuen aquestes protagonistes?
1: Són la Bruna.
0: La Bruna.
1: La Carmen i la Laura.
0: I totes tres diferents, són diferents, no? Tenen personalitats diferents.
1: Sí, són personalitats molt, molt diferents, però bueno, que ara serveixen una miqueta, que es van entrellaçant, no? I tenen com uns punts de trobada que van com desencadenant tota la història, no?
0: Perquè el llibre es basa en tres problemàtiques que estan a l'ordre del dia, com és l'assetjament escolar, les persones tòxiques i també les xarxes socials, que d'alguna manera fan que molta gent jove s'aïlli del món real. Jo no sé quin era el teu objectiu a fer aquest llibret.
1: Bé,
0: era denunciar aquests assetjaments que hi ha a les escoles, als instituts, la problemàtica dels nostres joves que viuen en un món que potser no és real?
1: D'alguna manera era fer aquesta denúncia, no? I que a més és un problema que avui en dia amoïna bastant, no? Ja vas tenir una anècdota abans de la presentació del llibre, no? I és que en una conversa amb la gent de l'AFA, de l'escola, sí, de Sant Pol, no?, em van explicar, que jo no ho sabia, no?, que van fer una enquesta als pares de l'escola i va resultar que l'assetjament escolar era allò que més preocupava als pares, no? I per tant, doncs, es van interessar molt, van venir també a presentació, no? Llavors entenc que és algo que està,
0: sí,
1: que està molt, molt vigent. D'altra banda, si hagués de parlar, no?, de com va néixer aquesta història, el punt de partida va ser que em vaig trobar en una situació semblant a la que viu el primer personatge de la història, no?, que és la que conversa amb un policia que li explica una història tràgica que ha viscut i que l'ha impactat molt, no? Jo em vaig trobar en una situació semblant, tenint aquesta conversa, vaig sentir aquest impacte que em va produir la seva història i d'alguna manera vaig començar a fer com una exploració com a escriptor de cap on em portava o com podia fer una ficció al voltant del que ell m'havia explicat, no?
0: Aquí es tracta de tres protagonistes, com he dit, que cada una amb una personalitat diferent. Per exemple, la Carme és una noia que vol passar invisible, no? I deixa de ser l'objectiu de les burles, perquè l'assetjament escolar comença quan hi ha burles o hi ha bromes que acaben malament, no? La Carme té aquesta personalitat. La Laura és una noia que controla la classe i exerceix pressió sobre la Carme. Sempre hi ha una persona per sobre teu que et pressiona a ser com ella vol, no? Són tres personalitats diferents. I la Bruna és una jove que utilitza el seu diari personal com a via d'escapament per desfogar-se i gestionar les seves angoixes. O sigui, són tres personatges completament diferents, però amb el seu moment, amb el seu ambient d'institut o d'escoles, estan patint una sèrie de com diríem això, assetjament escolar, després les xarxes socials que també pressionen moltíssim, i també la relació amb persones tòxiques, cada una amb el seu ambient. Què pretenies tu, fer com una denúncia social o posar, diguéssim, amb aquesta finestra, posar a la societat que això és un problema greu i que encara no s'ha resolt, que és un problema que hi ha a l'actualitat, que en un passat potser podia existir, però no tant, però cada vegada es va incrementant més i és el que preocupa més els pares d'aquests escolars?
1: A banda d'aquesta intenció, que era una de les que sí. hi havia en el llibre, no? Una altra intenció que he perseguit i que per mi era molt important era mostrar el problema des d'una certa complexitat moral, no? Amb el sentit de trencar una miqueta amb la idea, no? de que hi hagi una separació molt clara entre la víctima i el botxí, no? D'alguna manera són tres personatges que sí. es veuen immersos en unes circumstàncies i que inclús n'hi ha alguns que segons el moment de la història són víctimes i després són botxins, sí. no? I inclús que en un altre moment de la història poden intentar fer algun tipus de reparació d'allò que han fet, no? Aleshores, volia que aquests papers, no? que moltes vegades en les històries d'aquest tipus els veiem com molt separats, no? Es mostressin des d'aquesta complexitat i que poguessin entendre, no? que moltes vegades aquests problemes, més enllà de pensar en aquests nanos, no? des de les seves característiques individuals, no? que puguin tenir,
0: sí.
1: moltes vegades hi ha com un funcionament a nivell de sistema, no? És a dir, és el propi sistema que es genera dintre de l'aula o dels grups humans, no? el que porta a generar aquest tipus de lògiques del boc expiatori, no? Llavors, pot ser que algú en un moment determinat sigui aquest boc expiatori i que després intenti escapar, no? d'aquest sí. paper i acabi convertint en un agressor, no?
0: Jo et volia preguntar aquest títol que porta el teu llibre, que es diu La finestra. Qui és aquesta finestra? És un mirall on ens reflectim tot? És una finestra per sortir dels problemes que tenim? Per què aquest títol amb el teu llibre?
1: Intentaré respondre la teva pregunta sense desvetllar els misteris del llibre, no? Però el que sí que puc dir, no, és que la finestra té una doble significació a nivell simbòlic, no? D'una banda, no? La finestra no deixa de ser com una... És una finestra que pot abocar l'abisme, sí. això és una de les significacions, però la finestra també és un lloc des d'on mirar el món, no? Llavors, des d'aquesta dualitat, no? és on, des d'on aquestes tres noies observen el món, no? Després, també està l'altra finestra en la que elles viuen, que és també la pantalla del mòbil, que no deixa de ser també una altra finestra que es connecta amb l'altra, no? D'alguna manera, no? també he volgut mostrar, no? com aquesta convivència, no? entre espais digitals i analògics, sí. no? En aquestes noies, però també amb la nostra pròpia actualitat, no? Perquè també surten diaris, no? dintre de la història, no? que sembla que és com un espai predigital, no?
0: sí.
1: però que encara és vigent, no? Llavors, per això també ho volia mostrar, perquè són espais que conviuen plegats, no?
0: Perquè estem parlant, com he dit al principi, de tres problemes que són molt greus i que afecten principalment aquestes tres protagonistes, no? Per exemple, el tema aquest de l'assetjament escolar. Però també hem de posar molta força amb el tema de les xarxes socials, que també són unes finestres molt grans que t'ensenyen un món que potser no és real, però que a la gent jove els impacta bastant, no? També veus moltíssima gent que està molt enganxada a les xarxes socials, al Facebook, a l'Instagram, en fi, a totes aquestes finestres petitetes que creen un món que no és real, però que enganxa molt a la gent que és jove. Tu t'has trobat amb escolars que estan pendents sempre de les xarxes socials, dels likes que tenen, de lo que... i sobretot aquest, el ChatGPT, que ara s'ha posat molt de moda, que els hi fan preguntes inclús de problemes psicològics que tenen, i aquest chat els hi dona la resposta. Vull dir que és algo increïble. No sé si t'has trobat tu amb algun cas d'aquests.
1: Jo en aquest cas no puc treballar, no puc parlar com un professional de la docència, no? que conviu en el seu dia a dia amb adolescents.
0: Però tu com a ciutadà t'has trobat
1: però, amb... Però sí, també sóc pare d'un fill adolescent, el meu altre fill és més petit, i bueno, començo com a preguntar-me, no? sobre quin paper tenen ells respecte a les xarxes. No?
0: Molt fort.
1: I aleshores, en aquest llibre en concret, jo mostro un dels perills que podien arribar a tenir les xarxes, més en aquest nivell de lo que implica publicar coses, del factor en com amplifiquen els conflictes aquest tipus de publicacions, no?
0: Sí.
1: Però aquest seria només un dels riscos que avui en dia poden existir, no? I de la mateixa manera que hi ha riscos, tampoc podem oblidar que hi ha potencialitats, no? És a dir, no podríem dir que les xarxes són malignes.
0: Totes no, però la majoria, perquè són addictives. Les xarxes socials són addictives. I antigament, quan no existia el mòbil, no existia tot això, potser la gent jove vivia moltíssim millor, no? Però ara, amb els mòbils, les xarxes socials tenen una dependència que no és bona. I això es constata, no? Sempre veus gent molt, molt jove allà amb el mòbil, i també el problema que tenen les mares, que perquè el nen no plori li posen el telèfon. Vull dir que això és una cosa molt, molt greu, no? Aquesta dependència, que si li treus el mòbil el nen plora, quan abans no existia tot això. Però bueno, l'objectiu d'aquest llibre era mostrar tota aquesta problemàtica de la gent jove, suposo, no?
1: Sí, és el que explicava, no? A nivell de xarxes socials, jo descric un dels possibles riscos que pot tenir una xarxa social, no? Que és aquest risc de publicar aspectes de la intimitat dels personatges, i com això, amb una edat com és l'adolescència, on hi ha una sensibilitat especial, no? Pot resultar un problema i pot ser molt dolorós, no? Però el que volia dir és que hi ha molts altres riscos que aquí no estan explicats, però també perquè el món digital també és un món en expansió, no? I a la mesura que es desenvolupa, també els riscos que té també són diferents, no? Perquè apareixen situacions com el que descrivies abans, no? De la intel·ligència artificial, de la qual potser 2 anys endarrere pues, no en parlaríem, però ara en sorgir pues, hem de poder pensar quins riscos tindrà això. No?
0: Perquè aquest llibre, has dit al principi que tu l'havies fet com una espècie de conte, el llibre aquest de la finestra. Era un conte o ho has fet diferent? Perquè normalment si obrim el llibre veiem que hi ha trossos que són petits, com un diari, no? Per exemple, diu El diario de la Carmen, diumenge. Com es comença un diari? Què val la pena escriure? Elles, cada protagonista, escriu el que sent en aquell moment. I cadascú explica aquí el que li afecta. I dintre de lo que li afecta pot ser que tinguin una dependència amb una persona que és tòxica i que no desenvolupin la seva personalitat. Potser un altre se sent que vol passar invisible, però totes les bromes i totes les coses li van amb ella. Jo crec que tu has volgut d'alguna manera posar aquí en claretat el que pensa un adolescent, no? Que a vegades ho escriu en un diari i el diari és el seu confessor, no? El que sent, el que deixa de sentir, però no trobem la solució, no? Jo crec, penso, eh?
1: Clar, d'alguna manera, no? Volia també com mostrar la diferència que hi ha entre l'espai digital, sí, on hi ha com un sentiment de mostrar-se d'una manera més superficial, no? D'allò que un pot expressar quan ho està fent en un diari, no? O que és un...
0: Sí.
1: Que és que algú escriu des de la seva intimitat, no? Aleshores, també, per mi era molt important com elles, les protagonistes, feien aquest procés de descoberta d'aquest mitjà, no? Del mitjà de la paraula, d'escriure sobre elles mateixes, no? Al principi, algunes comencen el seu diari, no saben ben bé que s'ha de posar en un diari. Això és una cosa que no només s'hi hauran trobat elles, suposo que tots ens hi hem trobat, si hem intentat fer un diari, que al principi no sabem de què parlar, no? Llavors, elles van descobrint aquest mitjà, van sentint que a poc a poc es van familiaritzant, que els hi va portant coses, però també descobreixen que la paraula, no, en quant a la seva exposició respecte als altres, no, pot ser salvadora, però també pot ser una arma, no? Perquè en el moment que alguna cosa que algú ha dit, no, pues es publica, de cop i volta això pot ferir a persones, no? Perquè són coses que ja s'escriuen des de la seva pròpia intimitat, però en el moment que es fan públiques també tenen les seves conseqüències, no?
0: Aleshores, vols dir que la persona que escriu cura també. A l'escriure la problemàtica que tu tens o el que sents, a l'escriure en un diari, d'alguna manera es cura aquella persona perquè ho exposa i ningú li dirà per què has escrit això, perquè ho ha escrit ella. Ha mostrat aquesta intimitat que no la farà amb internet ni amb aquestes xarxes socials, sinó que ho fa amb un paper que només pot controlar ella. Jo dedueixo que l'escriptura sana alguns moments, no? O també una paraula escoltada te la pots aplicar i dius, ostres, doncs tenia raó. Però malauradament hi ha més paraules dolentes que bones. I llavors, clar, corres el perill que en vez de, com et diria jo, de sanar-te, encara et trobis més malament, no? Perquè també hi ha persones tòxiques, si tu no tens una personalitat molt forta, hi ha persones tòxiques que t'inveeixen i et fan creure el que no és. I t'ho dic per experiència, eh? No perquè ho tingui que dir, sinó que en el món, malauradament, hi ha persones tòxiques i costen moltíssim d'identificar, perquè tenen una personalitat que ho disfressa tot. I potser aquestes tres protagonistes s'han trobat que potser han fet amistat amb una noia i aquesta noia l'ha utilitzat, que això es fa molt actualment. Jo crec que tu has volgut d'alguna manera exposar tota aquesta problemàtica, però a la vegada també trobar una solució.
1: Bueno, aquest aspecte seria més complexa, no? o potser com molt ambiciós a pensar que el llibre dona algun tipus de solució sobre temes que realment són molt complicats, no? que inclús potser ens aboquen a conflictes humans que són d'ara, però que també són, que formen part, no?, de la mateixa essència humana, no? Llavors, més que aportar una solució, jo el que volia era fer mostrar els personatges, no? I inclús aquell personatge que la història podria semblar, no?, que és el més tòxic de tots, no?, per la influència que té en la resta de companyes, no?, també el volia mostrar des de la seva profunditat, no?, i que poguessin entrar dintre del seu món, no?, i llavors entendre'l...
0: Entendre per què es comporta així d'aquesta manera.
1: Que no és el mateix que justificar-lo, no?, però sí com a mínim entendre, no?, entendre quin és el seu conflicte i com ell acaba desenvolupant i fer les coses que fa, no?
0: Perquè de vegades aquests conflictes també generen dintre de la pròpia família, que el personatge, l'adolescent, a lo millor té una història molt, molt, molt crua a casa seva i llavors ens demostra aquest malestar o aquesta agressivitat, per exemple, sent una persona tòxica, el que li fan amb ell, ell ho fa amb un altre. Llavors, l'arrel potser del problema estaria més amb la família que no passa amb l'adolescent. Que l'adolescent el que fa és, d'alguna manera, pues, envoltar-se del que viu el dia a dia a casa seva. Vols que et faci una? És que em fa molta gràcia perquè estic parlant jo com un psicòleg i no tinc ni idea, i el Xavier, que és persona tan educada, m'està escoltant, eh? Però tornem al llibre, que és molt interessant. Explica'ns a part de l'objectiu, perquè aquesta idea va sorgir d'aquesta trobada amb els pares d'aquests nens, o, per exemple, de l'AFA, no m'has dit tu? Idea de fer aquest llibre
1: mostrant... No ben bé, la trobada va ser abans de la presentació, quan el llibre ja estava fet, i llavors va ser quan em vaig ser conscient de que aquest era un problema que amoïnava a nivell de pares, no? El punt de partida va ser una trobada que vaig tenir fa un temps amb un mosso d'esquadra, no? Que em va explicar una circumstància amb la que havia hagut d'intervenir, i a més sé que aquesta circumstància després el va portar a agafar una baixa laboral bastant llarga, no? Perquè d'alguna manera jo crec que el va agafar amb la guàrdia baixa, no? Va ser una situació molt dura i que potser la va viure en un moment que no estava del tot preparat, i això va tenir un impacte emocional. Llavors també és una de les coses que jo volia mostrar en aquesta història, no? No només quedar-nos en la tragèdia que s'explica, no? Sinó intentar com veure quin és l'impacte, no? És a dir, com que ha caigut un míssil, no? I això té una ona expansiva, intentar veure, no? Com aquest tipus d'històries ens impacten a nosaltres com a societat, no? I quines conseqüències té la ona expansiva, no? Perquè al final també les històries no només es tracta d'explicar-les, sinó entendre com això es pot digerir, no?
0: Però tu, com a psicòleg de professió, has viscut moltes situacions, a part d'aquestes, altres situacions també que afecten molt a les persones i que és com un cortar i pegar, sempre es va repetint la mateixa història. No t'has trobat tu amb algun cas d'aquests que t'han vingut a consultar i és una història que dius, ostres, i aquesta història, vull dir, es va repetint, no?, diferents personatges, però el mateix problema es va repetint en moltes persones.
1: Bé, jo no em dedico a la pràctica clínica, però bueno, sí que per la meva experiència, no, amb les persones que m'envolten, bueno, sí que hi ha històries que, sobretot quan parlem d'assetjament, és fàcil, no? Quan parlem d'aquests temes i ens obrim a explicar-los amb la gent que ens envolta, que tots... en algun moment haurem pogut patir alguna situació d'aquesta mena.
0: És que amb el psicòleg se li explica tot. I ens pensem que el psicòleg ho solucionarà tot. I jo crec que la solució està en un mateix assumir que no estàs bé i que tens que superar tot aquest trauma que tu tens. Costa molt. i el psicòleg d'alguna manera et dona les pautes perquè tu puguis tirar endavant, dic jo, eh?
1: No. Clar.
0: Mira, si et sembla bé, he vist aquí, m'encanta, perquè com que és, per exemple, el diari de la Bruna. Bruna és una de les protagonistes i diu, el dijous, diu: m'agrada el blanc de la pàgina abans de començar a escriure. La sento tota per mi, que és el que hem estat dient. No suporto escriure amb papers reciclats. Vull escriure aquest diari per sentir-lo del tot meu, com si fos el meu secret. Això és el que hem estat parlant abans. Tu escrius un diari que et pertany a tu, que és teu, que ningú més el podrà viure, que podràs escriure el que et doni la gana i que ningú et dirà: escolta, per què escrius això? Un diari, i a més aquí la Bruna ho diu clarament, i són paraules teves, no?
1: D'alguna manera jo volia mostrar, no? En el cas d'aquest personatge, aquest comentari, penso que és molt, molt especial respecte, sí, a qui és ella, no? Perquè, a diferència d'altres personatges de la història, ella és potser aquest personatge que té uns pares molt, molt a sobre, no? Una mare que està molt a sobre, que està molt present, no? Però ara, aquest excés de presència, no, fa que ella se senti envaïda, no? Que se senti envaïda i que senti que realment el que necessita és un espai propi que sigui respectat per la seva mare.
0: Que és el diari.
1: I per ella és l'espai que busca, no?
0: Després un altre dia diu: avui m'he mirat al mirall i no m'ha agradat el que he vist. Què m'està passant? Tot està canviant i no controlo res. La roba ja no encorda. L'altre dia estava a classe asseguda a la cadira i vaig sentir com es trencava el botó dels pantalons. Va sortir volant i es va perdre sota la taula del costat. La resta del dia em vaig amagar el pantaló descordat sota una samarreta que portava lligada a la cintura. Me'l notava tan estret que hauria pogut rebentar en qualsevol moment. Què li passa al meu cos? Podria esclatar en mil trossets que es repartirien sobre els rostres dels meus companys. No sé com s'ha ficat aquesta imatge al cap. La trobo tan repugnant que no puc pensar en una altra cosa. O sigui, aquesta persona, tu llegeixes això i dius: ostres, no està conforme amb el seu cos, no? Potser li fan purla també perquè està grassoneta. Llavors es basa per què no li va bé la roba? Vull dir, saps? I no sé, jo trobo que no sé si ho escriuria en un diari o no, però si ho mires en trasfons, aquí hi ha un problema d'aquesta noia de no acceptació de tal com és, dic jo. Pregunto, el Xavier Vilaplana, psicòleg.
1: Sí, bueno, és un dels aspectes importants d'aquest personatge, no? Que, bueno, té un patró de ser el perfeccionisme, la forma de valorar les seves relacions, amb ella mateixa, no? Uh-huh. I aleshores, aquest perfeccionisme, en aquest moment que es troba ella com a adolescent, no?, que és un moment que, de canvi, que és això, aquests canvis són inevitables, formen part, sí, de l'adolescència, i en major o menor mesura, això per tothom té un impacte, no? Però en el seu cas, amb aquest perfeccionisme, no?, amb aquesta mare que és més invasiva, no?, sí, realment és com un còctel que explica molt tot el que passarà després. No?
0: Jo suposo que la gent que ens escolta i que llegeix això, potser alguna també se sentirà identificada, eh? Perquè són patrons que es repeteixen. Una persona que ha tingut uns pares molt autoritaris, que sempre no es vol equivocar, ha de ser la perfecta, m'entens en tot, jo crec que aquest patró es repeteix també molt. Tornem un altre cop al llibre i et diré, perquè tenia aquí una sèrie de preguntes que no vull deixar de preguntar-te. Aquí diu: com a psicòleg de formació, fins a quin punt has utilitzat la teva experiència professional per donar realisme a les pors i inquietuds de les protagonistes? Perquè els hi has de donar, a cada protagonista els hi has de donar un caràcter, no? Un caràcter. La teva experiència ha servit també per posar en boca d'ella algunes paraules.
1: En aquest cas, també en el procés d'escriptura, no?, hi ha diferents fases, no? Mm-hmm. Llavors, jo crec que en un primer moment, que és la fase de creació, no?, em vaig centrar molt en el fet de connectar amb la veu de les tres protagonistes, no? Aleshores, aquest procés de connexió potser no va haver-hi un filtre racional a nivell del que pot ser la meva formació o d'examinar. penso que potser això es va donar més a posteriori, no? Jo, la primera escriptura, una escriptura que inclús moltes vegades la feia d'una manera com molt gradual, no? De vegades també, en moments que m'havia llevat al matí, intentava com seguir el mateix ritme que seguiria un diari de veritat, no? D'intentar fer només una entrada en un dia, no?
0: Sí.
1: I anava fent aquest procés de creació, no? A partir de que estaven les veus conformades, no? Després va haver-hi un moment potser com més crític a nivell de la creació literària, que és aquell moment en què potser les veus en casa semblaven massa, entre altres coses perquè era jo qui les estava escrivint, no? Llavors, a poc a poc, a base de reescriptura, arriba un moment que les veus comencen a prendre personalitat, no? Es comencen a definir els personatges, els seus conflictes, no? I en aquesta segona fase, no? Que és quan el text està com més lligat, els personatges ja parlen per si mateixos, aquí és on em vaig començar a fer preguntes des de la meva formació professional, intentar veure la versemblança que podien tenir aquests casos, no? Intentar veure quin tipus de conflictes tenien, però jo això, per mi, en el meu cas, va ser en una segona fase, no? La primera fase va ser més de creació, no?
0: Sí, de creació, i després ja els personatges van agafar aquesta independència que tu dius i tu vas utilitzar el teu llenguatge professional de psicòleg per donar-li la forma, no? Però ja tenien personalitat pròpia aquestes tres protagonistes. Et sents identificat amb alguns dels personatges que surten? Tu, com a persona, dius, ostres, és que això també m'ha passat a mi, ja que tu ets el creador del personatge. Si et sents identificat, eh?
1: Bé, és curiós, aquesta pregunta també va sortir en el dia de la presentació, inclús va ser com més definida en el sentit que digués quin era el que preferia, no? I en aquell moment vaig voler dir que m'identificava en tots tres, i és veritat, m'identifico en tots tres perquè d'alguna manera, no?, tots tenen alguna part de coses que m'han succeït, no? Potser no m'ha sentit més concret, però jo puc entendre molt bé com pensen cadascuna de les tres, no? I connectar amb les seves veus.
0: Sí.
1: Però també ets a dir que potser el personatge amb el que vaig sentir com una connexió més especial va ser amb el de la Carmen, no? Vaig gaudir molt, no?, escrivint tot el seu diari, connectant amb el seu conflicte. Era un personatge que potser el que sento més poètic de tots tres i el que a mi, a nivell personal, també en alguns moments em causava més emoció, no?
0: Perquè normalment la gent que escriviu sempre poseu alguna cosa també de la vostra, no experiència, sinó de la manera que vosaltres ho creieu, no? Jo no puc escriure un llibre i posar una frase que potser no em diu res, sinó que intento posar-me dintre del personatge, identificar-me amb aquell personatge i escriure, però sempre surt la vena de l'escriptor, eh? De vegades deixem volar també una miqueta la imaginació i col·loquem coses, doncs diem, home, no, això no, eh? Però bueno, és el que tu dius, no? Tens afinitat més amb un protagonista, que en aquest cas és la Carmen, que et sents com més a gust treballant aquest personatge. A la sinopsis es diu, a la sinopsis del llibre es diu que explorem el seu món a través de la paraula, que és el que hem dit abans. Creus que l'escriptura o el diàleg són eines de cura real per la joventut? O sigui, escriure i el diàleg és, pot ser una cura per salvar aquest jovent atrapat en certes coses com el bullying, com per exemple les addiccions a les xarxes socials. Tu creus que amb l'escriptura i el diàleg això pot curar-se d'alguna manera?
1: Jo penso que en dos nivells, no? És a dir, d'una banda, no? Hi hauria l'escriptura com aquest procés, no?, per connectar amb un mateix, sí. I en aquest sentit penso que sempre pot ser terapèutic, no?, el fer-ho, perquè és de vegades és important poder establir aquest diàleg interior, no?, i construir-lo. I de vegades en el paper, no?, escrivint, és quan
0: també
1: fem aquest diàleg, no? Però després també està l'altre nivell, no?, que és el nivell de la comunicació entre les persones, no? També és una història, no?, que tal com està explicada parla de la incomunicació, no? Aleshores són tres personatges, elles, no?, que en el fons penso que part de la seva tragèdia és que en el fons no s'arriben a conèixer entre elles tres, no? És a dir, hi ha com
0: hi ha tot com una connexió, perquè totes tres tenen un problema, però són independents, són casos independents, històries independents i personalitats independents.
1: Però també com mostrar, no?, que si en alguns moments una hagués sabut més, no?, dels motius de l'altra, sí, potser no hauria fet o hauria pres algunes decisions que de les que després se'n penedirà, no?
0: Perquè són tres històries o tres personatges que entre elles no es coneixen.
1: Es coneixen amb el sentit que estan dintre de la mateixa classe, conviuen, no? Però no,
0: val,
1: no coneixen,
0: però no són amigues.
1: No coneixen les seves respectives intimitats, no?
0: Uh-huh.
1: Aleshores, penso que en alguns moments, no?, en els que una es pot estar molt enfadada amb la companya, no?, si entengués moltes de les motivacions que hi ha darrere de per què la companya ha fet el que ha fet, segurament ho viuria d'una altra manera, no?
0: Exacte.
1: El que passa que això amb les relacions humanes
0: sí,
1: moltes
0: clar.
1: vegades no succeeix, i a l'edat de l'adolescència, que el mecanisme de la projecció juga un paper molt, molt fonamental, no? Penso que es passa d'una forma més dramàtica, no?
0: T'agradaria que un adolescent es portés a... Què t'agradaria, després de llegir aquest llibre, que un adolescent s'emportés a casa? Llegir aquest llibre i que diguessis... Mira, què li preguntaries tu a un adolescent? Diu, què t'ha semblat el llibre? Què et portes a casa? Quin resum em fas de tot el que jo he explicat aquí? Perquè un adolescent, si llegeix, dirà, a mi aquest llibre no em diu res. M'ha ajudat bastant a entendre moltes coses de les que em passen. Quin és el teu objectiu? Què li demanaries a un jove?
1: Jo potser un dels temes més importants que es tracten, no?, és el tema de la complexitat moral, no? És a dir, m'agradaria que l'adolescència, que de vegades és una edat, no?, amb la que tot es contempla, no?, en blancs mm-hmm. i negres, no?, m'agradaria que es poguessin emportar la idea, no?, de que les coses no són mai blanc i negre, no?, sinó que poden haver-hi matisos, que hi ha grisos, no?,
0: sí.
1: que de vegades cal entendre com són les persones i per què fan el que fan, no?, i que puguin entendre, no?, que, bueno, que en certa manera tots, en algun moment o altre, podríem arribar a jugar qualsevol d'aquests papers que s'expliquen en el llibre, no? Moltes vegades quan ens movem amb la lògica, no?, de només del rol de víctima i el rol de butxí, no?, semblaria que és molt fàcil encapsular a les persones en aquest mm-hmm. tipus de papers, no?, però també és important entendre, no?, de que sense ser-ne conscients, no?, no sé, jo ho veig molt en el món del futbol, per exemple, no?, que és molt habitual la situació, no?, de que un nano que... una temporada, no?, pues s'ha sentit que era dels que li costava més el rendiment dintre de l'equip, no?,
0: uh-huh.
1: que ha hagut de sentir comentaris del tipus és que no jugues bé, és que ets dolent, sí. no? És molt fàcil que a l'any següent, no?, en el moment, no?, que passa amb un altre equip, no?, en el que té un rol més protagonista, en el que juga millor, no?, és molt fàcil que repeteixi el patró que ha rebut, no? Llavors, quan vegi un nano que li costa, també serà intransigent, no?
0: Dirà,
1: el sentirà com un destorb. Llavors, és difícil, no?, amb els temes d'educació, jo també això m'ho trobo molt com a pare, no?, fer-los veure, no?, en quin moment estan jugant un paper o estan jugant l'altre, no? I que en el moment que juguen el paper de butxí, entre cometes, no?, puguin tenir com un... recordar com se sentien uns mesos endarrere quan estaven a l'altra banda, no?
0: Això està... Sí, no, tens tota la raó. Escenari, Sant Pol de Mar és un escenari. Viure al prop del mar ha influït en l'atmosfera de la novel·la o en el ritme de la teva escritura? Perquè suposo que tu deus viure allà i escrius també allà.
1: Sí, però la novel·la jo l'imaginava en un entorn com més urbà, eh? És a dir, hi ha una presència del mar com una cosa més llunyana, però és un entorn més urbà. Potser em recordaria més els anys que vaig viure a Sant Martí, no? Potser més pensant en aquella època, no? Però també és molt important el que deies, no? És que és veritat que... no sé, des que vaig anar a viure a Sant Pol, el ritme de vida és un altre, no?
0: Correcte, sí.
1: Baixes revolucions... Jo crec que això també està present en la meva manera d'escriure, no? I, perquè, a més, penso que aquest llibre vaig escriure d'una manera com molt sossegada, no? Perquè el ritme, no?, va ser com construir molt peça per peça, sense moltes presses, no?, i a poc a poc es d'anar fent tot el trencaclosques.
0: És que l'ambient per un escriptor té que ser molt important, perquè Sant Pol de Mar té platja i tot això, jo també vinc en un lloc de platja, i l'ambient és molt diferent, perquè potser el tràfic de les grans ciutats potser no tens aquella serenor i aquella claretat per posar en un paper el que realment tu estàs pensant o amb aquella història, no? I és això que dius, bueno, estic aquí, no sento el soroll dels ocellets, estic aquí amb el paper, estic amb la meva història i la puc fer. en una gran ciutat sempre hi ha interrupcions, que si el telèfon, que si els whatsapps, i això també d'alguna manera destorba escriptors, no? I pot d'alguna manera canviar també la història que tu vulguis fer, crec jo, també has escrit altres coses. De la mitologia, també has escrit mitologia, no? Llibres de mitologia.
1: Bé, jo com a escriptor, un altre llibre que vaig escriure fa molts anys, no? És un projecte molt, molt diferent, també un altre moment de la meva vida, no? Bueno, era el moment que jo vaig deixar de fumar. Va coincidir en el moment que va néixer el meu primer fill, l'Adrià, i vaig prendre aquesta decisió, que per mi va ser una decisió difícil, no? I vaig decidir fer com un llibre que fos com un manual per deixar de fumar amb la mitologia grega, no? I, bueno, va ser com la meva primera experiència literària, no? També molt diferent del que he vingut fent els darrers anys, però en aquell moment em va semblar una idea interessant, m'agradava molt la mitologia i vaig voler abocar-ho en aquesta banda, no?
0: Perquè canviar de mitologia a novel·la negra infantil va un tros, no? Vull dir, el temari és molt, molt diferent. Hi ha escriptors que només es dediquen a un temari en concret i treballen allò. Però què fa que un escriptor salti d'un tema a l'altre? Et va semblar interessant també aquest tema de la novel·la aquesta negra juvenil? Et va semblar interessant també tractar-ho des d'aquest punt de vista?
1: Mira, precisament, no? Sempre m'ha semblat molt interessant com es connecten els diferents mons, no? Però és curiós, però una de les meves primeres experiències amb una novel·la policíaca va ser amb la... que diuen que és una de les primeres novel·les policíaques de la història, no? Que és el mite d'Èdip, no? La construcció del mite d'Èdip en la tragèdia grega, no? Té molts patrons de... a nivell de la que és la indagació, no? D'intentar... I a més té una trama molt, molt original, mm-hmm. no? En el sentit que al final el que està indagant descobreix que el butxí és ell mateix, no? I la complexitat moral, no? que genera aquest descobriment també és increïble, no? Llavors és curiós també, bueno, no és que sigui curiós, però realment hem de buscar el naixement de molts dels gèneres amb els que tenim avui en dia molt endarrere, no? I en el cas de la novel·la policíaca, el mite d'Èdip seria un molt, molt bon exemple, no?
0: Ho faràs? Faràs un projecte d'aquest llibre, això d'Èdip? O pots fer una novel·la negra, si tu ho has dit, o pots fer una novel·la negra juvenil, també? Bé, o veus que és molt complex, això, portar una adaptació amb una novel·la negra?
1: Jo sempre he sentit molta fascinació per tota la mitologia grega, no? Aleshores, també sento que està present en tot el que escric, no? I el meu actual projecte amb el que estic treballant és una novel·la molt més urbana, no? Mm-hmm. Que passa dintre de la ciutat de Barcelona, del barri gòtic. I les referències mitològiques són constants, no? Perquè m'interessa molt mostrar com el mite, no?, està inscrit dintre de la pròpia vida de les persones, no? Com de vegades podem viure coses que tenen relació, pues, a ser amb l'Odissea, no? Amb el mite del laberint de Creta, no? Tota una sèrie de situacions que estan molt presents o que són també llocs molt comuns també de la literatura, no? I penso que, bueno, qualsevol escriptor sempre també compta amb la seva taula de mites i es posa en joc en un moment o altre, no?
0: Estàs treballant amb aquest projecte que m'has dit ara,
1: sí,
0: que m'estàs explicant?
1: Sí, actualment, sí.
0: I quan donarà llum això? Més o menys.
1: Bé, d'alguna forma, no? Ja com estic com una última fase a nivell de creació. Una vegada tingui un text com més definitiu, llavors ja serà la decisió de l'editorial, veure si...
0: També seria delicte? O seria un altre editorial?
1: No, en principi, és a dir, seran ells que seran els primers a veure el projecte. Si els interessa, doncs jo encantat de continuar col·laborant amb ells, no?
0: Escolta, et faré preguntes que sempre faig als escriptors. Tu tens alguna mania a l'escriure? Per exemple, hi ha molts escriptors que tenen que atendre els papers ben ordenats, aquí, a l'ordenador, tot correcte, un ambient amb música de fons. Hi ha vegades escriptors que tenen aquestes manies abans de començar qualsevol llibre. Tu tens alguna mania, alguna cosa, que dius, jo sense... si això no està ben posat, no puc començar?
1: Jo el que puc dir, no, és que des que vaig començar a escriure fins ara he anat fent una espècie de canvi d'excentricitats vàries que he anat fent en cada procés I potser la cosa més excèntrica que he arribat a fer, amb una novel·la que vaig escriure ara farà un temps, no? Crec que era inclús que estava escrivint al moment de la pandèmia, i vaig buscar una manera, no?, de buscar com aquest estat d'aïllament, i que consistia en buscar un vídeo del YouTube, no?, on sortia la sonda d'un submarí. Aleshores, aquest sentiment, no?, del submarí, no?, de sentir com aquest so de la sonda, no?,
0: m'havia
1: sentit que m'estava submergint, i això m'ajudava a escriure, no? Però bueno, això va durar aquell temps, suposo que també com em devia sentir en aquella època, però després potser ha estat més caòtic, no? De vegades també escric amb el portàtil, l'has tirat al llit, no?, perquè això també em permet estar com més relaxat, no?, o de vegades necessito més, doncs, com una disciplina d'estar assegut en una taula o en una biblioteca, no?
0: Sí.
1: Però potser perquè ja és més com un procés de reescriptura que demana molta atenció, prendre moltes decisions i ser com molt curós, no?
0: Escolta, et sembla que fem una pausa musical? Alguna cançó que vulguis escoltar? La teva preferida, o deixem que la ràdio ens sorprengui? Ho deixem així?
1: Sí.
0: Vinga, doncs escoltem aviam quina cançó escoltarem.

0: Bé, doncs, i ara, amb aquests minuts finals de l'entrevista, li farem aquí unes preguntes personals al Xavier Vilaplana. Doncs, tens pensat continuar la història o fer una altra obra relacionada amb el llibre que hem parlat avui, que es diu La finestra?
1: Continuar la història, no, penso que la història ja està explicada dintre del llibre, no?
0: O una obra relacionada.
1: Sí, jo més que res, que sí que m'agrada el gènere, no? M'agrada fer una novel·la negra, no? Entenent-lo en el seu sentit més ampli, i el següent projecte continuarà sent novel·la negra, no? Però bueno, sempre movem una mica en aquests espais més de frontera.
0: L'esperem, aquesta novel·la negra, eh? Escriure aquest llibre t'ha canviat d'alguna manera? O vas dir, he dit el que jo pensava i he fet el que jo creia convenient, però t'ha canviat alguna cosa, alguna manera de pensar al final, el llibre aquest?
1: Bueno, és curiós, però potser una de les meves, com a escriptor, potser el que m'ha ensenyat molt és a connectar amb la veu dels personatges, no? Perquè d'alguna forma, no? De vegades passa, no? Quan escrivim, no? Que convertim els personatges en una espècie de titelles d'allò que volem explicar, no? I potser ha sigut una de les vegades que he sentit que realment acabava compartint els sentiments dels personatges i els acabava entenent, no? Uh-huh. I d'aquesta manera m'ha ajudat molt contactar amb les seves veus, no?
0: T'afecten les crítiques tan positives com negatives que ha rebut el llibre o qualsevol altre llibre que hagis escrit? T'afecten moltíssim o dius, bueno, forma part també d'aquest joc d'escriure, no?
1: Com bé has dit tu, forma part del joc, no? Hi ha dos espais en l'escriptura. Un primer és el primer moment d'un mateix. Penso que quan escrivim hem d'escriure allò que ens ve de gust fer, uh-huh, i hem de sentir-nos satisfets amb allò que hem escrit, perquè això és el que ningú ens pot treure, no? Després, a partir del moment que es publica, ens exposem, no? I això forma part del joc, i l'exposició, la publicació implica que, bueno, la crítica també dirà el que hagi de dir, no?
0: Exacte. Saps que hi ha crítiques molt ferotges que dius, ostres, no m'ho mereixo, no? Però, bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Quin consell li donaries al teu jo del passat quan vas començar a escriure?

0: circumstàncies de la vida un sempre canvia i al final no és el que vol ser. Tu què hagués agradat ser?
1: Ara és com podia sortir amb aquella cançó que tenia el Sabina, no? Que deia totes les coses que ell podria haver arribat a ser, no? I al final dia que acabaria sent pirata, no? Jo em podia dir moltes, no, perquè penso que en la meva vida, no, també ha anat canviant molt a nivell d'inquietuds, no? Però sí que va haver un moment a la vida en què jo sentia molta fascinació pel món del cinema, no?
0: Mira.
1: I en el seu moment vaig sentir que potser era una professió, no?, que era com molt inaccessible i no em vaig tirar a la piscina, però aquesta fascinació la tenia aleshores i la sento ara, no?
0: Doncs mira, t'has quedat amb escriptor, que no està gens malament, perquè no molta gent té la facilitat de crear històries fantàstiques, i amb el del psicòleg, que també amb el món que estem avui en dia necessitem posar un psicòleg a la nostra vida. Xavier Vilaplana, moltíssimes gràcies per compartir aquest espai amb Ràdio Molins de Rei i amb tots els oients, i tant de bo poguéssim presentar aquest nou projecte que estàs elaborant. Gràcies, Javier.
1: Gràcies a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració, que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Sanitari de Salut Nacional, que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot de part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també

0: Ve defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. L'AP7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via per a Mollet del Vallès i, finalment, a la B142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

I per finalitzar el programa especial d'avui i fer un reconeixement a tots els oients del programa Els Divendres Faves Tendres, que ja està a prop de fer 10 anys des de la seva estrena, volem recordar algunes de les vostres peticions musicals que ens heu demanat i que he recollit amb la meva famosa llibreta que sempre m'acompanya tots els divendres. Si us sembla bé, comencem. Doncs la primera persona de la que parlarem és la Dolors Pinyol, una amiga estimada que sempre la podeu trobar prenent el sol o a la fresca a la plaça de la Creu, sobretot els diumenges, rodejada de la seva gran família. Tot i que el seu cantant preferit és el Pierre, també li encanta el grup Doctor Prats i la seva coneguda cançó, La Recepta.

Doncs ara continuem amb la nostra amiga també, Laura Iglesias. Una persona que no es calla res. Si algú no li agrada, ho diu. Així és ella, transparent i sense filtres. Li encanta des de Julio Iglesias, Miguel Ríos, Rocío Jurado, també bandes sonores de pel·lícules. Però una de les cançons que ens va demanar i que m'encanta és la d'Ana Gabriel, Cielito Lindo.

Continuem amb la Montse Rubió. Sempre ens fa recordar, amb les seves peticions musicals, la meva època de teenager, on la música discotequera era lo más. I un exemple és la famosa cançó dels Bee Gees, Night Fever. La ballem?

Continuem ara amb el Josep Maria Torner, el nostre metge particular, que sempre ens aconsella remeis casolans per aquestes petites molèsties de cada dia. La tos, el dolor d'articulacions, el mal de coll... Ell només utilitza medicina tradicional com la farigola, que va bé per tot. Ah, i també el Vicks Vaporú, sobretot quan comencem aquests petits constipats. Tot i ser un gran admirador del nostre cantant local, en Pierre, també ens va demanar una de Tom Jones, que porta per títol It's Not Usual, dos estils diferents però interessants.

On hi ha un metge, hi ha d'haver-hi també una infermera. I aquesta és l'Antònia Lara, una persona alegre, simpàtica i, sobretot, molt divertida. Ella no té un cantant definit, li agrada tot, però de totes les peticions que ha fet, potser la que més la identifica i que forma part ja de la presentació del programa dels divendres és la de la Rocío Jurado, com una ola.

En Josep Quesada, el nostre corrector del programa de la ràdio, res se li escapa. Si ens equivoquem, ell en seguida ens ho fa saber. Quin gran descobriment hem fet amb tu, JQ. Ja podem anar a dormir tranquils i segurs perquè tu tens tot controlat, com la cançó que alguna vegada ens has demanat del grup Queen i que porta per títol Another One Bites the Dust.

La Montse Carbonell és d'aquelles persones que sempre estan contentes, encara que el dia sigui gris. D'un caset vintage que té com un tresor, ens demana cançons que no s'escoltaven des de feia temps, però que és bo recordar-les. Una d'elles és la del grup Creedence Clearwater Revival, que porta per títol Proud Mary.

En Carles Mas no cal que li preguntis per pel·lícules, perquè si algú ho sap tot, és ell. Com a bon cinèfil, li encanten les bandes sonores. Una de les últimes que ens ha demanat és de la pel·lícula Irma la Dulce.

La Paquita Ortuño és d'aquelles persones que es fa estimar. Té moltes amigues i amb elles passa moltes estones. Li encanten les excursions, el ball i, sobretot, la seva debilitat són els xurros amb xocolata que el seu fill, el Manolo, li prepara a la seva xurreria de Sant Feliu de Llobregat. Sé que hi ha una cançó que li encanta i alguna vegada potser li ha caigut una llagrimeta. És del grup Mocedades i es diu «¿Dónde estás, corazón?».

Què podem dir de la Fina Gibert? Ella, catalana de la seva, sempre ens ho posa difícil per trobar la cançó que vol escoltar. Crec que passa tota la setmana buscant el cantant o grup més desconegut, el mateix que la cançó. Gràcies, Fina, què faríem sense tu i sense aquestes boniques cançons que ens demanes i que ens fan conèixer nous cantants. Escoltem del conegut Sec Freixes, la petita rambla del Poble Nou. Segur.

Si hi ha una persona que sempre és el primer o segon que truca al programa, aquest és el nostre amic de Sant Vicenç dels Horts, el Manolo López. Un noi que sempre té paraules boniques per nosaltres. La seva mare, l'Antònia Moriana, també ens ha parlat alguna vegada, però a ella li costa perquè té una miqueta de vergonya. De les peticions que ens ha fet, escoltarem de la cantant Anna Mena, Lárgate.

La Carmeta Reventós és la iaia que tots voldríem tenir. Ella ens explica històries de fa molt de temps. Algunes formen part de la seva llarga vida. Històries del poble, de la gent, de coses que van passar fa molts anys i que si no fos per ella quedarien a l'oblit. Gràcies, Carmeta, per formar part d'aquesta gran família dels divendres faves tendres. A ella li encanta el Pier i sempre que pot ens demana que li posem alguna cançó, com la versió en català de Venècia sense tu.

hi ha una gran jugadora de bingo, aquesta és la Teresa Márquez. Ella, junt amb la Marita Macías, la Milagro Reyes, l'Anna Graner i altres, es reuneixen cada divendres a l'Associació del Barri Bonavista, on durant un parell d'hores juguen aquest joc. La veritat és que jo també he jugat, però mai no he fet ni una línia. He de reconèixer que elles en saben molt i no fan trampes. A la Teresa li encanten els tangos, per això li dedicarem el que cantava en Carlos Gardel, Volver.

La Marta Falcó, filla de la Dolors Pinyol, és una noia que està al dia de les novetats musicals i que les comparteix amb nosaltres. Cançons acabades d'estrenar i que ens posen al dia sobre les novetats musicals. Qui ha dit que no estem a l'última de les novetats musicals? Gràcies a persones com tu, Marta, podem dir ben clar que estem actualitzats musicalment. Per exemple, ella ens ha demanat la banda Neon, opíssima. Ella...

Finalment, no voldria acabar aquest petit homenatge als oients del programa Els Divendres Faves Tendres sense fer menció a tres persones que són part també important d'aquest programa. Una és l'Anna Graner, presidenta de l'associació Barri Bonavista, la que talla el bacallà portant el mando del bingo, la Marita Macías, que sempre ens alegra el dia, ja sigui explicant un acudit o cantant, i l'entranyable Milagros Reyes, fan número 1 del Joan Manel Serrat. Per a totes elles, he escollit una cançó per recordar-los que mai canvin, que estic molt contenta de tenir-les com amigues, com a la resta d'oients que he mencionat. I escoltarem del Nil Moliner, Que bonica la vida.

especial per un dia també especial. Espero, desitjo que us hagi agradat la temàtica que hem utilitzat amb aquestes 4 hores. Hem tingut delictes, hem tingut novel·la negra, hem tingut bandes sonores i també un reconeixement a tots els que els divendres faves tendres ens feu costat i que fa 10 anys que aquest programa tira endavant. Gràcies a tots per la vostra col·laboració. Gaudiu d'aquest dia de festa i ens retrobarem algun altre dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en dos anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per l'altra banda, govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar també els comandaments amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar també el suport administratiu de les àrees regionals. Per la seva banda, també els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui també als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. La mesura amb una inversió de 93,5 milions d'euros inclou docents, personal d'atenció educativa i també personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i reduir també la càrrega burocràtica als centres. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn

0: d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on de fet s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C31, a la C65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I un home ha mort aquest matí en un incendi d'un local habilitat com a habitatge a l'avinguda del Maresme de Cabrera de Mar. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc abans de les 8 del matí i han desplegat 4 dotacions. El foc afectava un local tipus magatzem situat als baixos d'un edifici i ple de ferralla.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio Molins de Rei presenta Teatre a la Ràdio. Avui els oferim El detectiu d'Anthony Schaefer, coneguda en les versions cinematogràfiques com La huella i L'empremta. Serà interpretada per Artur Mas en el paper d'Andrew Wyke, l'escriptor fred i calculador, i Lluís Posada en el paper de Milo Tyndall, l'atrevit actor que pretén desestabilitzar el matrimoni. Control de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas. El detectiu. Una obra perversament entretinguda.

0: Hola, sóc l'Andrew Wyke, escriptor de cert renom, especialment pel que fa a novel·les del gènere negre. La vida em va prou bé, però hi ha una cosa que no acaba de funcionar. El matrimoni. Resulta que la meva dona s'entén amb un noiet bastants anys més jove que ella. I què volen que els digui? A mi això em fot. I no es tracta de gelosia, no. Sinó que senzillament em rebenta que algú fiqui les mans en allò que encara és meu. Penso divertir-me una estona. He citat aquí aquest modern Dom Joan. Vull conèixer de primera mà de quin pelatge està fet aquest perruquer. Perquè és perruquer, sí. I si puc, penso que sí que podré. Vull veure com passa una mala estona davant les meves escomeses. Penso portar-lo fins al límit de la seva resistència i després deixar-lo anar, demostrant qui és el més fort i que si deixo que la meva dona s'entengui amb ell és perquè en veritat la meva dona no m'interessa gens. Doncs ja fa temps que tinc una substituta molt més jove que ella. Bé, esperaré que arribi i amb la meva tàctica envolvent i premeditada li aniré posant en situacions difícils.
1: Sóc en Milo Tyndall. Segurament no hauria d'haver vingut. La cita de l'Andrew White que em deia «Estic impacient per conèixer-lo» no m'agrada gens. Però val a dir que estic decidit a obtenir que li doni el divorci a la seva dona, la Maggie, perquè nosaltres, ella i jo, puguem casar-nos després o fer el que ens vingui en gana. Sí, ja sé que el gran escriptor està ressentit i que no serà fàcil que baixi del burro, però ho intentaré. Sóc actor, que en l'actualitat està a l'atur i faig varietat de feines per guanyar-me la vida. Ara mateix estic arribant a casa de l'Andrew White.

0: Mànim?
1: L'Andrew Wyke?
0: Sí, jo mateix.
1: Sóc en Milo Tyndall.
0: Ah, esclar, esclar. Tant de gust. Endavant. M'estava mirant una pel·lícula que han fet d'un llibre meu. Què, li agrada la casa?
1: És magnífica.
0: Sap qui la va dissenyar? Qui es va ocupar de l'interiorisme?
1: Doncs sí, la seva dona.
0: Ah, ja ho sabia.
1: Ja ho sabia, sí.
0: Després li acabaré d'ensenyar. Què vol prendre? Jovet vodka.
1: Per mi, un whisky.
0: Un whisky. Milo, Milo, quin nom més curiós. No és nascut aquí, doncs?
1: El meu pare és italià.
0: Pel nom l'hauria fet hongarès.
1: Ah, sí?
0: Aquí té el seu whisky. Salut.
1: Salut.
0: Escolti, vol dir que el seu pare no és hongarès?
1: Si ho és, fa molts anys que ho manté en secret.
0: Bé, i la seva mare?
1: Anglesa.
0: Ah, així és mestís, com si diguéssim. No vol seure?
1: Gràcies per accedir a veure.
0: Home, i ara?
1: No ho sabia, que escrivia guions per la tele.
0: No, no, només escric novel·les de misteri. Ja ho deu saber.
1: Em sona, sí.
0: Però a vegades les adapten per la televisió. Bé, altres persones. Sap què vol dir la paraula adaptar, m'imagino.
1: Adaptar.
0: Podria ser que no es digués igual en italià.
1: Jo sóc anglès.
0: Ah, esclar. Miri, miri, aquests són els meus llibres, totes les meves novel·les. Les deu haver llegit?
1: Doncs no.
0: I ara? Cap ni una? Ni acorralat?
1: No.
0: L'obelisc?
1: No.
0: Però atrapat?
1: No.
0: Peix mort?
1: No, tampoc.
0: Home, ho sap que és una rara avis?
1: Vol dir?
0: Ja ho crec. Tinc molts lectors, jo. I tinc traduccions. El francès, l'holandès, l'alemany...
1: Vostè el parla, oi, l'holandès?
0: Sí, sí, com és que ho sap? Tinc un oncle holandès.
1: No té cap traducció italiana.
0: No, són ben estranys aquella gent. La cultura no s'ha fet per ells.
1: Sí, el salami el fan bo, però...
0: Què diu, ara?
1: No l'ha tastat mai? No sap el que es perd.
0: No em porta pas al damunt?
1: No, l'he deixat a casa.
0: Oh, llàstima.
1: Ens el menjarem per sopar, amb una ampolla de Valpolicella.
0: Que, ens?
1: Amb la Magui.
0: Ah!
1: Hauríem d'anar per feina. Li pensa donar el divorci? I si és que no, per què? La Magui en comença a estar tipa. I jo també. No hi tornarà mai amb vostè. Què en treu de negar-li?
0: Miri, 5 anys d'espera li faran profit. La faran madurar.
1: La pensa tenir esperant 5 anys?
0: Cada país té les seves lleis.
1: Tan ressentit està.
0: Bé, bé, ja en parlarem en acabat, si de cas. Com es guanya la vida, vostè?
1: Sóc actor.
0: Què diu ara? Ves per on? La Magi no m'havia dit que era perruquer.
1: Devia parlar d'algú altre.
0: D'un altre amic, vol dir?
1: Com, d'un altre amic?
0: Oh, sí, té tendència a tenir-ne més d'un.
1: Ah, sí?
0: Oh, i tant, i tant.
1: Ara em té a mi i prou.
0: Es deu trobar sola.
1: No gens.
0: La professió d'actor és més aviat precària, oi? Oh, perdoni, si no li he preguntat què fa ara.
1: Busco feina.
0: Sí que em sap greu.
1: Mentrestant, faig de xòfer, de tant en tant.
0: Ja el planyo.
1: Dóna per anar fent.
0: I quins papers sol fer, però?
1: D'assassí, sobretot. O de maníac sexual, coses així.
0: Un home tan encantador.
1: Què hi vol fer? I què me'n diu del divorci? Quina és la seva posició?
0: Que ja en parlarem. Va, segui, home, no faci compliments. Tinc entès que es folla la meva dona.
1: Correcte.
0: Correcte? Ah, sí, és clar, sí. Així em dóna la raó.
1: Fins aquí, sí.
0: M'ho podria haver negat.
1: Per què ho he de negar?
0: Perquè és la meva dona.
1: Sí, ja, però se'n folla a mi.
0: Ah, ella també se'l folla a vostè. M'han vendat pel sac. Perdoni.
1: Doncs sí, sí, és mutu.
0: O sigui, sí, van fent toms.
1: Ens ho fem l'un amb l'altre. De fet, és el costum.
0: Bueno, sí, ja. Queda entès.
1: Ens estimem.
0: Que s'estimen?
1: Això mateix.
0: Va. Omplim aquest got. Vinga, va. M'ha arribat el rumor que s'hi vol casar. No pot pas ser veritat.
1: Per què no?
0: Els nostres temps vol dir que encara cal aquest tràmit. No ho troba passat de moda, eh?
1: Vostè sí?
0: És un disbarat. Jo de vostè no m'hi casaria. Bueno, si pogués, perquè de fet no pot, perquè ja està casada amb mi, fins que me'n vulgui divorciar.
1: I què? Vol?
0: Si vull, què?
1: Donar-li el divorci. O de debò li farà gruar 5 anys. Diu que vol saber-ho.
0: Miri, li seré sincer. Tinc més pressa que ella. Però hi ha un parell de coses que no acabo de veure clares. Per exemple, és el primer italià que conec que es diu Tindal.
1: El meu pare es diu Tindolini.
0: Oh, i quin cognom més bonic. Dringa com una campaneta. I per què no recupera el Tindolini? Li escau?
1: Vol dir?
0: Sí, sí, sí, sí. Per tant, un cop divorciada i tornada a casar, la Maggie serà la senyora Tindolini. Li agrada la perspectiva? Escolta, i professionalment, es fa dir Tindal o Tindolini?
1: Tindal.
0: No deu ser gaire famosa, oi?
1: Ho seré. Molt famosa.
0: Ah, sí?
1: D'aquí a no res.
0: Uf, sembla que m'amenaci.
1: Jo a vostè, eh?
0: Ah, no?
1: Seria hora que anéssim al gra d'una vegada.
0: Al gra, sí, sí, esclar, esclar. També té raó. Miri, li diré què en penso. El problema és que la meva dona té la mà foradada. Si no vigila, d'aquí a no res, l'haurà arruïnat. Només ha conegut el luxe. Jamaica, els Ritz, els Alps suïssos... I qui és vostè? Un actor a l'atur que es guanya la vida al volant. Tot plegat li ve gran. No hi té res a pelar. Ara potser li sembla que és pobre, però... esperis haver viscut un any amb la reina de Saba. Se'l menjarà de viu en viu.
1: La Maggie m'estima.
0: Va, va, deixis estar, home, deixi estar. L'amor tan aviat ve com se'n va. No ens en podem refiar. El que ara sembla amor, al cap de no res és menyspreu.
1: Ho diu per experiència, és clar.
0: Doncs no, no necessàriament. És un fet constatable. Pensi que escric novel·les. Sóc molt observador. El problema que li deia és que quan la Maggie vegi que no li pot donar tot el que vol, el deixarà i tornarà amb mi. I jo no vull que torni amb mi. Vaja, és que per res del món. N'estic d'ella fins aquí dalt. Bé, també és veritat que hi ha una altra persona. La propietària d'una sauna a Sweeton. Sí, sí, som amants. Per tant, en el fons, ja m'està bé que vostès visquin juntets, sí, sí. De fet, vull que estiguin juntets per sempre. Però si ara no em fa cas, tot plegat fotrà un pet com un aglà. I tots plegats en pagarem les conseqüències. Ara bé, el problema té solució.
1: Quina és la solució?
0: Escolti la meva proposta. Fa uns quants anys li vaig regalar unes joies. Unes joies caríssimes, eh? Bé, bé, bé, de fet no les hi vaig regalar. Són meves, com a titular de l'assegurança. Però els hi deixava portar en ocasions especials. Valen 1 milió de lliures. Les tinc mig any al banc i mig a la caixa forta. Ara com ara, són a la caixa forta, aquí a la mansió. I la solució és... un robatori.
1: Un robatori?
0: Exacte.
1: No sé si l'entenc.
0: Sí, home, sí, sí. Vull que em robi les joies.
1: Vol que li robi les joies?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No l'entenc.
0: Sí, home, sí. Fixi-s'hi. Vostè roba les joies. Les treu del país. Ja pot viure feliç per sempre amb la Maggie. Jo me n'hauré desfet i també seré feliç. Mentre vostè... la manté amb la generositat a què està acostumada.
1: M'està oferint prendre part en una conxorxa repugnant per estafar la seva asseguradora. Oi que és això?
0: Ah, doncs jo ho trobo un pla elegant.
1: Però vostè de què va? Per qui m'ha pres? Per un vulgar delinqüent o què?
0: És l'única solució possible.
1: Això era la solució?
0: Doncs sí.
1: És una trampa.
0: Una trampa?
1: Sí, una trampa. Em pren per burro?
0: Miri, m'ho estic rumiant.
1: No s'aguanta per enlloc.
0: Per què no?
1: Les joies valen 1 milió?
0: Sí.
1: Doncs cap perista no me'n pagaria ni la meitat.
0: Miri, he consultat un perista que vaig conèixer una vegada a Amsterdam. Diu que n'hi donarà 800.000 lliures en efectiu. Va, rumiso. 800.000 lliures en efectiu.
1: I per què tant?
0: Doncs perquè, a més de robar les joies, també robarà vostè la factura. De manera que ell podrà demostrar que n'és el propietari legal. I, per tant, les podrà vendre per preu real. Que ja m'entén. Va, rumiso. Però bé, no tinc pressa.
1: I vostè què en treu de tot això?
0: Miri, tot i aquesta aparent duplicitat, sóc una persona senzilla i íntegra. Tot el que li he dit és veritat, li juro. Em vull desfer de la meva dona, però vull que sigui per sempre més. Me la vull treure de sobre. Vostè la vol? Ja li regalo.
1: Em vol fer caure el llaç.
0: Quin llaç?
1: El llaç. El que vol és destruir-me. Em vol veure tancat. Em faria robar les joies i llavors em denunciaria.
0: I ara? Però no, home, no. Si jo el denuncies a vostè, vostè em denunciaria a mi i acabaríem tots dos a la presó. No, home, no, no. La meva actitud no té res d'immoral. La meva dona és una adúltera. Pot estar agraïda que no la faci lapidar. Ah, però miri, faci el que vulgui, eh? No vull insistir.
1: Però vol que me'l cregui.
0: Tant me fot a mi, si em creu o no, tant me fot. Jo li he fet una proposta. És pobre i té una amant amb gustos cars. Si la vol conservar, robi les joies.
1: I per què no se les roba vostè i després me les dona?
0: Però no sigui animal, home. El robatori ha de ser de debò. Hi ha d'haver violació de domicili.
1: Doncs violi-se'l vostè.
0: Com vol que el violi el meu propi domicili? Si ja hi sóc, si hi visc...
1: A veure. Si accepto la seva proposta, vostè li donarà el divorci?
0: Els hi regalo 800.000 lliures. Per què li hauria de donar el divorci a més?
1: Perquè l'amagui vol papers i un percentatge.
0: Oh, l'avarícia.
1: O la justícia.
0: Va, deixis estar de justícia. Sap què em penso de la justícia? O més ben dit, sap per on me la passo la justícia? Escolti. 800.000 lliures en efectiu i lliures d'impostos. Vol més arguments que aquest?
1: Un moment. I els diners de l'assegurança?
0: Ah, per mi, és clar. Ah. Oh, sí, bé. D'acord, va, té dret a saber la veritat. Em fan falta. Accions que baixen, despeses que es multipliquen... que m'entén? És un quid pro quo. Em fa un favor, li faig un favor, es queda la dona.
1: D'acord, fem un tracte.
0: Bueno, a veure...
1: Jo entro i robo les joies. I vostè, a canvi, es divorcia. És just. I és això o res? És l'únic tracte que accepto.
0: No sé...
1: Una encaixada i fet.
0: No sé... Va, d'acord. Amb aquesta encaixada, accepto el tracte.
1: Per on vol començar?
0: Oh, primer ha d'entrar... Miri, la veu de qui està en la claraboia? Allà dalt. El primer vidre, començant per la dreta, és l'únic que no està connectat a l'alarma. Ah, més fàcil impossible.
1: És molt amunt.
0: Per això hi ha escales.
1: Em fan por les altures.
0: Ah, se'n sortirà, home, se'n sortirà. Ja veurà com sí.
1: M'enreda, oi?
0: Prou, vinga, home, comportis com un home. Un home d'acció. No cal que sigui perruquer tota la vida. Ara pot ser lliure, independent... Ser feliç amb la dona que estima. Va, vinga, agafi aquesta escala i pugi fins a la claraboia. Què, em segueix?
1: Sí, però estic nerviós i
0: va,
1: espantat.
0: Va, confiï en mi.
1: Impossible.
0: Va, confiï, no passarà res. Vostè segueixi les instruccions. Es tracta que sembli real. Hem de convèncer-los de l'assegurador i la policia, que també s'hi ficarà.
1: La Maggie no m'ho havia dit, que fos tan manipulador. M'ha dit que era mal amant, però això altre no m'ho havia comentat.
0: Li ha dit que no era un bon amant?
1: Així mateix.
0: Doncs l'ha enredat. Sóc un portent sexual.
1: Oh, ja li diré quan la vegi.
0: Escolti, miri, agafi també aquest martell, va, pugi per l'escala, i quan arribi a dalt a la claraboia, a l'últim vidre, trenqui'l. Va, vinga, enfili's, escala amunt. Va, escala amunt, amunt. Sí, sí, és aquest vidre. Va, trenqui'l. Impecable, impecable. Va, ja pot baixar.
1: Matem-ho d'una punyetera vegada.
0: Vinga, obri la caixa.
1: On és la caixa? Com s'obre?
0: Calma, calma, calma. Calma. No ho sap on és. L'ha de trobar. I per això l'ha de buscar. On pot ser? Va, comenci. Comenci pel dormitori. Té sang freda, té sang freda. Això està bé. Vinga, endavant. Ja regiri els armaris. Vinga, regiri els calaixos. Sense miraments. Només li interessa la caixa. Sap que és aquí, en algun lloc. Recordi, recordi qui és. No tingui manies. La desesperació el domina.
1: Les caixes s'amaguen darrere els quadres, eh que sí?
0: Però, escolti, què fa?
1: Sóc un home desesperat. No hem quedat així?
0: El que és un bàrbar.
1: On collons de té la caixa?
0: Li falta mirar la calaixera.
1: No s'obre!
0: Sense miraments, vinga. I en aquest punt, en aquest mateix punt, és quan el sento.
1: Ni un segon abans.
0: Exacte. Sóc a l'estudi, dormint. Aquests dies dormo a l'estudi. Em costa agafar el son si no tinc la Maggie al costat. Sento soroll, m'arribo fins al dormitori i el trobo.
1: I llavors?
0: Llavors l'ataco, així. Llavors vostè treu el ganivet.
1: No en tinc de ganivet.
0: Jo sí, i m'amenaça.
1: Al revés, més aviat.
0: Perquè jo faig de vostè, home. No sigui tan crèdul. Vol que li digui on és la caixa? I la combinació? També. Per això m'amenaça. M'amenaça amb el ganivet.
1: Tranquil, eh?
0: No sap com reaccionaré. Puc ser un assassí. Un assassí despietat. I se'm nota la cara que sóc molt perillós. Però alto. Tu, vostè és molt tossut.
1: Qui és qui? Em perdo.
0: Vostè és jo. Jo sóc vostè. Està el cas?
1: Sí, sí, sí.
0: Seguim. Aquestes joies valen un dineral. No me les vol donar fins que veu que trec la pistola. Sí, sí, encara sóc vostè, per cert, eh? Llavors, perquè vegi que la cosa va de debò... Diane! Llavors es rendeix. Està ben mort de por. I em diu on és la caixa. Sí, sí, és allà, allà al darrere. Màgia! I tanta por té que me'n diu la combinació. 19, 11, 94. Vinga, va, provi-ho.
1: Però, un moment. Ara ja faig de mi? Jo o vostè? O sigui...
0: No, vostè és vostè. Vostè és vostè.
1: I vostè?
0: Home, doncs jo sóc jo.
1: Vol dir? Se fa de mi?
0: No, vostè fa de vostè. I jo faig de mi. Vinga, va, obri la caixa.
1: 19, 11, 94.
0: El dia que ens vam casar, el dia 19 de novembre del 94.
1: Ja està. Uau! Ostres!
0: Què? Què li semblen?
1: Són precioses.
0: Ah, doncs vinga, agafi-les, fiqui-se'ls a la butxaca.
1: 800.000 lliures, eh?
0: Això he dit, sí, sí.
1: Ja està. Molt bé, reconec que ha complert. Ah, però m'ha de donar l'adreça del parista.
0: Quin parista?
1: El parista d'Amsterdam.
0: Ah, el d'Amsterdam, sí.
1: Home, potser que desi la pistola, no?
0: Per què?
1: Perquè fa estona que m'apunta i, francament, no em fa gràcia.
0: Per què no?
1: I ara, a què juguem?
0: El joc acaba de començar. I aquesta vegada va de veritat.
1: Encara no sé a què juguem.
0: Això que veu. Vostè hi juga desarmat, jo amb pistola. Del joc de les joies ja me n'he cansat.
1: Ah, sí?
0: Sí, era divertit, però...
1: Jo no em diverteixo.
0: No, no, però com ho penso?
1: No entenc què passa.
0: Au, vinga, va, faci servir una mica el cap. De veritat s'ho ha cregut que li regalaria la meva esposa i les joies? Doncs mal fet.
1: M'ha aixecat la camisa.
0: Ai, no sap prou.
1: Esperi's, sisplau, sisplau, abans no faci un disbarat. Vull que sàpiga una cosa.
0: La quina?
1: L'amagui al respecte.
0: Ah, sí?
1: Diu que és un home com no se'n troben. Una bona persona i un autèntic cavaller.
0: Ah, doncs té raó, eh? Soc bona persona.
1: M'ho crec.
0: Té tota la raó. Soc molt bona persona.
1: M'ho crec, m'ho crec. Vaja, em consta. Per això l'amagui insisteix tant. Diu que n'admira el cervell.
0: Admira el meu cervell?
1: Sí, el seu cervell l'excita.
0: Sexualment?
1: Oi tant! No sap fins a quin punt l'excita.
0: I el meu cos què?
1: Què, de què?
0: Què em diu la Magui del meu cos?
1: Ara mateix no em sona haver-n'hi sentit parlar.
0: Fill de puta.
1: I ara per què hi ha de ficar la meva mare en això?
0: Haver-hi pensat vostè abans de ficar-la. Però tranquil, eh? Que no parlava de la seva mare. Només l'insultava, sí, en general.
1: Ah, gràcies.
0: Però més que això, sap què és?
1: Què?
0: Aigua passada.
1: Ah, sí?
0: Sí, ja hi tinc pensat el que els hi diré a la policia. Me l'he trobat dins de casa, m'ha amenaçat, no. Ha obert la caixa, ha agafat les joies i se les ha guardat a la butxaca. No. Mentre les contemplava, jo he aconseguit prendre-li la pistola. Hem lluitat i l'arma s'ha disparat. Quan me n'he volgut adonar, era mort.
1: De debò em vol matar?
0: Vostè què diria?
1: Per què?
0: Ho tenia tot planejat, absolutament tot. Sempre havia volgut tenir un tet-a-tet amb un perruquer. Sobretot si aquest perruquer s'ho està fent amb la meva muller.
1: Jo no en sé res de perruqueria.
0: La meva dona és meva. Em pertany només a mi, que sóc el seu home. Sap què ha fet avui?
1: No.
0: Doncs miri, ara li dic. S'ha enviat vostè mateix una invitació pel seu funeral.
1: No dispari. No em mati, sisplau. Sisplau, no dispari. Deixi'm agafar el cotxe i me n'aniré. Mai més em tornarà a veure. Està sonat. No està sonat. Però es pensa que no és. Jo no la vull, la seva dona. La Magui em rebenta. No té cap raó, cap, per estar gelós. Abans m'ho faria amb una cabra, amb un gos. De debò, li juro per Déu. Vostè hi creu en Déu?

0: Mànim?
1: L'Andrew Wake?
0: Sí.
1: Sóc l'inspector Black, d'Scotland Yard. Podria parlar amb vostè.
0: Amb mi?
1: Amb vostè.
0: Bé, sobre què?
1: Es pot passar.
0: Ah, sí, sí, és clar. Vol prendre res?
1: Cervesa, si en té.
0: Cervesa.
1: Vostè escriu, no? Lladres i serenos.
0: Sí, això mateix.
1: N'hi he llegit un parell. Sí, i toca bastant.
0: Li agraeixo el compliment.
1: Com és que entén tant?
0: En què?
1: En gentussa. En cafres i criminals.
0: Ah, és pura invenció. Tot mentida.
1: No ho sembla.
0: Home, d'això es tracta. Salut.
1: Salut. I falta un vidre en aquesta claraboia.
0: Ah, sí, sí, és que l'altre dia vam tenir tempesta, amb unes ràfegues de vent que feia por. Es veu que el vent va arrencar una branca, la va arrossegar i la va deixar caure precisament aquí. Bé, Déu sap per què.
1: Li té botana, o què?
0: Qui?
1: Déu!
0: Bé, no m'estranyaria, és el primer sàdic de la història. Vol saber què li passa a Déu?
1: Què?
0: Doncs que no té pare, que no té ningú davant seu, no té arrels. Tant li fot aquí com allà, pobre home. Em fa llàstima.
1: És molt interessant, tot això que explica. Molt.
0: Escolti, no ha portat cap cas cèlebre, vostè?
1: No, pobre de mi. Amb els meus en tinc prou.
0: Llavors no pot ser que n'hagi vist la foto al diari?
1: Li interessa la meva opinió sobre els diaris?
0: Ah, va, sí, digui.
1: Crec que només serveixen per aixugar-se el cul i embolicar el peix.
0: Vaja, vaja.
1: Tal qual li dic.
0: De totes maneres, això que diu és contradictori.
1: Ah, sí?
0: Així quedem que no és famós.
1: No, no, no. I ara, sóc un pobre pencaire. Només agafo assassins, maníacs sexuals, coses així.
0: I es pot saber què em fa quan els agafa?
1: Res. Els arrenco una soca dels ous.
0: Ja, ja. Bé, vostè dirà, doncs, si el puc ajudar en res.
1: Jo crec que sí que podrà. Jo crec que sí.
0: Bé, com?
1: Busco un desaparegut.
0: Un desaparegut?
1: Un tal Tindall. Milo Tindall.
0: Perdoni, però em sembla que no l'he entès bé. Quin nom ha dit?
1: Tindall.
0: Tindall, Tindall. Tindall, no, no, no. Què li ha passat?
1: El coneix?
0: Coneix-lo? No, no, no. I ara?
1: No l'ha ni vist.
0: No, no, mai, mai. Ni n'he sentit parlar.
1: És estrany.
0: Per què?
1: Resulta que havia agafat una habitació a sobre el pub. Li va comentar al propietari que vostès s'havien de veure. Han passat 3 dies i no n'ha sabut res més. La seva bossa encara és a l'habitació, tal qual.
0: I em venia a veure a mi?
1: Això mateix.
0: I li va comentar el propietari... Però per què n'hi havia de dir res al propietari?
1: Home, vostè és un novel·lista famós. Aquí tothom el coneix. I doncs, m'ajudarà o què?
0: Miri, ni m'ha vingut a veure ningú, ni tinc ni idea de qui és aquest home, ni conec ningú que es digui Tindall.
1: El coneix, eh? De mi no se'n fot.
0: Escolti, què vol dir?
1: Vull dir que té molta cintura. S'hauria d'haver dedicat al ballet. Me l'imagino fent saltirons. S'ha posat mai malles?
0: No, senyor.
1: Li estaria bé. Està bé, la casa.
0: Sí, gràcies.
1: L'ha dissenyat vostè?
0: Escolti, que és del segle XVIII.
1: No, home, no. Vull dir això, per dins.
0: No, la meva esposa.
1: Ah, la dona, és clar. Que hi és, ara?
0: No.
1: Ha baixat a ciutat?
0: No, no, però no hi és.
1: Es dedica a l'interiorisme?
0: Més o menys.
1: Està bé, això de tenir gust. Algú que va passar per aquí fa 3 dies diu que va sentir trets.
0: Per qui, diu? Bé, com pot ser? És una propietat privada.
1: Ah, diu que tenia pressa. Jo crec que és un furtiu. Però és igual, va sentir trets.
0: Trets? Però de quina manera?
1: De pistola.
0: Ah, impossible.
1: Ah, sí?
0: Li devien fer les orelles. Qui és aquest algú? Li consta que existeix?
1: Oh, i tant que existeix. Ja ho crec. M'hauria de contestar una altra pregunta, encara.
0: Bé, pregunti.
1: Suposo que ho sap, que la seva dona està vivint amb un altre home.
0: Vostè no n'ha de fer res. De la meva vida privada no n'ha de fer res.
1: Sap com es diu aquest tio?
0: Cal que contesti tantes preguntes?
1: No, no hi està obligat, però li convé contestar-la.
0: Doncs no, no, no sé com es diu. No ho he preguntat.
1: Això vol dir que n'està al corrent que la seva dona viu a Londres amb un altre home.
0: Sí, sí, sí. I què, si ho sé?
1: Si vol, jo li puc dir com es diu. Tindall. Milo Tindall.
0: Ves per on?
1: Sí, oi? Com el desaparegut. Com el que va dir que s'havien de veure. Hem trobat aquesta nota a l'habitació, allà al pub. Estic impacient per conèixer-lo. L'espero divendres a les 18:30. Wake. És la seva lletra.
0: Sí.
1: Recorda haver-la escrit, aquesta nota?
0: Com vol que no ho recordi?
1: Oh, ha recuperat la memòria. Deia que no el coneixia, que no l'havia vist mai.
0: Era mentida.
1: Mentint a la policia. Així no arribarà enlloc. Sap que com més va, menys l'entenc. Vostè, que és llest, com se li ha acudit ficar-se en aquest merder?
0: En quin?
1: En Tindall. El va venir a veure fa 3 dies.
0: Miri, jo el coneixia per Tindallini.
1: Oh, veto aquí.
0: El seu pare és italià.
1: Què em diu ara?
0: I l'hereu d'una llarga nissaga de perruquers.
1: Oh, i el seu fill també és perruquer, ell?
0: El tinc entès que sí.
1: I va venir de Londres per tallar-li els cabells?
0: No, no, no, home, Déu me'n guard.
1: I què feien, tots dos juntets, perquè sentissin trets?
0: Res, jugàvem.
1: Ah, oh, jugaven.
0: Sí, jugàvem amb una pistola i un ganivet.
1: A vida o mort?
0: Per passar l'estona i prou.
1: L'estona? No el fot! O sigui que eren aquí. I li va dir, i si juguem? Es van sentir 3 trets d'una arma de foc i adéu, perruquer. On és en Tindall?
0: Home, amb la meva dona al llit, suposo.
1: Al pis de Londres no hi és.
0: Ah, no? Com ho sap?
1: Perquè hi he passat i allà no hi era. Ella està amoïnada. Sabia que en Tindall el venia a veure. De fet, era ella la que insistia que parlessin tots dos i no em digui que no ho sabia. Ella sospita que l'ha mort. Diu que vostè és un desequilibrat, que és capaç de qualsevol cosa.
0: Qui, jo? Ah, calúmnies.
1: Ara que no ens sent ningú més, el va matar.
0: Miri, li diré què vaig fer exactament. El vaig enganyar amb una bala de fogueig que el va fer cagar-se les calces. Ah. El seu testimoni, o el seu espia, sí, té raó. Vaig disparar 3 bales, 2 de debò a l'aire i la tercera a ell de fogueig. Però estava tan espantat que es va desmaiar. Quan es va despertar, li vaig donar un whisky, li vaig fer pam-pam al culet i el vaig deixar anar amb la cua, diguem-ho així, entre les cames. No l'he tornat a veure.
1: Primer li dispara i després li toca el culet.
0: Home, que era una metàfora.
1: Li va fer pam-pam, metafòricament parlant, el culet.
0: Sí, això.
1: I com ho va encaixar?
0: El què?
1: La metàfora.
0: Home, miri, força bé. Recordo que em va dir joc, set i partit per vostè.
1: Oh, així el senyor Tindall tenia sentit de l'humor i estaria d'acord.
0: Jo ho crec. Se'n va anar amb el somriure als llavis, sí, com aquell qui diu.
1: A veure, diguem, on volia arribar amb aquest joc?
0: El volia humiliar. No sap la satisfacció que dona veure com les pròpies banyes es van convertint en pols. De fet, el noi em va caure bé. Vaig trobar que era atractiu. Vaig pensar que amb el temps, doncs, seríem amics. El camí més curt fins al cor d'un home és, i dubto que li descobreixi res, la humiliació. Un vincle indestructible.
1: I diu que el va trobar atractiu.
0: Home, sí, quan me'l mirava amb uns altres ulls, amb els de la meva dona. Volia entendre per què s'hi ha sentit atreta.
1: I ja ho entén?
0: Sí, crec que sí. Com li diria? És molt entranyable. A qualsevol dona li agradaria.
1: I a qualsevol home li agradaria a ella.
0: Ah, sí? Vol dir?
1: Començant per un servidor.
0: Ah, la troba maca?
1: Ja ho crec. I més que guapa, disposada. Pensi que amb els anys la intuïció del detectiu s'afina. Vol saber què vaig detectar a la seva dona?
0: L'escolto.
1: Que està enamorada del seu propi físic. El seu cos la torna boja de desig.
0: I tot això va detectar només en 5 minuts?
1: Més aviat, 35. Bé, posem 3 quarts d'hora. O fins i tot 55, per no dir una hora llarga.
0: Això tot fent un té.
1: Etcètera. Sí, sí. Ha de fotre bastant saber que n'hi ha un altre que se't beneficia la parenta cada cop que li rota.
0: No? Beneficiar-se? Escolti, què vol dir això?
1: No, no li sona?
0: No, no la conec, aquesta expressió.
1: Vol dir follar-se-la.
0: Ah, en el sentit de tenir tracte carnal, suposo.
1: Sí. N'hi ha que foten un polvo, n'hi ha que foten un clau, n'hi ha que collen la poma.
0: Ah, bé, sí, sí, sí, veig que vostè té un vocabulari excepcionalment ric, sí. On diria que l'ha adquirit? A l'escola?
1: Sí, a la dels cops, l'escola de la vida.
0: O sigui que ho ha tingut difícil.
1: Ara ho ha dit, ho he tingut difícil, però continuo sent optimista. Ja no seria policia, sinó ja hauria parat boig. Vols saber què és el que m'anima a continuar? La cacera, sempre emocionant, i de cop, la inspiració divina. Per exemple, quan vaig parlar amb la seva esposa, que és molt atractiva, per cert, que amb aquelles cames ara les encreuava, ara les desencreuava, i tot d'una el va definir com un assassí en potència. Allò ja em va fer pujar la mosca al nas.
0: On diu?
1: Al nas! La mosca! Al nas! Me'l miro i no paro de donar-hi voltes. Què n'ha fet del cos? On és el cos? Au, va, digui-m'ho. On és el cos? Què n'ha fet del cos?
2: No, no, no sé de què em parla.
1: Prou! Fugir d'estudi! Prou evasives! Ja n'estic cansat! On és el cos? Ja l'ha tret de casa?
2: No sé de què em parla.
1: Què és això? Tot de forats a la paret? Són forats de bala! De bala de debò!
2: Ja li he dit. Em vaig disparar dues de debò per convèncer-lo i una de fogueig per espantar-lo. Però escolti, era un joc, ja li he explicat. Però jugat seriosament, però no hi ha cap joc que sigui divertit si no jugues seriosament.
1: Diu que la tercera era de fogueig.
2: Sí, correcte.
1: I de qui és la sang?
2: Què?
1: La sang.
2: Però quina sang?
1: Aquesta sang seca. Què dic seca? I això encara està fresca.
2: Que no pot ser sang.
1: És sang. La qüestió és, de qui és?
2: Li dic que no pot ser. Era de fogueig, era un joc.
1: No, senyor, no. Les bales són de debò i la sang també.
2: No, això vol carregar el mort, eh?
1: A veure, què hi ha? Aquí, a l'armari. Vaja. Què és això? Pantalons, camisa i americana. Llançats de qualsevol manera. El veig molt descuidat amb el vestuari, si és que és seu. No, esclar... No és pas seva, aquesta roba. Aquesta roba és del Tindall. Abans va dir que havia marxat pel seu propi peu.
2: Sí, exacte.
1: L'has mullat?
2: No tinc ni idea d'on surt tot això.
1: O sigui que me'l va deixar a pèl abans de disparar-li. Per què? Per humiliar-lo una miqueta més? No, no. Ja ho sé com va anar. Va començar com un joc, però se li va escapar de les mans. La tercera bala era de veritat. En Tindall és mort. On coi és aquest cadàver?
2: No, no, no, no el vaig matar. És viu.
1: I una merda. De mi no se'n fot, ja li he dit. De mi no se'n fot ningú. Au, vinga, cap a comissaria.
2: No, no, és que no el tinc res.
1: No? Vol una pista? Vol saber què és ara? No és res.
2: Déu del cel.
1: Li repeteixo, no és res. Donis per vençut! Acabarem abans!
2: Això no té cap ni peus!
1: Tant li costa d'entendre! Està en el merda! Fins al coll!
2: No, no! Jo...
1: Quiet! Fet un flam! Qui és Aigua Passada?
2: Valga'm Déu, senyor!
1: Valga'm vostè! Déu. Vostè és Aigua Passada! Ara sí que l'he fet veure, galet! Vostè, que es pensava que era tan perspicaç, que no em reconeix, eh? I si em trec les ulleres? I la perruca? I el bigoti?
2: És vostè.
1: En cos i ànima!
2: Milo! Malparit! Malparit de merda!
1: I ara? Si només és un joc! Un joc i prou!
2: Desgraciat!
1: No l'ha trobat divertit?
2: És un desgraciat! Posa.
1: Sí, ja ho sé.
2: Però... També és un geni!
1: Sí, també ho sé, això.
2: Però, escolti, d'on ha sortit tot plegat? La roba de l'armari, la sang...
3: La sang és de porc, del fetge.
2: Però quan ho ha deixat a l'armari? Com s'ho ha fet?
3: He entrat de nit, per la claraboia. Ho sap vostè, que ronca?
2: Escolti, ho sap la Maki, que és aquí? Ha estat cosa de vostè, la disfressa, o de tots dos?
3: Ella no en sap res. Tot plegat ha sortit del meu magí. Això és entre nosaltres, senyor Wake! Entre vostè i jo. Se'n recorda? Soc mig italià. Duc la venjança a la sang. I li recordo que si es descuida, em mata de por a propòsit. Va disparar dues bales de debò. Després va apuntar cap a mi i va prema el gallet. No m'agraden les pistoles. Fan pupa.
2: D'acord. Com queda el marcador, doncs? S'ha pogut venjar. A veure, què li semblaria? Empatats a un?
3: No, el primer set per vostè. No té res a veure un assassinat amb un simple interrogatori. Jo podria ser mort.
2: Que s'ho ha cregut, que el volia matar? Va, home, va. Era una bala de fogueig. S'ha desmaiat.
3: Crec que el segon set vaig per davant, per tres jocs.
2: Si l'hagués mort, ara hauria d'enterrar el cadàver al jardí o allà on fos. Ai, ja en són ganes.
3: Però el primer set l'ha guanyat en blanc. Per l'empat encara falta molt.
2: D'això, el que li volia dir, he parlat amb la Magui. Sí, li he explicat el nostre joc. Li he fet gràcia, sí.
3: Ah, sí? El què?
2: Que s'espantés d'aquella manera, que es pixés a sobre, sí. I sobretot, que es desmaiés. Sí, no s'ho creia, no? Va dir, però va perdre el món de vista, eh? I jo, oh, i tant! Encara com no es va cagar a les calces. No li va faltar gaire, no? I calli, que ella ha rigut tant que em pensava que es trencava. Ah, Milo, per cert, hem quedat que tornaria amb mi.
3: Ah, sí?
2: Sí. I sap què m'ha dit de vostè?
3: A veure.
2: Com s'ho ha fet anar? Aquesta... Ah, sí, aquesta mel no s'ha fet per la boca d'aquell ase.
3: Li ha dit un refrany?
2: Això, sí.
3: Escolti, li vull ensenyar una cosa. Segui i posi's còmode. Bueno,
2: què fa? Què vol? Per què?
3: És de nit. Vostè és a la seva butaca, llegint. Agafi un llibre.
2: Però què treu cap, això?
3: Agafi un llibre. És de nit. Llegint, se li ha fet tard. Sent un soroll. Aixeca el cap i em veu a mi. Vaig armat. L'estic apuntant. Se sent acorralat, atrapat. Mira la pistola. La por no el deixa moure. On són les joies? On és la caixa?
2: Quines joies?
3: Les joies! On és la caixa?
2: Però si ja ho sap, on és?
3: No, no ho sé.
2: Que sí!
3: No em porti la contra, no estic d'humor. Què es pensa? Que és de 13, la pistola?
2: Però què fa?
3: On és la caixa?
2: La caixa és darrere l'aquari.
3: Per on s'obre?
2: Per la mà. Hi ha un botó aquí, veu? Es pot fer baixar a l'aquari.
3: Premi'l.
2: Sí. Però ara no vol baixar. Es deu haver espatllat. Però què fa? S'ha begut l'enteniment. És boig.
3: Obri-la.
2: La combinació és nova. La vaig canviar ahir.
3: Quina és, ara?
2: A veure... És que no me'n recordo.
3: Mentida.
2: Que no, és veritat. No me'n recordo.
3: Mentida!
2: Però, escolti, què farà ara? Què busca?
3: He entrat en aquesta casa perquè sabia que hi havia joies a la caixa. Tinc contactes a dins. Vinga, faci memòria i obri la caixa.
2: Esperi. Deixi'm pensar. A veure... No. A veure, sí, potser, ara... Sí. Ja està, sí. Tingui les joies, tingui.
3: De què anirà la pròxima novel·la?
2: La pròxima novel·la?
3: Sí, segueixo molt el món literari.
2: Escolti, em puc servir una copa?
3: Sí, home, és l'amo de la casa. M'agrada saber coses dels propietaris de les cases que robo. Igual que m'agrada saber coses dels marits de les dones que em follo.
2: Ves per on. Salut.
3: I doncs, de què va la novel·la?
2: Explica la història d'un assassí patològic.
0: L'home somrient.
3: Fa una mala fi?
0: Mor en ple acte sexual, com passa tot sovint.
3: Com passa tot sovint, eh? Veig que he investigat el tema a fons.
0: Quin tema?
3: La mort en ple orgasme.
0: Ah, sí, sí, sí, sí. No ho trobes romàntic, morir en braços de la persona estimada? I pot, no sé, hi pot haver res de més sublim al món?
3: A mi no se m'acut.
0: No, clar.
3: Vol que li expliqui què vull que faci amb les seves joies? Posi-se-les.

0: Li agraden, eh? Li agraden els jocs?
1: Depèn. Tots no.
0: I li agrada dur les regnes del joc.
1: Oh, i tant que sí. Ja ho crec.
0: M'agraden els homes, els que els hi agrada dur les regnes.
1: Hola. Digues. Què? Ah, sí? Segur? Esclar, esclar. Estàs segura? Ja. D'acord. Sí, sí, sí, sí, d'acord, no passa res. D'acord. Ara mateix li dic.
0: Què vol, ara?
1: Diu que l'estima.
0: Oh, ves per on. I què més li ha dit?
1: Que se'n torna amb vostè.
0: Ara vol tornar amb mi?
1: Això m'ha dit per telèfon.
0: Doncs miri, ja no la vull.
1: Doncs és seva. I com hi ha món que se la pot confitar. S'estima més la pasta que a mi. En poques paraules.
0: Que és que no vull que torni.
1: Me'n vaig. Digui-li a la Magui que ja li trucaré. Per fer una copeta. Així la poso al dia. Adéu.
0: Esperis.
1: Andrew.
0: Esperis.
1: Què?
0: Adéu, Milo.

Acaben d'escoltar El detectiu, d'Anthony Schaefer. Ha estat interpretada per Artur Mas com a Andrew Wyke i Lluís Posada com a Milo Tyndall. Control de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas. El detectiu. Una nova sessió de teatre a la ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Servei Català de Trànsit qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran avui. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes, ja que 3 de les 5 persones mortes ho eren.
2: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: Els camions no poden circular per l'AP7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña a Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per la seva banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig, després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar el comandament amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar el suport administratiu a les àrees regionals. I qui sí que mantenen les mobilitzacions són els sindicats UGT i Comissions Obreres, que avui es manifesten als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I a banda, també els docents mantenen les seves jornades de vaga, que començaran altra vegada el dimecres, a l'espera de la nova reunió que tindran demà amb el Departament d'Educació. De moment, el govern ja ha dit que aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials i logopedes i personal administratiu. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
5: Generació Chic.
4: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

Gràcies. No sabeu pas com estic de content i eufòric de retrobar-vos de nou, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons referents al concepte de sabor, que, com ningú no ignora, és la impressió que causa un aliment o una altra substància al sentit del gust i que està determinat principalment per sensacions químiques detectades pel gust, la llengua, així com per l'olfacte, l'olor, i pot venir dels components naturals de l'aliment o de substàncies químiques afegides per reforçar o reduir determinades sensacions i fer la ingesta més agradable. I cal tenir present, entre altres coses que comentarem al llarg d'aquest programa, que la temperatura de l'aliment, les malalties o el tabac poden afectar la percepció de la sabor. I dit això, iniciem ja, musicalment parlant, la trobada radiofònica d'avui amb Los Panchos, que ens interpreten el conegut bolero titulat Sabor a mi, un tema de l'any 1959, obra del compositor i cantant mexicà Álvaro Carrillo, que va ser inicialment gravat per artistes com ara Los Tres Haces i Rolando la Serie, convertint-se en la cançó més reeixida del 1960 a Mèxic. Va, recordem ja aquell passaran más de mil años, muchos más.

preu prové, hi ha diverses classes de sabors, com ara la dolça, la salada, l'àcida, l'amarga, l'umami, la picant i l'astringent. I si acabem d'escoltar Los Panchos interpretant Sabor a mi, us proposo gaudir ara de la música de la Sonora Matancera, una orquestra fundada el 12 de gener de 1924 sota la iniciativa del compositor Valentín Cané, nascut justament a San Carlos i San Severino de Matanzas, municipi de Cuba, fundat l'octubre del 1693 entre la desembocadura dels rius Yumurí, San Juan i Canímar. El tema que podem escoltar, a càrrec de la dita agrupació musical cubana, es titula, més per on, Sabor a ti.

El gust salat respon a la capacitat específica de les papil·les gustatives ubicades en ambdós costats de la part davantera de la llengua. La detecció es fa mitjançant canals iònics capaços de detectar els ions solubles i d'altres metalls alcalins. A continuació, us proposo escoltar una altra orquestra cubana. En aquest cas, la Vieja Trova Santiaguera, fundada l'any 1994 per Amado Machado, Aristóteles Rimonta, Pancho Cova i Reinaldo Hierrezuelo. El nom d'aquest grup està íntimament relacionat amb Santiago de Cuba, la segona ciutat més important del país per la seva història, economia i població, fundada pel conqueridor espanyol Diego Velázquez de Cuellar el 1515. D'aquest grup musical podem escoltar el tema Gusto y Sabor, enregistrat l'any 1995.

0: que le gusta al chico, ¿eh?
1: El dolç és un dels cinc gustos bàsics i dels únics que és acceptat de manera global per totes les cultures de la Terra com a plaent. S'esdevé per estimulació de les papil·les corresponents per l'acció de substàncies generalment no iòniques, com la majoria dels sucres i els glucòsids i els productes de síntesi. Ah, i he llegit que algunes substàncies iòniques produeixen també la sensació de dolç, com ara el plom i les sals de beril·li. Tot seguit podem escoltar Salsa i sabor, un tema enregistrat l'any 1972 per Ernest Anthony Pond Jr., artísticament conegut com Tito Puente, que va ser un legendari percussionista nord-americà d'origen porto-riqueny, nom ineludible del jazz a nivell mundial, que va desenvolupar el seu treball en el camp de la música plena, cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha i del jazz i la salsa.

0: Barcelona.
1: El gust amarg és el sabor més marcat entre els gustos que poden identificar els nostres sentits especialitzats. En general, es classifica com a desagradable o repulsiu. La reacció espontània vers el gust amarg, quan no s'espera, porta a especular que fisiològicament és un mecanisme protector que ha ajudat els humans a identificar substàncies tòxiques. En tot cas, i en opinió personal de qui ara us parla, un sabor que no ha de ser en absolut amargant és el sabor d'amor, que justament és el títol de la cançó que sona ara mateix en una interpretació del conjunt originari de Torremolinos, Danza Invisible, considerat com una de les bandes que van formar part de l'entramat de la renomenada moguda madrilenya durant els anys 1980.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Els receptors del gust àcid es troben sobretot als laterals de la llengua. És un gust propi d'alguns àcids, com per exemple la vitamina C de la llimona. Sovint apareix juntament amb el gust amarg i el seu origen evolutiu és alertar el cervell de possibles verins o substàncies perilloses per al cos. I ara una cançó que de cap manera podia faltar en aquest espai. Sapore di sale. Un tema aquest que ens canta el seu autor, l'italià Gino Paoli, que el va compondre probablement a la platja siciliana de Capo d'Orlando, on l'individu s'allotjava per fer una sèrie de concerts inspirat per la resonant història d'amor que l'home, llavors casat i amb una filla, vivia des del 1962 amb Stefania Sandrelli, que, mira tu, en aquells moments era menor d'edat.

umami, també anomenat proteic, és un dels gustos bàsics que reconeixen els receptors especialitzats de la llengua humana. El nom, segons que he llegit, respon a una paraula japonesa que significa saborós i va ser identificat pel químic japonès Kikunae Ikeda l'any 1908, tot i que no va ser acceptat com a gust bàsic fins a la dècada de 1980. I molt properament als nostres dies, concretament l'any 2019, un home que es fa dir artísticament Rumberto, que després de 15 anys d'experiència en el món de la música com a cantant i compositor, va sorgir amb l'objectiu de fer dels esdeveniments, casaments i festes un moment únic i inoblidable, tot combinant un repertori de música contemporània amb peces clàssiques de rumba catalana i flamenc que conviden a ballar, cantar i divertir-se, ens interpreta la bonica cúmbia titulada Gustoso Porro, en la que ens deixa clar que el que ell vol és aquell cigar totalment o parcialment farcit de cannabis amb efectes gairebé immediats i que, des de luego, jo desaconsello amb tota fermesa.

La coentor, cuissó, picantó o gust picant és una sensació de cremor aguda captada pel sentit del gust a la llengua en contacte amb certes substàncies que activen la sensació d'aciditat i de calor en el canal iònic sobre els receptors del dolor i que també participa als mecanismes de la picor. I ha arribat ara l'hora de gaudir de la veu i el ritme de l'enyorat Peret, que ens interpreta Saboreando, un tema que l'home va enregistrar l'any 1978 amb la discogràfica Ariola.

Astringent és qualsevol de les substàncies que, amb la seva aplicació externa local, retreuen els teixits i poden produir una acció cicatritzant, antiinflamatòria i antihemorràgica, com ara els alcohols, els tanins, la quina, el nitrat de plata, l'acetat de plom, el sulfat de zinc, etc. El sabor astringent és una sensació entre sequedat intensa i amargor que es produeix a la boca. I, per si us interessa, aquest sabor és una de les qualitats organolèptiques pròpies dels vins negres. I ara podem escoltar una de les filles de la faraona, Rosario, que ens interpreta Sabor, Sabor, un dels temes de l'àlbum de Ley, enregistrat l'any de les Olimpíades de Barcelona, és a dir, el 1992.

Els termes gust i sabor solen confondre's, però mentre que el mot gust es refereix específicament als sabors bàsics que percebem a la boca, i tot i que el gust és una part del sabor, amb aquest mot de sabor es defineix la combinació de gust, olor i sensacions químiques, referint-se més aviat a les sensacions. I ara el conjunt Buenavista Social Club, que va reunir 20 músics cubans veterans dels anys 50 a finals del 90, ens ofereix el tema Tiene Sabor, que forma part del disc de l'any 2005, Lost and Found, que aquí és com es coneixen les oficines d'objectes perduts.

Us diré ara algunes expressions o frases fetes relatives al gust que he trobat en preparar aquest espai d'avui. Tenir bon gust, que vol dir tenir criteri estètic o bones preferències. Tenir mal gust, és a dir, tot el contrari. Amb molt de gust, que és una expressió de cortesia. És del meu gust, equivalent a m'agrada o va amb les meves preferències. És qüestió de gustos, que vol dir que cada persona té preferències diferents. Fer el gustet, que significa concedir un desig o un caprici a algú. De mal gust, o sigui, inapropiat o ofensiu, sobretot en humor o comentaris. Agafar gust a alguna cosa, és a dir, començar a agradar-te una activitat. Fer gust de no res, que és insípid, mancat de gràcia o interès. I tenir el gust al cul i el cul de vacances, que significa tenir molt mal gust. I també he trobat refranys, com ara cada gust és un món. Per a gustos, colors. Del gust i del color no han escrit els autors. Al bon gust no hi ha disgust. Tants caps, tants barrets, tants gustos. I el vi pel color, el pa per l'olor i tot pel sabor. I també frases i dites sobre el tema en espanyol, com ara tener buen gusto, com en català, sobre estil o preferències refinades. Tener mal gusto, és a dir, de mal criteri, coses hortires o ofensives. Mucho gusto, una salutació formal. Es de mi gusto o no es de mi gusto, que vol dir que m'agrada o no m'agrada. Con mucho gusto, cortesia per expressar voluntat d'ajuda. A gusto, que s'aplica com a sinònim de còmode o tranquil. I agarrar-le el gusto a algo, que vol dir començar a agradar-te alguna cosa. I uns quants refranys. Para gustos los colores. Sobre gustos no hay nada escrito. Cada loco con su gusto. A buen gusto, buen sazón. Donde hay gusto, no hay dolor. O al que le gusta el durazno, que se aguante la pelusa. I ja per cloure el programa d'avui, em plau fer-ho amb Herb Alpert and the Tijuana Brass, que ens interpreta la versió instrumental del conegut tema Sabor a miel, amb el que us dic adéu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Vell, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb els vànols i ventalls. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

Si són les dues, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF, que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol, Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP en una intervenció aquest dilluns a València. González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que admet que l'auto el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
2: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
1: I el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apel·la a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%. I un home que malvivia en un magatzem de Cabrera de Mar ha mort en un incendi local uns baixos a l'Avinguda Maresme. Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre l'acumulació de ferralla. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
2: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
1: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
3: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
1: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
4: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
1: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
5: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer.

0: parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
4: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
3: Vols dir que val la pena?
4: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
5: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: l'operació tornada, aquests 3 dies de festa que de moment, malauradament, ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un volant que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. Des d'ara, a les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7. En aquesta via hi haurà un carril adicionat sentit nord a Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès. L'Amiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable. I el govern aprovarà demà al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arriba el mateix dia que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Escoltem Esther Niubó, consellera d'Educació.
1: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
0: I el Brulla, a Osona, reclama mesures a la carretera Collformic després de la mort de 2 motoristes. Només l'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a velocitats molt importants. El darrer va morir dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior va morir al pont de l'1 de maig amb la víctima de dissabte. Ja són 4 les que han perdut la vida en carreteres d'Osona des de principis d'aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre 2 grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de l'L4. Els fets van passar la matinada diumenge. A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons els Mossos, seria una persona aliena a aquesta baralla. Darrer punt, Madame Butterfly. Madame Butterfly ja se presenta avui a Barcelona la popular òpera de Puccini i farà parada al Palau de la Música Catalana.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot. I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
6: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
5: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
6: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
5: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: la sintonia de Ràdio Molins de Rei, és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda i bona Pasqua, encara que sigui la segona ja s'estigui acabant, doncs també és un dia avui, un dia de festa, un dia que es pot celebrar de moltes maneres, cadascú doncs, que ho hagi gaudit com millor els hi hagi plegut o ho hagin pogut fer. Bé, de totes maneres, Ràdio Molins de Rei no fa vacances i, per tant, aquest programa tampoc en fa. I aleshores he decidit avui que escoltarem uns fragments de l'òpera Janeczkiki. Janeczkiki és de Puccini i recordem que forma part del tríptic, aquell famós tríptic de Puccini, que són tres òperes curtes, tot i així, déu-n'hi-do, lo llarguetes que són, no ens hi cap tot en aquest programa. I recordem que les altres, la primera és Il Tabarro, després Sor Angèlica, i l'última és aquesta, Janeczkiki. De moment ens situarem allà on som. Ens comença l'obra en què se sent tota gent, família de Buoso, que representa, bueno, no representa, no, que acaba de morir. I tots estan allà amb el sentiment, povero Buoso, tots estan... potser d'alguna manera fent veure que estan tristos perquè en el fons estan animats perquè aquest senyor era molt ric, tenia molta cosa i estan convençuts que els hi deixarà l'herència per ells. Però veurem que descobreixen que l'herència la té ell anar allà al llit, diguem, a la toaleta de nit, i descobreixen doncs, que l'herència l'ha deixada tota a un conveni. Per tant, amb la família no els hi deixa res. I aquí doncs, ja vindrà el desesper. Sentirem aquest començament i acaba aquesta escena amb el jove de tota aquesta reunió, que ell potser l'herència no li és igual, ell el que va passa que estima amb la seva Laureta, que és la joveneta en què és de la família d'aquest povero Buoso, i ell el que li interessa doncs, és la Laureta, el de més és el de menys. Comencem a sentir doncs, aquesta escena primera dels Janeczkiki.

Thank you.

Bé, continuem. Hi ha més la família que està molt desenganyada a veure que no són hereus i pensen, però si poguessin canviar l'herència, com ho podríem fer això? I llavors hi ha una persona que diu que el qui ho podria arreglar això, perquè és molt llest, és Jan Skicki. I el van a buscar perquè realment els hi arregli l'herència i veient si pot fer alguna cosa per canviar l'herència. Arriba Jan Skicki, els diu que ho farà, però hi ha una mena de discussió. Llavors també diu que la Laureta és filla de Jan Skicki i diu que no permetrà que es casi que s'emparenteix amb aquella família, i acabarem aquesta escena amb aquella bonica cançó O mio bambino caro, que a vegades ha portat a confusió perquè hem pres bambino per nen petit, i no, bambino, amb dues ves, és una manera carinyosa de dir papaito, per exemple, no? I llavors és quan li canta aquella cançó tan bonica que diu que la seva il·lusió és comprar-se l'anell i, bueno, ser feliç, però que si no ho aconsegueix anirà al riu, a l'Arno, per tirar-se l'Arno. Sentim ara aquest fragment i després parlarem una mica de Jan Skicki.

Bé, continuem, ja estan preparant les coses, o sigui, en Janes Quiquis vol assegurar doncs, de si està mort o llegeix el testament, i sentirem molts moments en què tota la família doncs, tot li diu que per mi posa'm el molí, per mi la mula, per mi van demanant-li coses, i ella tot va dient que sí, i els hi recordo una cosa, que sobretot no diguin res, que no es descobreixi, perquè hi ha un problema, o sigui, a Florència hi ha el costum que ells farien un robatori, serien lladres, i llavors els hi tallarien la mà. I fa la broma que després això, no la broma, sinó la realitat, que diu que llavors haurien de saludar amb un muñoncito, que diu ell, o sigui, volguem dir que si li talla la mà ens quedaria doncs aquella mica de cicatriu, o sigui, sense la mà tallada, que no podrien saludar. I he dit que parlaria una mica de Janes Quiquis, i és que és veritat, aquest personatge resulta que va existir de veritat, i és un personatge que precisament també surt en la Divina Comèdia de Dante, quan Dante fa la visita a l'infern, se'l troba a Janes Quiquis, que està condemnat doncs, a les penes eternes. I és que sembla ser que Janes Quiquis, doncs sí, era un personatge que feia moltes estafes, moltes coses, o sigui, vivia ell bé, però vivia una mica de robar. O sigui, que és un personatge que realment va existir. És l'anècdota d'aquest personatge, que fins i tot al final de l'obra, que avui no ho sentirem perquè no arriba el temps, el Janes Quiquis doncs, es dirigeix al públic i li diu que per aquesta picardia, per aquesta bizarria, diu ell, el pare Dante el va condemnar a l'infern. Diu, espero que si a vostès els hi ha agradat em concedeixin com a mínim l'aplaudiment. Bé, sentim ara aquest fragment que hi ha anunciat de que ja s'està preparant, doncs que tothom li demana que li posin les propietats a nom d'ells. Sentim-ho, però Janes Quiquis ho fa al revés, tot suposa el seu nom. Sentim aquest tros.

0: poveretto, basta, i testi videro, testes videru. Possiamo incominciare, ma i parenti
1: che restino presenti.
2: I així s'ha acabat aquesta selecció. Un proper dia i ja escoltarem el final d'aquesta obra, que també és molt bonica, perquè quan comença el notari a llegir el testament, doncs tot el que tenia aquest bon senyor, tot ho deixa per a mi caro amico Jan Skicki. I esclar, llavors hi ha el gran rebombori, la gent es vol encaixar, però ell els hi recorda, cuidado, que us tallaran la mà, i esclar, s'han d'aguantar. Bé, hem pogut escoltar aquesta obra, i no havia dit a qui ho cantava, doncs sí, el Jan Skicki era la gran veu de Tito Gobbi, Laureta, la dolça veu de Victòria dels Àngels, també hem sentit el jovenet que era Carlo Del Monte, i esperem que els hi hagi agradat aquesta selecció, i ja l'acabarem un altre dia, aquesta obra.
3: Ha arribat l'hora d'acomiadar-se, desitjant que hagin gaudit de la veu. Adéu-siau. Fins la propera setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer

0: sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT-112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT-112.
1: A la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
0: El 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Els ajuntaments ara poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula també, en aquest cas, la té el Departament de Territori. A la plana internacional, l'Iran ha alertat que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent. El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions de l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan molt difícil ara per ara un acord. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis al Baix Camp. El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis a la zona forestal d'Argentera, Prat d'Hip i Coll de Jou. És tot de moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
5: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
6: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
5: Vols dir que val la pena?
6: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
7: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock,

0: disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Neus Bonet, vegan, periodista, presidenta de Ràdio Associació de Catalunya, Premi Comunicació de Ràdio Molins de Rei 2025. Molt contenta que estiguis aquí.
2: Moltes gràcies.
1: Exdecana del Col·legi de Periodistes i moltes altres coses que ens explicaràs.
2: Sí, i moltes gràcies per convidar-me.
1: Molt contenta que ens acompanyis. Home, i a més, en un moment en què el periodisme és notícia per moltes reflexions.
2: Per moltes, per un problema de desinformació espectacular, per una falta de credibilitat, perquè potser no hem sabut atrapar la gent jove en els mitjans convencionals i ara els hem d'anar a buscar a veure on són, no?, i què fan, com s'informen. Sí, sí. També continua havent-hi un problema de desigualtat entre el periodisme d'homes i de dones. Sí. Les redaccions estan plenes, les facultats estan plenes de dones i les redaccions també, però en els càrrecs de responsabilitat continuem. No et diré com abans, sinó a vegades penso que pitjor, perquè estem en ple segle XXI. Costa molt.
1: Costa molt d'arribar.
2: Molt.
1: Tu vas ser la primera dona que vas presentar un matinal a Catalunya Ràdio.
2: Sí, sí, sí. Però no, però a Catalunya Ràdio m'ho destaquen molt perquè era Catalunya Ràdio, però matinals ja n'havien fet en altres emissores locals. És el mateix que et deia de les dones. Hi ha moltes dones que dirigeixen emissores locals i no tenen tanta visibilitat, no? I a vegades quan parlem sembla que només parlem de la SER, la COPE, Catalunya Ràdio, RAC1. I la veritat és que sí, vaig ser la primera dona que vaig presentar a un matí, al matí de Catalunya Ràdio. I molt orgullosa d'haver-ho fet,
1: m'ho
2: ha
1: dit.
2: Que, sí, sí.
1: Bueno, i de cana al Col·legi de Periodistes?
2: Sí, aquesta va ser una altra sí, aventura, perquè vaig estar 10 anys, 4 com a vicedegana, amb en Josep Maria Martí, i després 6 com a degana. Sí, sí, vaig enganxar anys molt difícils. El 2017, l'any del procés, va ser molt complicat, perquè, evidentment, érem 4.000, me'n recordo que durant el meu deganat vam arribar als 4.200 col·legiats, que més o menys ara em sembla que venen a ser una mica més, però 4.200 persones, no totes pensen el mateix, totes són ideològicament del seu pare i de la seva mare, i per tant hi va haver tensions i moments durs, dels quals però vaig aprendre moltíssim. Jo sempre dic que vaig fer el deganat del col·legi, vaig fer un màster.
1: I què d'aquest màster? Què és el que, diguem-ne, com a aprenentatge destacaries ara mirant enrere?
2: Mirant enrere...
1: Què és el que més orgullosa, per exemple, et sents d'haver pogut gestionar o què és el que et va resultar més difícil? També?
2: Més difícil a vegades és poder seure, no? Jo sempre he estat per dialogar, per parlar les coses, no? I per posar-les damunt de la taula i dir com ho podem solucionar, si es pot solucionar o no té solució, hem de buscar un mediador, com ho fem, no? I em va costar molt en moltes ocasions de seure a una mateixa taula perfils molt diferents ideològicament, no? Uns que estaven molt pel procés i uns que no estaven gens pel procés, va haver molta polarització en aquest aspecte, però em sento orgullosa d'haver-ho intentat tantes vegades com ha estat possible i d'anar persona per persona, no? Quan veies a les xarxes algun comentari no perquè fos extemporani sinó un comentari feridor contra el col·legi, de trucar a la persona i dir-li, escolta, per què no en parlem? Perquè igual això que estàs explicant tu no tens tota la informació, jo si vols te la dono, i llavors escriu el que vulguis, però sí, va ser una feinada no només meva, sinó de tota la Junta i de tot l'equip del col·legi des de Gerència de Comunicació.
1: Jo crec, això sí que és una opinió meva, que en el món periodístic també la divisió d'opinions radicals, que amb el procés es va veure molt, sense entrar a valorar cap d'elles, simplement que eren diferents, cada cop està passant més en molts sectors.
2: Sí.
1: Hi ha moltes temàtiques, perquè ens entenguem, no?
2: Mira, avui venim cap aquí, que m'he guardat l'article, he fet allò un guardar perquè no sé ni d'on era, però hi havia una anàlisi de com l'algoritme, amb la polarització, clar, guanya,
1: clar.
2: Perquè a la que es polaritza, allò esclata, té una repercussió espectacular, i els hi va molt bé. Per tant, és com més polarització hi ha, l'algoritme guanya, les grans empreses també guanyen, perquè no deixen de ser un negoci. Per tant, ull amb aquesta polarització a la qual tendim, que és molt més fàcil, és blanc o negre, i els matisos aquí no hi juguen res, no hi juguen cap paper. Jo crec que en els matisos és on està la possibilitat de trobar-te, si no de posar d'acord. És a dir, jo mai vaig pretendre, ni vam pretendre, convèncer ningú de res. És el que tu deies, cadascú sense valorar, cadascú sí. Tenia la seva opinió i el seu plantejament. Però sí de dir, escolteu, però dintre d'això el col·legi està al mig, que no sigui l'arma llancívola. No? És una institució, es va crear d'acord amb tots els grups de polítics al Parlament de Catalunya, tenim un mandat, i aquest mandat és de fer que ens entenguem i que defensem l'ofici, i el podem defensar des de posicions ideològiques diferents.
1: I en un moment en què el clic és el que mana, perquè això amb l'Elisenda Collell, que és periodista del periòdic que ha estat en aquesta taula, igual que tu comentàvem, no? Lo difícil que és a vegades fer periodisme d'investigació, que ella deia que estava contenta perquè se li permetia dedicar temps i dies, no? a poder fer un bon reportatge, que això no era tan habitual, i que a més després tens la guerra aquesta del clic, que jo no sé si amb la intel·ligència artificial ara canviarà, perquè abans, clar, el clic era Google qui te'l marcava, no? Però ara és la intel·ligència artificial la que et tria. I
2: sí, crec que això ha portat a problemes fins i tot econòmics, perquè clar, també el clic també es va basar, o el govern es va basar a l'hora de donar subvencions en qui tenia més clics. Llavors els titulars eren molt enganyosos, perquè tu clicaves i després el desenvolupament de la notícia tenia poquet a veure, sent molt amable, tenia molt poc a veure amb el titular, però clar, si tenies X clics, tenies més possibilitats de subvenció que si no en tenies tants. Ara, com que tot s'ha fiat al posicionament a Google, també passarà això, que amb la intel·ligència artificial no,
1: canviarà.
2: Canviarà, i hi ha alguns digitals que han hagut de començar a fer ERTOs, no? O sigui, sí. Acomiadar gent, rebaixar nòmines, etcètera, etcètera.
1: Sí. I en un món tan tecnològic i tan digital, el paper del periodisme, des del teu criteri, quin és en aquests moments?
2: Més que mai, jo crec que és més necessari que mai. És més necessari que mai explicar les coses tal com passen, trepitjar el terreny, no des d'una pantalla. El periodisme, la vida, el periodisme és el reflex de la vida de cada lloc, de cada persona, de cada comunitat. Per tant, està al carrer, no està arribant des d'una pantalla. Per tant, invertim, no?, que les empreses inverteixin en que els periodistes puguin treballar amb una certa tranquil·litat i que surtin al carrer, que busquin les persones, que busquin les informacions. I després està molt en combatre la desinformació, no?, amb tots els check to learn, els verifica.cat, etcètera, etcètera, perquè les notícies a les xarxes ja ho sabem que corren molt, i una notícia que no és certa corre com la pólvora. Després, el desmentit costa molt.
1: És molt difícil.
2: És molt difícil.
1: Bueno, i la fragmentació que tenim avui en dia, també, que t'arriben notícies, clar, només les que tu vols escoltar i no totes, és molt difícil. Anem a explicar qui és la Neus Bonet. Vegan, que és un cognom molt curiós, Vegan. La de la mare?
2: Sí, ve de la mare, i crec que...
1: Com es diu ta mare?
2: Núria.
1: La Núria Vegan.
2: La Núria Vegan venen bastant de València. Uh-huh. I fins i tot també ella vam viatjar a València perquè el seu avi era, o besavi, era fuster, i vam buscar, i allà sí que n'hi ha alguns cognoms Vegan. Ve d'allà.
1: Per què la Neus Bonet Vegan es va dedicar al periodisme?
2: Va ser una mica de casualitat, també t'ho he de dir, casualitats aquelles que té la vida. Jo m'havia dedicat a una altra cosa, em vaig quedar sense feina, i a Ràdio Reus buscaven un disjockey per posar discos de matinada, El meu primer horari va ser de 2 a 7 de la matinada, que ja va ser com una condemna, perquè tota la meva vida m'han tocat uns horaris bastant dolents. I m'hi vaig apuntar, perquè la música, no entenc el món sense la música, i m'hi vaig apuntar, em van agafar. D'aquí vaig passar a Ràdio Salou, que era una idea que llavors en Josep Maria Martí, que portava ràdio, era el director de Ràdio Reus, tenia molt clar que volia implementar. D'allà em van venir a buscar de Ràdio Popular de Reus, que era la COPE, això en Josep Maria Martí no m'ho ha perdonat mai a la vida, i me'n vaig anar allà. I allà em presentàvem discos, però jo m'avorria. M'agrada molt la música, però allò de posar un disc darrere un altre durant unes hores era molt avorrit. I com que era la zona horària de tarda-vespre, li vaig demanar al director si podia fer entrevistes, i em va dir que sí.
1: Però tu no, a casa teva hi havia algú que vingués al món periodístic?
2: No,
1: algú que...
2: No. No, escoltàvem molt la ràdio, això sí, casa meva, la meva àvia i la meva mare tot el dia estan amb la ràdio, per tant, llegir era... M'avorreixo, no et pots avorrir, i a tota aquesta prestatgeria de llibres agafen un i fes el favor de posar-te a llegir ara mateix. No, no hi havia ningú. I va ser de casualitat, i un bon dia va obrir la porta, me'n recordaré com si fos ara, un senyor, que era el cap d'informatius llavors de Ràdio Popular de Reus, i em van dir, vols fer informatius? I jo, bueno, provem-ho. Era en Carles Franzino, que era el cap d'informatius de Ràdio Popular de Reus, i d'allà ja no he sortit mai més.
1: I vas estar...
2: vaig anar empalmant.
1: Després vas venir cap a Barcelona.
2: Vaig venir a Barcelona, a la cadena 13. Em vaig quedar sense feina allà, perquè Ràdio Popular, bueno, allò que passen a les empreses, van canviar les direccions a Madrid, hi havia, era un moment també econòmicament difícil, i van decidir que algunes emissores així locals les convertirien només en repetidors i potser tindrien petites desconnexions. Quan jo estava allà, fèiem desconnexions amb el Fermín Bocos a Madrid, vull dir que... Però ho van deixar, no? Ho van deixar només com una mica de repetidor. Em vaig quedar sense feina, no hi havia feina a la zona, i vaig dir que aquesta és la meva. I vaig arribar a Barcelona i em van dir, ja busquen gent a dos llocs, a la cadena 13, que era just arribar, perquè no tenia cotxe, que era molt jove i no tenia diners. El primer lloc era cadena 13, que estava a la Diagonal, a tocar de Catalunya Ràdio, i l'altra, cadena catalana, que estava a la Rambla. Vaig pensar, bueno, doncs faré el recorregut aquest. I a cadena 13 vaig arribar i se'm van quedar. I de cadena 13 a Catalunya Ràdio, de Catalunya Ràdio a Ona Catalana, i d'Ona Catalana vaig tornar a Catalunya Ràdio.
1: Quan dius horaris difícils, vol dir que la conciliació ha sigut difícil, vital.
2: Sí, jo sempre dic que he pogut fer moltes coses perquè no tinc fills, perquè si tingués fills ho hauria hagut de muntar o dedicar molt bona part del sou. Clar, penso que jo, primer horari de 2 a 7 de la matinada, quan vaig arribar la primera vegada a Catalunya Ràdio, entràvem a les 12 de la nit, plegàvem a les 9 del matí, per tant, havies de dormir de dia. I els últims 9 anys jo he entrat a treballar a les 3 de la matinada, vol dir que m'havia de llevar a la 1:30 per poder-me... Sí, entrava a les 3 de la matinada i plegava a les 3 de la tarda. I entremig, altres horaris també, alguns de tarda, uns de migdia, però la majoria han estat bastant nocturns o de matinada. Llavors, si tens una estructura familiar sòlida, ho pots fer, i si no, doncs no.
1: És complex.
2: És molt complicat.
1: Quan va ser la primera vegada que vas liderar un equip? Te'n recordes?
2: La primera vegada que jo vaig liderar un equip, doncs, devia ser a Ona Catalana. No, a la tarda, quan vaig fer l'aparador. L'aparador a Catalunya Ràdio. Vaig anar a parar a la tarda, fèiem de 4 a 6, i llavors hi havia un equip. Clar, jo aquest equip el vaig heretar, perquè la meva predecessora era la Fina Brunet, que havia estat fent el xec en blanc, i vaig heretar un equip, i va ser la primera vegada que liderava, que em corresponia a mi dir com ens organitzaríem, quins espais faríem, etc.
1: I quins havien sigut els teus referents per poder fer això, o no? O vas ser autodidacta?
2: Sí, el Carles Franzino va ser un dels claríssims, perquè encara que eren pocs, tenia molt clar com s'organitzaven. Després havien fet algunes tertúlies i venien directors de diari o d'altres mitjans, i que també moltes vegades, no, parlaven de com s'organitzaven o es deixaven d'organitzar, llavors els hi consultava, escolta, què faries tu o com ho veus això, però el Carles sí, va ser un referent en tots els aspectes.
1: I quines són les eines que feies servir? Una mica, creus tu? Jo he sentit algú que ha treballat amb tu, i em van dir coses el dia que et van donar el premi a Ràdio Molins de Rei.
2: Jo, és que jo no... Jo penso que hi ha una diferència molt gran entre manar i dirigir. I manar ho saben fer els nens, no? Porta'm això, dona'm allò, anem aquí, fem això. I dirigir és, si tens un equip i tens el respecte per totes les persones, des de la persona que fa producció, la tècnica o tècnic que tens al programa, el company que fa no sé què, i fan els guions, elaboren els guions que tu hauràs de llegir, el que has de fer és tenir una certa complicitat i sobretot escoltar, no? Escoltar les seves propostes. Algunes les compres, altres no, hi ha dies que la gent se t'enfada, hi ha dies que no, però tot ha de ser a base de raonament, mai d'imposició, perquè les coses imposades no funcionen.
1: Creus que les dones liderem diferent? O dirigim diferent?
2: Sí, molt diferent. Perquè jo he tingut... La majoria de caps que he tingut han estat homes, també he tingut dones, i el tracte i la manera d'adreçar-se i de proposar-te una sèrie de coses ha estat molt diferent. I sempre és des de l'empatia i el respecte. L'altra, moltes vegades, és cadena de comandament, Sí.
1: Més jeràrquic.
2: Sí, totalment. Disculpa, però toca fer-ho i no sé si t'agrada o no, però m'és igual. L'altre és, escolta, igual no t'agrada tant, no? Una jefa que vaig tenir, igual no és el que preferiries, però ens aniria molt bé i a mi m'interessaria molt que tu fessis aquest programa especial per... I és, a vegades és molt difícil negar-s'hi. Fins i tot la manera de vendre un article, no? És a dir, és com t'ho venc o com t'ho imposo. És diferent, és molt diferent.
1: Sí. És molt diferent. Quan vas prendre consciència de que eres periodista? O sigui, quin dia va ser aquell o no ho tens clar? Potser no ho tens clar, que dius, no? Jo sóc periodista.
2: Sobretot treballant a Reus, en la informació local, perquè jo crec que és el periodisme més complicat i més dur de fer. A Barcelona tu li pots dir cul d'olla amb algú i difícilment et trucarà o et dirà... És molt diferent. Però en el periodisme local tu vas a buscar-te les notícies als llocs on esmorzen les persones de les quals estàs parlant. Són els teus conciutadans, són els teus veïns, els teus convilatans. I saps perfectament que rebràs molts inputs de negatius o positius, dependrà del que hagis dit, com ho hagis dit, i del que et vulgui comprar la gent sobre el que tu expliques. Per tant, jo crec que allà vaig tenir molta responsabilitat del que representava dir determinades coses, com les deies i a qui afectaven. Perquè tots ho sabem, amb una mala notícia o mal redactada o no contrastada pots ensorrar la reputació d'una persona o d'una família. Llavors allà sí que vaig tenir molt el sentiment de responsabilitat de dir, ull, com escrivim les coses, les hem de contrastar i després explicar-les. Després cadascú escrivint té més gràcia o té menys i et vas polint amb el pas del temps en l'ús de, no? De la gramàtica, els adjectius, no has d'adjectivar, sí, no. Això ho vas perfilant, és com una gimnàstica, però la responsabilitat de dir ull amb el que dic perquè això afecta molta gent.
1: Quan eres petita m'has dit que no tenies clar que volies... Bueno, no m'ho has dit, però intueixo que no tenies massa clar cap a on volies tirar.
2: No ho tenia molt clar. Jo, de fet...
1: Eres bon estudiant?
2: Sí. El que passa que per circumstàncies familiars, que no venen al cas, no vaig poder estudiar en el moment que tocava, per dir-ho així. Llavors sí que em vaig...
1: Va ser més autodidacta.
2: No, i em vaig autoimposar de fer els majors de 25 anys, fer la selectivitat, i llavors tothom em va dir... No, i estava treballant en actiu de feia anys. I m'han dit, no facis periodisme, em vaig apuntar a dret. Vaig fer dret uns anys i no vaig acabar.
1: No facis periodisme per què?
2: No, perquè ja estava en actiu, perquè la universitat no t'aportarà. Però propis companys meus, que me'n recordaré tota la vida, em deien, no ho facis. Escull una altra carrera que
1: ja et complementi. Ja,
2: exacte, que et complementarà. I vaig tirar pel món del dret.
1: Sí, sí, vas fer dret?
2: Sí, però no vaig acabar. Perquè tenia horari de 12 a 9 del matí, sí. Dormia i després a la tarda, i així, i al cap de setmana havies d'estudiar molt i molt dur, perquè clar, el dret romà, vull dir, no és com ara que tenim moltes eines, no, el dret romà eren uns totxos que te'ls havies d'aprendre i memoritzar.
1: Tu vas començar, que ho estàvem explicant, vas venir cap a Barcelona, que és de fet on vas néixer, no?
2: Sí, vaig néixer a Barcelona.
1: Vas prendre consciència que ets periodista quan estaves a Reus, amb informatius, però després vas passar programes. Quina de les dues àrees de la ràdio t'agrada més? La part de l'actualitat immediata, que és l'informatiu, o la part més reflexiva, que és potser...
2: Les dues m'agraden molt.
1: És a dir,
2: les dues m'han enganxat molt. Sempre diuen que el meu registre és més d'informatius, però jo en programes m'ho he passat molt bé. Per la possibilitat d'analitzar, de donar-li la volta a les coses, de mirar la mateixa actualitat, no? Sobretot els vespres, per exemple. Jo ara sóc molt fan del Manel Elias i l'Agnès Marquès, no? Ells fan una volta a la notícia i se la miren des d'un altre, no? Tot té una anàlisi polièdrica, doncs se la miren des d'un altre cantó. I això és el que m'interessa, perquè no és només el titular, que aquest ja el tenim, sinó tota la implicació o les repercussions d'aquella notícia. I això m'agrada molt. I tenir temps per poder explicar determinades coses, o per riure, o per les curiositats de la vida, o per presentar llibres i llegir llibres, que és el que es fa a programes amb els magazins, etc, em va encantar moltíssim, m'ha agradat moltíssim. Després m'ha tornat a tocar fer informatius els 9 últims anys de la meva vida i he estat encantada de la vida, també. Vull dir que és... Passa que els informatius és un ritme molt... Si ho vols fer bé, és molt estressant, perquè la ràdio, ja ho sabem, és immediatesa, és ja... Ho tenim contrastat, l'ansietat, no? L'angoixa de, ostres, a veure si ens ficarem de peus a la galleda, hem pogut trobar el protagonista que ens ho confirmi, vull dir que és molta adrenalina. I com més gran fas aquesta adrenalina, o et converteixes molt en un addicte, o també cansa molt.
1: Consumeixes ràdio, encara?
2: Sí.
1: Et vas deixar de treballar, diguem-ne, de forma activa, ara fa quan, més o menys?
2: Mira, aviat farà un any, la setmana que ve, no l'altra.
1: Sí, i ara estàs de presidenta de Ràdio Associació de Catalunya, sí. Que jo no sé si tothom que ens escolta sap què és, per tant...
2: Ràdio Associació de Catalunya és... el nostre corpus jurídic és una cooperativa. Nosaltres som, volem ser i volem maldar per donar a conèixer els pioners de la ràdio, que ara fa... Bueno, l'any passat va fer, l'any 24, va fer un segle de les primeres emissions de ràdio, i a Catalunya van ser pioners, no només en ràdio, sinó gairebé també en televisió. Van ser pioners en la difusió de la informació meteorològica. Estaven molt obcecats en democratitzar la cultura, fer que tot allò que es feia en el nucli de la ciutat Barcelona, per dir-ho així, arribés arreu. Llavors nosaltres, de tota aquesta història, som posseïdors d'unes freqüències de ràdio que el que hem fet és posar-les a disposició perquè funcioni ara RAC1 i RAC105. I continuem lluitant i fent coses.
1: Per tant, sí que t'has, diguem-ne, retirat dels micros diaris, però no t'has retirat de la professió.
2: No m'he retirat de la professió. Bueno, faig algunes col·laboracions en alguna emissora, a BTV hi vaig un cop cada 15 dies a les tertúlies del Bon Dia Barcelona, perquè crec que puc dir coses de la ciutat de Barcelona. M'ha costat molt, m'ha costat moltíssim, perquè no sé ser tertuliana. El cervell no... perquè jo no tinc opinió. Tinc opinió, però sempre és... A qui li pot interessar la meva opinió, sí, la síndrome de la impostora, i després que cada cop que entro a l'estudi he de buscar on és el rellotge, quan a mi ja no em correspon controlar el temps de durada de la tertúlia, no? En aquest moment, perquè el cervell m'està fent algunes trampes. I després, això que et dic, no? Que jo no sé de tot, i per tant de la ciutat de Barcelona m'atreveixo a parlar-ne, perquè la visc, la trepitjo, m'agrada i vull, si puc, influir-hi mínimament, però clar, jo no... Ja arriba un moment que no vull parlar de tot, no en sé.
1: Amb Ràdio Associació, a banda, també feu l'arxiu, no?
2: Sí, fem arxiu de tots els premis que hem donat. Ara estem en un procés de digitalització de tots els premis Ràdio Associació de Catalunya, que a més gaudeixen d'un grandíssim prestigi, perquè no són premis que tinguin dotació econòmica, però sí que busquem reconèixer la gent que fa ràdio, no? A tots els nivells, no només les grans cadenes, sinó també en tot el món local.
1: I en català.
2: En català.
1: Sí, ho dic perquè...
2: En català,
1: Això és un podcast, un programa en català que després fem podcast perquè el compartim, però és
2: català,
1: perquè quedi
2: català,
1: clar.
2: Sí, perquè algú... ràdio, sí, ràdio local en català. Sí.
1: I això em connecta amb aquesta diguem-ne, amb el paper de la ràdio avui en dia, des de la teva mirada, amb tot el fenomen del podcast. O del videopodcast, que també...
2: I el videopodcast ja... Bueno, ara ja, clar, tots els formats i tots els gèneres s'han barrejat, no? Els diaris, digue'm tu, si els diaris només són de paper, no és veritat, són la consulta que és més digital, fan vídeos, llegeixen, o sigui, pots escoltar les cròniques si no les llegeixes, vull dir que hi ha...
1: I les ràdios fan escrits, perquè ara qualsevol programa te posa sota el resum amb lletra, perquè ens entenguem, no? A l'àudio o al vídeo, no?
2: Sí. Vull dir que és una barreja, però aquesta barreja és el fruit de tots els ginys tecnològics que nosaltres també hem adaptat, no? I que hem posat a la nostra disposició o que hem creat nosaltres mateixos. Sí. Per tant, jo crec que el podcast ha ajudat moltíssim a la, com t'ho diria jo, a l'educació d'àudio, d'escolta. Jo he tingut alumnes a tercer de periodisme que no llegeixen diaris en paper, no veuen televisió convencional des de la cadira o el sofà de casa i no escolten ràdio, però en canvi vaig descobrir un món de podcast, i vol dir que sí que poden estar més de 30 segons, que allò que diu, no és que més de 30 segons no ho aguanten, no, són capaços d'escoltar-te un podcast de salut mental, un podcast d'informació de dones, feminista, un podcast del que sigui, de nutrició, que dura mitja hora, una hora i mitja, i això sí que és una de les coses que em va sorprendre més. Després d'aquí els acabes arrossegant una mica a la ràdio, tot i que ells ja no consumeixen en ràdio lineal. O sigui, tu li dius, com jo, jo moltes coses, ara que he decidit que no matino, Hi ha coses que m'interessa escoltar de la ràdio del matí i que me les baixo quan jo puc, i això és un avantatge espectacular.
1: Estava buscant les meves notes. On ets, profe? Que ara ho tinc apuntat, eh?
2: Ja no,
1: però...
2: ho
1: ja
2: vaig
1: no.
2: deixar.
1: Ah, ho vas deixar.
2: Ho vaig deixar. Vaig estar a la Ramon Llull, a la Pompeu. Primer la Pompeu, la Ramon Llull i després la Universitat Internacional.
1: Sí. Dels premis que has rebut, a més, ara parlarem de l'etapa de profe. Has tingut, que també el vull destacar, el Margarita Rivière de Rigor Periodístic, Ambició de Gènere. Aquest premi m'agrada molt.
2: A mi també m'agrada molt. Jo en tinc... Jo crec que hi ha uns premis, més enllà d'alguns que vaig guanyar fa molts anys... que defineixen una miqueta no sé, el que jo he buscat a la meva trajectòria professional, no? El Margarita Rivière, el Rigor Periodístic, perquè m'ha fet sempre molt, he estat sempre molt pendent de ser rigorosa, de no enganyar ningú, de mirar que les coses siguin el més honestes i ètiques possible. L'Ofici de Periodista, perquè és un premi que em van donar els meus companys periodistes, que tu saps perfectament que a vegades posar d'acord els companys periodistes és molt difícil, en un reconeixement, aquest és molt emocionant. El Premi Ràdio Associació, el millor professional, perquè la ràdio ha estat la meva vida i continua sent-ho, d'una altra manera, però ho continua sent. I després aquí, el del Miquel Armengol, perquè jo el vaig conèixer, vaig treballar amb ell a la Cadena 13 i em feia molta il·lusió, vaig aprendre molt d'ell, de moltes coses.
1: Nosaltres també estem molt contents de que te'l donguessin. No, Ràdio veritat. Molins de Rei. Jo sempre dic que Ràdio Molins de Rei és un projecte local amb vocació global, que al final avui en dia la ràdio local ha superat amb el podcast precisament, i amb les webs, perquè Ràdio Molins de Rei, que per cert l'acaba de millorar, és que estic mirant l'Eli, la nostra tècnica, no? O sigui, s'ha fet una millora tecnològica de la web de Ràdio Molins de Rei. Tot això que ha revolucionat molt el món de la ràdio local també, no?
2: Però tu pots estar o els teus fills, cosins, germans a Berlín, però poden tenir informació directa de Ràdio Molins via la web, o seguir, baixar-se el podcast. I jo crec que això és espectacular, perquè no desarrela. Tu pots estar a Berlín perquè la feina t'hi ha portat, o perquè t'hi has casat i no saps els anys que hi estaràs, el projecte que sigui, però no et desarreles del lloc on pertanys. I això jo crec que és boníssim, perquè fa també comunitat.
1: Sí, senyora, i fa arxiu sonor, que això parlàvem dels arxius, que també, que també és molt important. Però des del teu punt de vista, abans t'he dit, els videopodcasts, i m'has fet... No et veuen les persones que ens escolten, però has fet allò on deien, els videopodcasts.
2: Ja, el que passa és que ara tothom ha fet el...
1: T'anava a preguntar per això, el vídeo.
2: No, perquè tothom ha fet
1: la ràdio i el vídeo.
2: Clar, de fet, ara tot és gairebé, tot és visual, perquè les xarxes, els mateixos que escoltem ràdio, també estem molt pendents de la visualització de l'entrevista que ha fet no sé qui, no sé on, no? Però... La instal·lació de les càmeres als estudis al principi no es va agradar gaire, però també és veritat que et permet tenir la presència a les xarxes, que és on ara estem tots, no només la gent jove, tots estem a les xarxes. Per tant, tinc aquesta cosa de dir, ja no hi ha aquella màgia que hi havia, no? Abans deien, si t'enamores d'una veu radiofònica, no vagis mai a l'emissora, perquè l'imaginari que tu has creat d'aquella persona,
1: clar,
2: segurament no tindrà res a veure. Ara aquesta màgia s'ha perdut. Hem guanyat amb altres coses, però bueno, s'ha perdut. Tot i que la gent utilitza molts una altra vegada, tornen a utilitzar molts recursos radiofònics, etc. Quan tu ja saps quina cara té les persones...
1: És diferent.
2: És molt diferent. Sí, en canvi, quan només sents una veu... Clar, jo, a mi m'havia passat moltes vegades que em deien, tens un oient a baix que li agradaria conèixer, et baixaves i ja només amb la cara que feien deia, ah, no t'imaginava pas així, o baixava les escales i deia, oh no, t'havia fet, que diferent, però en un sentit i en un altre. Pel primer l'havia decebut moltíssim i l'altre era, no t'imaginava d'aquesta manera, sinó molt pitjor, per dir-ho així, no? Bueno, a mi també m'ha passat, no?, de sentir veus i conèixer les persones i dir, aquesta veu, no? O de les primeres vegades, jo me'n recordo del Gary Cooper o Humphrey Bogart, un dels dos. La primera vegada que els vaig sentir en versió original, no doblada, tenien unes veus horroroses, pel meu gust. El doblatge era molt millor.
1: Jo crec que devia ser més el Humphrey Bogart.
2: El Humphrey Bogart.
1: Et diré. Una mica nasal.
2: Nasal i aguda. Sí, no feia per ell, no? Llavors, t'endús una decepció. Sí, sí. S'ha perdut la màgia amb el vídeo, però és bé, cert que és el que et deia, que de fet ara tot és visual.
1: Bueno, jo faig reels perquè la gent també enganxi. No ho gravo sencer, eh? Vull dir, també t'ho dic, eh? Però també per una decisió de que penso que si no es trenca la intimitat del moment. Ja sé que puc treure trossets, però penjar-ho sencer, a mi em costa.
2: No, i aquests
1: encara.
2: Petits trossets també són el que s'interessa, no?
1: Sí.
2: A mi em passa amb heroïnes, ja t'ho he comentat alguna vegada.
1: Abans,
2: veig algun reel i penso, aquesta me la baixo i me l'escolto un moment que puc. I serveix per això, és com un tràiler, no?
1: Sí. Sí, un trailer al final d'un programa. I tu que ho mires, te deia abans, et preguntaré per la teva etapa docent. L'etapa docent entenc, per que t'he llegit en algunes entrevistes, que també t'ha permès durant aquests anys que ho has fet, tot i que ara no ho facis, no? De connectar molt amb la gent que puja. No? Com veus l'ofici avui en dia? Aquesta gent que puja? Perquè al final el periodisme, jo sempre ho he dit, ha sigut una professió molt mal pagada, amb excepcions. De fet, el Col·legi de Periodistes això ho treballa. I a la vegada hi ha molta gent que vol fer periodisme. Les notes de tall són de les més altes. No? I per tant, això és com un...
2: Sempre... I l'últim que vaig fer, m'ho va demanar una companya, que és professora a la UPF, fa res, al setembre, em sembla que va ser, em va dir, vine, perquè tindrem els dos grups de periodisme, a veure que preguntin coses i tal. I quan van acabar de preguntar, que van preguntar molt, que em va sorprendre, perquè portàvem una temporada i ho vaig deixar, perquè hi havia un moment com d'apatia general dels estudiants, com si se'ls hagués de regalar el títol, i vaig dir, jo no puc més. Després també la intel·ligència artificial i tots els genys tecnològics que van sorgint, ja no trapes.
1: Sí,
2: ja no tens ni la formació, ni el llenguatge, ni la rapidesa i immediatesa que ells demanen, no? I veus que ells van amb un carril i tu vas amb un altre. I crec que ells no es mereixen, és a dir, es mereixen que hi hagi gent més jove que els hi ensenyi, no? Amb el que es trobaran a la vida real i al món laboral. I jo aquí va un moment que vaig dir, fins aquí. I vaig anar en aquesta xerrada i quan ja vam acabar els vaig dir, ara jo us vull fer una pregunta. Per què voleu ser periodistes? I em va sorprendre molt, van aixecar molts braços per ser corresponsals de guerra, que és jugar-se la vida per un ofici, i vaig pensar, encara hi ha esperança? Sí, perquè ja no és. No et diré l'altra part, però una quarta part, transmissions esportives, majoria nois, no hi ha, continuen no havent-hi noies que vulguin treballar en l'àmbit esportiu, i després d'altres que també es volien dedicar al món de la moda, al món de les xafarderies o de la... No,
1: sí.
2: Com n'hi diuen? Rosa.
1: Sí.
2: El periodisme rosa, que jo, això del periodisme rosa... No sé si és una gran definició. És igual, però que hi ha vocacions, sí.
1: I a les noies, tu què els dius? O sigui, ja sé que en una classe és molt difícil, no? Però des de la teva experiència, abans parlàvem del paper de les dones al periodisme, moltes dones a les universitats, poques dirigint, poques visibles en un sentit directiu, no com a professionals, però sí directiu. Des de la teva experiència en aquests moments, quin seria el millor consell?
2: És que no sé què dir-te, perquè, clar, són opcions molt personals. O sigui, jo he viscut a moltes redaccions que sempre qui ha fet família, han tingut fills, qui s'ha reduït la jornada laboral, mai han estat els homes, sempre són les dones. Són dones que no han cotitzat tant i que, per tant, tindran problemes a l'hora de tenir una pensió, perquè han cotitzat molt, molt menys. Són les que es redueixen la jornada laboral, són les que aposten per la família, que això és absolutament respectable, cadascú fa l'aposta. I després, que és un món que és molt difícil, el de la direcció és molt difícil, és molt complicat i està ple d'homes, i cada vegada més. I a vegades també ens demana copiar o perpetuar uns esquemes masculins que la majoria de dones no hi entren. En canvi, hi ha moltes dones que tenint família, no de l'àmbit periodístic, de l'àmbit tecnològic, de l'àmbit de l'empresa, etcètera, etcètera, i n'hi ha de moltes i molt potents. Llavors penso, per què encara costa tant? Era molt difícil. Jo recordo una molt bona companya de Catalunya Ràdio, la Maria Alba Gilabert, que ha estat a totes les guerres, per dir-ho així. Però clar, de dones que vulguin anar a la guerra o que puguin anar-hi, no n'hi ha tantes.
1: És complexa.
2: I d'homes sí.
1: És complexa. Parlaves també abans de la de que una de les coses que et defineixen és aquest interès per el rigor, l'honestedat, l'ètica. Com has gestionat les pressions que sempre hi ha amb els diferents sectors, i entenc que tu també les has patit?
2: Com he pogut. Sí, depèn de cada, en cada moment, però sí que hi ha pressions, hi ha peticions, hi ha, bueno, jo aquest informatiu no l'obriria amb això. Llavors, jo hi ha moments que intento aplicar una cosa que em va dir una de les meves jefes, de les poques jefes que he tingut, que em va dir, moltes vegades no és tant la decisió professional, sinó aplicar el sentit comú, que és el menys comú dels sentits. I quan et deien, jo a l'informatiu al migdia no l'obriria amb aquesta notícia, l'obriria amb aquesta. Llavors jo li vaig dir, pues, fes-lo tu. No? Perquè si... jo he de decidir, jo sóc l'editora, sóc jo qui decideixo amb què obro.
1: Clar.
2: Si tu creus que no, i si no, i m'estàs dient que la instrucció és que he d'obrir l'informatiu amb aquesta notícia, passa-m'ho per escrit. Es va acabar la discussió aquí mateix. Clar, perquè hi ha un moment en què quan et canvien o treuen, et diuen, mira, volem fer un canvi pel motiu que sigui, perquè no estan d'acord amb el teu criteri, perquè hi ha pressions polítiques, perquè no compres determinats discursos, etcètera, etcètera, que almenys sigui per les decisions que has pres tu, no per les decisions que ha pres un altre, perquè no pots anar dient, no, bueno, clar, no, és que m'ho va dir, això no funciona així. Sí, llavors has de ser conseqüent, sabent que te la jugues amb moltes coses.
1: I amb molts moments. Quines han estat les dones referents a la teva vida per ser com ets? Qui ha influït?
2: Algunes dones, la Maria Aurèlia Capmany i sobretot la Montserrat Roig, perquè era algú que va fer entrevistes, que era periodista i escriptora, que va fer una obra increïble, com és Els catalans als camps nazis, que hauria de ser de referència per tothom, però sobretot la seva capacitat d'entrevistar, no? Perquè era una persona que es formava molt, que escoltava molt i molt bé el convidat, sabia repreguntar sense ser agressiva i a més havia escrit un munt d'articles al diari defensant el paper de les dones. Jo per mi crec que és el referent.
1: Ara parlarem d'ella, amb les dones amb història, de fet és el personatge que ens has portat. Recuperarem una mica la seva història. Sí que volia també, abans de passar amb aquest, saber una mica què et queda per fer des del punt de vista...
2: Ui, no m'ho he plantejat mai. Jo sempre he tingut molt clar, però de petita, el que no volia ser o no volia fer, que no he tingut mai objectiu.
1: La vida t'ha portat, creus?
2: La vida, sí, però la vida ens porta a tots, d'una manera o d'una altra ens va fent basculant, però ens va portant a tots. Uns estem més d'acord amb com ens han anat en un moment determinat, o a vegades també fas reflexions a dir, home, jo sóc molt poc de lamentar-me, no?, de decisions anteriors, bé, penso ja estan preses, no serveix de res plorar ara per si hagués dit que sí, aquella oferta que vaig tenir en aquell moment, doncs no sé on estaríem, no? Per tant, no. Però sí que la vida et va portant per diferents camins. I no tinc... No. Hi ha gent que diu, no, ara que m'he jubilat, el que faré és no sé què, tal... No, jo el que vull continuar és mirant-me el món des de l'àmbit periodístic, tenir l'oportunitat, que això per mi és el luxe diari, de llegir, de poder-me llegir els diaris amb tota la tranquil·litat del món. Uns dies fas més coses, però si no és el matí és el vespre, i de notícies d'aquelles, vull saber per què ha passat això, en quin moment estem, per què tornem a estar amb... No, ara estic molt empipada amb el biaix de gènere que té la intel·ligència artificial. És a dir, sembla com, no?, al llarg de la meva vida, que sempre estem allà mateix, no? Tot és les anàlisis o els assajos clínics, encara continuen fent-los majoritàriament amb homes, la intel·ligència artificial té biaix. Dius, de veritat? En ple segle XXI? Després de 44 anys d'ofici encara estem així? Però no ho sé. Vull continuar vivint la vida.
1: Això està molt bé,
2: sí.
1: Vivint la vida i amb aquesta mirada que, bueno, després la comentarem, perquè ara començarem a parlar de la Montserrat Roig, que també va tenir una mirada molt semblant, que és el que has dit ara. Montserrat Roig i Franci Torra. Franci Torra, crec que ho he dit bé, sí. Que va néixer l'any 46 i va morir, ens va deixar molt jove, de fet, l'any 91. I va ser una de les intel·lectuals més rellevants de la cultura catalana contemporània, filla de l'escriptor i advocat Tomàs Roig i d'Albina Franci Torra, pionera amb idees feministes. I va créixer amb aquest ambient que combinava debat cultural i compromís cívic. Ella es va formar a la Universitat de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, i també va fer temes d'art dramàtic, i això no ho sabia, mira, veus, eh? On va conèixer la Maria Eulènia Campmany, també referent del feminisme català. Per què has triat-ho? No has dit una mica abans, no? Per què triaves la Montserrat Roig?
2: Sí, per això, perquè a més jo la veia a les entrevistes, no les que concedia, sinó les que
1: ella feia.
2: Les que ella feia, i m'agradava molt perquè era una manera de... un posat d'una senyora, a més, molt guapa, gens agressiva, gens fiscalitzadora, i que tot fluïa i sabia escoltar i repreguntar, i estic ben convençuda que de les, els guions que s'havia fet no els aprofitava, perquè si veia, no, intuïa cap a on anava el convidat, a partir d'allà hi veia un caminoi i s'hi posava i descobries un món del convidat i de la capacitat que tenia ella de treure'ls la informació. I de fet, una de les dones, la primera dona degana del Col·legi de Periodistes, la Montserrat Minobis, d'acord amb la junta d'aquell moment, van fer una cosa per mi boníssima, que va ser posar-li el nom de Montserrat Roig al Centre de Documentació del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
1: Que és un... Bueno, l'entitat... és el que anava a dir. No sé si es coneix molt el col·legi, fora de lo que és el propi col·lectiu. Tampoc el d'advocats, també et diré, però...
2: El nostre, jo crec que sí que es coneix, perquè durant molts anys hem anat a les universitats i els expliquem què és el col·legi. Després, com que som de col·legiació voluntària, si la gent s'hi vol apuntar...
1: Això volia que expliquessis, que és de col·legiació voluntària, no és obligatòria.
2: No és obligatòria, sí. no passa com els advocats, que per força...
1: Sí, o el de metges.
2: Si volen, que es col·legiïn. Què ofereix el col·legi? Doncs se'ls explica. Ciència jurídica, fiscal, codi deontològic,
1: el centre de documentació.
2: El consell de la informació, la possibilitat de, dit molt directament, tocar cuixa amb el resta de professionals, perquè de tant en tant fem xerrades amb gent com ara jo, no? Que dius, bueno, doncs, volem parlar amb la Neus Bonet, o volem parlar amb el Ramon Besa, o volem parlar amb no sé qui, doncs tocar cuixa i preguntar, no? Saber com ens ha anat a nosaltres, quines són les diferències que veiem, etcètera, etcètera. I moltes altres coses, que el centre de documentació, on pots trobar tota la informació de periodística, i no sé, no? Hi ha un moment que...
1: Bé, ho has venut molt
2: bé. Sí, però jo sempre he fet servir la màxima d'en Kennedy, és a dir, no pensis tant què pot fer el col·legi per tu, sinó què pots fer tu pel col·legi.
1: Tu pel col·legi, sí,
2: senyora. Per engrandir l'ofici, per lluitar contra la precarietat, que és una xacra horrorosa, especialment entre les dones periodistes, i que d'alguna manera puguis ajudar i aportar el que tu puguis i vulguis, fins i tot com a opinió, perquè la gent jove també necessitem que ens expliquin què passa.
1: Què és el com volen anar.
2: Exacte.
1: En tot cas, la Montserrat Roig, Francis Torra, dona el nom al centre de documentació. Deies que havia sigut ella... Bueno, ella ha sigut escriptora i periodista, va escriure Serrador, Triunfo, Destino, El Periódico... Comentaves el seu treball d'investigació als catalans als camps nazis, que va ser Premi Crítica Serrador, i després entrevistes televisives, no? El programa Personatges i Retrats, Retrats Paral·lels. Bueno, combinava també literatura i testimoni d'una manera molt, molt... Les seves obres han estat traduïdes a més d'11 idiomes, que això està molt bé, i la seva influència s'entén a l'àmbit universitari i als estudis de gènere, que és una veu fundacional del feminisme català. Un feminisme que està una mica en hores baixes, jo crec.
2: Baixíssimes. I l'altre dia llegia un article que deia cada cop hem de donar explicacions, és a dir, tothom entén perfectament perquè lluitem contra els discursos d'odi, contra la xenofòbia, etcètera, etcètera, però quan parlem de feminisme, vols dir que ara... I sempre t'has d'anar com justificant, no? De dir sí, que ha d'existir, que volem ser igualitaris, ho hem de ser, paguem els mateixos impostos, sempre dic, som el 52% de la població mundial, paguem els mateixos impostos, hem de tenir els mateixos drets, sí. Doncs, però ho hem d'estar com reivindicant cada 5 minuts, o sigui, sempre hi ha algú, no? Bueno, i el feminisme què està fent? No, de veritat, és molt cansat.
1: Bueno, jo crec que a més ara amb les noves generacions, els estudis, deies tu, últimament no mirem estudis i t'esparvares de la gent jove. bueno, sobretot dels nois joves i de l'extrema dreta, tot aquest discurs
2: perquè els han sabut capturar. Això sí que és una de les coses que crec que ens ha de preocupar més, no?
1: Sí.
2: Com els han captat a base de les xarxes, no? De capturar les converses que tenen entre ells, i quan veuen que hi ha la possibilitat de polaritzar, l'extrema dreta s'hi fica i per tant se'ls emporta. També hi ha articles molt interessants que parlen de molts nanos que pateixen, i nanes, de soledat no desitjada, que estan enganxats als ordinadors, als videojocs, i són carn d'extremismes de tot tipus, des d'extremisme jihadista a polarització, extrema dreta, discursos, i estan allà, perquè pel motiu que sigui estan sols en una pantalla. Controlem
1: una mica. A la Montserrat tu la vas conèixer personalment?
2: No. Ho vaig intentar, però no la vaig arribar a conèixer personalment.
1: Com que has dit que... No, per això et preguntava.
2: Sí, no, perquè l'havia seguit molt, l'havia llegit molt. Vaig assistir a algunes de les conferències públiques que va fer, etcètera, etcètera, però personalment no.
1: I quina dona que hagis conegut personalment o que hagis entrevistat t'ha impressionat més?
2: Jo una dona de pedra picada que tenia de col·laboradora quan vaig fer el magazín a la tarda, que era la Teresa Pàmies, i era una senyora, a més, molt senyora, d'aquelles persones que no volia que t'acostessis a donar-li dos petons perquè no en tenia, si no ens coneixíem de res, perquè ens hem d'estar donant petons, que això ho trobo fantàstic, ens saludem com a donar-nos la mà i punt. I després perquè tenia una capacitat de fer anàlisi de la situació mundial i del paper de la dona espectacular. I va ser ella, i després la Valia Artís Gené, que també el vaig tenir de col·laborador, que van ser dues, però com a dona, la Teresa Pàmies també.
1: Sí. I tu sempre has procurat incorporar dones o ja et sortia als equips? O ja...
2: No, sempre. Els equips moltes vegades et venen donats,
1: però
2: a les tertúlies sí. Me'n recordo quan vaig fer el matí de Catalunya Ràdio, que és una de les coses que alguns articulistes em van criticar més, que vaig dir, cada tertúlia ha d'haver una dona. Si no agrada, doncs no agrada. I no va agradar gaire, perquè clar, per posar dones havies de desplaçar els que hi havia fins ara.
1: Sí, clar.
2: Llavors ningú vol perdre la seva tribuna, i especialment les persones que n'havien tingut sempre. Però sempre hi va haver una dona perquè hi havia de ser, perquè les dones tenim opinió, perquè ens queixem després que no tenim presència a les tertúlies. Mira, jo ara això, aquest comentari me l'he de menjar una mica amb patates, perquè no sé gaire ser tertuliana, com ja he explicat, però la persona, la dona, que em va dir, home, tu has defensat tota la vida que hi ha d'haver dones a les tertúlies. I vaig pensar...
1: Bueno, i a més ho defensaves quan ningú ho defensava, que això sí que és molt més meritori, perquè ens entenguem, no?
2: Sí, ens costa molt, perquè també trucaves dones i et deien, bueno, però jo, clar, és que jo què sé, de central nuclear no hi entenc. Diu, bueno, però és que és veritat que després estàs davant d'un senyor i està parlant de no sé què, i penso, jo sé 6 vegades més d'aquest tema que tu, i tu estàs inventant això, saps?
1: Sí.
2: Però ens fa com cosa d'haver de dir o no ser prou rigoroses, i llavors no anem a les tertúlies,
1: no
2: mal fet.
1: No,
2: quan ara n'hi ha més, afortunadament.
1: Sí, sí, sí. I el teu ritual abans d'entrar en un estudi, quin era? Què feies? O tenies algun ritual o no? Tipus de cuidar-te la veu o de coses d'aquest tipus o no?
2: No, aigua.
1: Sí?
2: Molta aigua, litros d'aigua, això sí, sempre. No tinc cap ritual especial, ni... No.
1: I ara escoltes tot tipus de ràdio?
2: Sí.
1: O fas...
2: Sí, l'únic que moltes coses me les baixo, perquè he decidit que de moment no matino. Ja en parlarem.
1: Has dit de moment.
2: De moment no sé, perquè no saps mai què pot passar en aquest món. Però vaja, no, que la matinar ha estat l'horari últim, em castigava ja molt. Però no, ritual especial no. Tenir sempre un paper i un llapis, això sí, perquè... per poder apuntar coses ràpidament.
1: I de les èpoques que tu mires enrere i dius aquí és on jo vaig créixer com a, no?, a aquest salt. M'has parlat del món local quan tu et vas reconèixer com a periodista, però quan tu et reconeixes com a
2: una catalana, em reconec com una persona que és capaç, amb un full en blanc que em van donar, d'organitzar una redacció, de contractar gent i de governar equips. No només un equip propi, sinó que com a, llavors era directora de continguts, doncs havies d'estar pendent de programes, d'informatius, de tot. I aquí és on em reconec que vaig fer un màster, vaig madurar moltíssim, perquè no va ser fàcil, però va ser molt agraït. I vaig conèixer gent que amb la qual encara hi mantinc molta relació.
1: I el funcionament de les redaccions segueixen igual? O ja ha canviat molt això?
2: Ha canviat una mica amb la digitalització, però encara costa. Ha de canviar més. per mort que tot el que fas ha d'anar penjat a la xarxa. Això no vol dir que ho hagis de fer tu, perquè clar, hem passat d'una redacció que funcionava com fa molts anys, que ara sembla que tot ho hagin de ser les persones orquestra, no? Les dones orquestra o els homes orquestra, de tu fas tu, tu penges, fas el reel, el tuit, i no. Però que hem de canviar la manera de pensar a l'hora de parlar, d'escriure, de fer vídeos, tot, perquè la manera de penjar-ho a les xarxes, la immediatesa, és el que ens està marcant, és això.
1: I quan no estàs escoltant ràdio, no estàs fent les teves pròpies xarxes, no estàs fent actes que ara et demanen molts, per cert, de presentació de llibres, últimament he vist bastant.
2: Sí, sí.
1: On trobem a la Neus? Què fas?
2: Llegir, molt. Llegir moltíssim. Que és una de les coses que he hagut de fer per mort de la feina, però que llegies coses molt especialitzades, no? Per exemple, si sabies que el cap de setmana, jo els últims 9 anys he estat treballant el cap de setmana, doncs hi havia la cimera de no sé què, o quan el Trump va començar a dir vull a Groenlàndia, les terres rares, que és, bueno, t'informes molt, no? I ara poc tinc ganes d'agafar, i és el que faig, una novel·la, i llegir una novel·la, o llegir-ne dues, o un assaig, llegir molt. És que m'agrada molt.
1: I viatjar?
2: Sí, també, però potser no tant últimament.
1: No?
2: No. Tenia ganes de llegir.
1: Sí.
2: Ja viatjaré.
1: Sí?
2: Sí.
1: Bueno, no, sí, sí. I això de presentar tants llibres, d'on et ve?
2: Em ve d'amics i de persones que m'ho han demanat. Ara en tinc pendent un el 12 de novembre. Li presentaré el llibre El mar que brilla i riu a la Montse Barderi, perquè m'ha agradat moltíssim aquest llibre i m'ha impactat d'una manera especial. I el del...
1: Quin és?
2: El basar de les... El mar que brilla i riu.
1: Uh-huh.
2: I el que vaig presentar l'altre dia, el de... l'Albert Beorlegui, que és un espai que m'encanta, del Xavi Bundó al RAC1 al cap de setmana al Via Lliure, i que es diu El Basar de les Sorpreses, i que a més és un senyor que és un savi i a més hi entén molt en cinema, ha escrit molts llibres de cinema i tot ho vincula, no? I ho porta. L'heu d'escoltar un dia, perquè
1: ja
2: és un espai deliciós.
1: Ja l'escoltaré.
2: Molt, de la ràdio de tota la vida.
1: Anava a dir-te, hi queden coses per inventar a la ràdio?
2: Jo crec que potser sí. Tampoc, si ara fa uns anys em dius que estaríem amb les xarxes, amb els reels, amb no sé què, dic, amb la intel·ligència artificial que t'ho pot fer tot, i no t'hagués cregut, i més amb la rapidesa amb què va tot, no? Per tant, jo crec que sí, que encara ens podrem inventar coses.
1: Bueno, no sé.
2: O a la millor tornarem, perquè quan hi va haver la Dana i quan hi va haver l'apagada, sí, la ràdio de piles de tota la vida és l'única que va servir, i la de proximitat la que més.
1: Sí, ho vaig riure, perquè recordo el dia de l'apagada, és veritat, que va haver un salt generacional, o sigui, els meus grups d'amics, no? Qui tenia ràdio a casa i qui no. I la nostra generació, bueno, la meva, però la de les meves filles, ningú tenia ràdio.
2: Clar que no.
1: Ningú.
2: No, i si la tenen és vinculada o al mòbil,
1: clar,
2: o
1: i s'acabava la càrrega, i per tant...
2: Clar, en tinc 3 o 4 amb les meves piles i tot, i clar, va ser perfecte, baixaven els veïns a preguntar, és que he sentit que estàs escoltant la ràdio, on? Bueno, és una ràdio amb piles, clar.
1: Sí, sí. No, sí, i a més sí, a més, pobra, els de la tele, i ho dic per TV3, que els vaig escoltar, diu, bueno, estem aquí xerrant, no sabem si ens veu ningú.
2: Perquè,
1: en canvi, a la ràdio sí que escoltava molta gent.
2: Sí, senyora.
1: Sí que escoltava molta gent la ràdio. Neus, m'agrada molt l'entrevista,
2: no,
1: jo
2: estic
1: la veritat.
2: Molt còmode. Moltes gràcies per convidar-me, que abans no
1: ho he dit. No, i a més, vull dir que a Molins de Rei, aquesta connexió que tens amb el Miquel Armengol, molt recordat i molt estimat en aquesta casa, doncs la veritat que són connexions màgiques,
2: sí,
1: no?
2: Molt,
1: perquè el Miquel ja no hi és, però el recordem sovint. I quan algú el recorda sovint, tu t'agradaria que el recordin sovint, també?
2: No m'ho he plantejat mai. No m'ho he plantejat mai, però sí que és veritat que diuen que sempre que tens present, no? I
1: sí,
2: recordes,
1: bueno,
2: les persones,
1: ara...
2: estan entre nosaltres.
1: És el que anava a dir.
2: És el seu llegat.
1: Ara no sé si et recorden o no, però et truquen a tota hora per fer coses.
2: Això també.
1: La qual cosa, jo també, bueno, jo de tu, de fora, estaria molt contenta.
2: Estic molt contenta.
1: Gràcies, Eli Arjona, estem arribant al final. Gràcies, Neus Bonet, per acompanyar-nos. I gràcies a qui ens escolteu. Com sempre us dic, sempre ens agrada conèixer heroïnes quotidianes, allà on potser no les aniríem a buscar mai, i estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer. Aquí seguirem fent xarxa i ens podeu recuperar aquest programa i tots a la web de Molins de Rei o a les plataformes de podcasting. Fins aviat!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles. Suposa el 57% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. Som immersos en aquesta operació tornada d'aquest cap de setmana llarg per alguns. El Servei Català de Trànsit el qualifica de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals i demana molta prudència pel retorn d'aquests 300.000 vehicles a Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany n'han mort 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-me 45. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a la responsabilitat.
2: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto.

0: significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
1: I la UDEF situa a casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que s'està investigant, el jutge José Luis Calama. Així ho revela el sumari que el magistrat ha enviat aquest dilluns a les parts i que apunta que dins del domicili de l'expresident es disposava de la major reserva i control d'informació. També el sumari revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges, així com també discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen a la investigació. I els bombers han rescatat un home de 70 anys després que caigués en una zona de roques que hi havia a la punta del Plom de Begur, segons ha informat a través de la xarxa X. Els serveis d'emergències han rebut l'avís quan faltaven 5 minuts per les 9 del matí i l'han traslladat ferit fins a l'Hospital Trueta de Girona.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

Hola, hola, oïdors i oïdores de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Benvinguts a aquest especial que avui volem dedicar al crooner Michael Bublé, l'últim crooner, segons diuen els entesos. Recordeu que el Michael tenia com a referents uns crooners com Bing Crosby, Dean Martin, Frank Sinatra, Perry Como, Tony Bennett o el mateix Harry Connick Jr.

Michael Stephen Bublé va néixer a Burnaby, la Colúmbia Britànica, al Canadà, un 9 de setembre de 1975. És un cantant i actor canadenc. Les cançons de Bublé li han fet guanyar diversos premis, incloent-hi 3 premis Grammy i diversos Juno Awards. Els seus èxits obtinguts van arribar a unes modestes posicions en la llista dels Estats Units. El seu primer àlbum va arribar al top 10 d'una emissora de ràdio al Canadà i al Regne Unit. Però no va ser fins al 2005 quan va esdevenir tot un èxit comercial als Estats Units, amb el seu àlbum It's Time, del qual va vendre 8 milions de còpies. Michael també ha aparegut en la sèrie Rove en 4 ocasions. Està casat amb la model argentina Luisana Lopilato.

Els seus pares són Lewis Buble, un pescador de salmó, i la seva dona, Amber. Té dos germans petits, Crystal i Brandy. El seu interès per la música jazz grellà al voltant de l'edat de 5 anys, quan la seva família escoltava l'àlbum de White Christmas del Bing Crosby, quan era Nadal. El primer cop que la seva família va notar el seu talent musical va ser per Nadal, quan tenia 13 anys, i el van fer sentir cantant la frase "May your days be merry and bright", o sigui, més o menys en català, "que els teus dies siguin feliços i brillants", quan la família estava cantant la cançó White Christmas.

Els seus primers compromisos com a cantant eren en clubs nocturns als 16 anys i eren facilitats pel seu avi italià Demetrio Santagà. L'avi de Bubble també cobrava per les seves classes de cant. Un dels seus instructors vocals era en Joseph Shorn. Bubble va créixer escoltant la col·lecció de discos de jazz del seu avi.

Unes paraules de Bublé del seu avi van ser: el meu avi va ser realment el meu millor amic. Va ser l'únic que li va obrir el món sencer de la música que semblava haver passat a la seva generació. Encara que m'agradi el rock and roll i la música moderna, el primer cop que va posar Mills Brothers va passar quelcom de màgic. La lletra era tan romàntica, la forma en què la cançó... Res, que havia de ser meva. Era com veure un flash del meu futur davant meu. Volia ser cantant i sabia que aquella era la música que volia cantar.

Buble en cap moment va parar de pensar que volia convertir-se en una estrella, però va admetre que ell probablement era l'únic que creia en el seu somni. Buble va dir que mai va aprendre a llegir o escriure música. Als 18 anys va entrar en un concurs de talents locals i va guanyar, però després de guanyar va ser desqualificat per ser menor d'edat. Després d'això, Delic va fer entrar Buble a Canadian Youth Talent Search i va guanyar. Després d'això, Buble li va demanar a Delic que fos el seu mànager, i així va ser durant els següents 7 anys. D'acord amb Delic, Buble faria cada concert imaginable, incloent concursos de talent, convencions, creuers, centres comercials, salons d'hotel, bars, clubs, concerts, revistes musicals i fins i tot, ocasionalment, de Pare Noel.

Bé, fins aquí aquesta primera hora dedicada al crooner Michael Bublé. Què, us ha agradat, no? Canta molt bé el tio, canta molt bé. Ara ens anem a quatre recomanacions, a les notícies, i tornem d'aquí un momentet. No marxeu, fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El 57% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea de Barcelona en l'operació tornada de segona Pasqua. La P7 concentra el gruix de trànsit lent amb retencions entre Vilafranca i Martorell en sentit nord, amb talls de trànsit entre Olèrdola i Santa Margarida i Els Monjos, on hi ha hagut un accident també a l'institut amb aturades a l'autopista entre Cardedeu i Llinars del Vallès. I els activistes de la Global Sumut Flotilla denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol, diuen. No ha explicat avui en declaracions a la xarxa Pau Pérez, que és portaveu i voluntari.
2: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
1: De fet, en un comunicat que han fet públic aquest matí, els activistes han declarat que fins i tot han patit agressions sexuals durant la seva detenció. Més temes. El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus en una de les persones que estaven en quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Els 14 espanyols a bord de Londres van arribar, recordem-ho, diumenge 10 de maig, on han estat aïllats en estrictes mesures de seguretat i seguiment.

0: La campanya de sega del cereal ja està en marxa a les comarques de Ponent. En concret, ja s'han començat pels cultius de secà al Fes, on la calor de la darrera setmana ha accelerat l'inici dels treballs. Les xifres són similars a les de l'any passat. Ja superen, podríem dir, els 4.500 quilos l'hectàrea gràcies a les abundants pluges de l'hivern. Si bé la calor de l'abril va posar en alerta els pagesos per la possibilitat que el cereal quedés afectat, finalment no ha estat així i el preu rondarà els 200 euros la tona. Darrer punt, Los Chunguitos actuen a Barcelona avui. La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits sempre en un concert a la sala Ras Matas. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo? Les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil?
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: singer found out, a tango singer, Agustin Magaldi, who has the distinction of being the first man to be of use to Eva Duarte.
1: Evita és un musical amb lletres de Tim Rice i música d'Andrew Lloyd Webber. Està basat en la vida de la líder política argentina Eva Perón, segona esposa del president de l'Argentina, Juan Domingo Perón. La història segueix la vida d'Evita, la seva carrera artística, l'ascens al poder, el seu treball de caritat, l'involucrament feminista i la seva mort jove.

Evita va estrenar-se al Prince Edward Theatre de Londres el 21 de juny de 1978, representant-se en 2.900 funcions. Estava protagonitzada per l'Elaine Page, que havia estat escollida entre un gran nombre d'aspirants, després que Julie Wellington no acceptés fer-lo. El Che va ser interpretat pel cantant pop David Essex i Perón per Josh Ackland. La producció estava dirigida per Harold Prince.

A la seva crítica al Daily Sunday Times, Derek Jarrell el va dir que l'espectacle era meravellós, descrivint la partitura de Lloyd Webber com ambiciosa i una fusió sense paral·lel de l'experiència musical del segle XX, mentre que les lletres de Rice eren descrites com contundents i enginyoses.

El 25 de setembre de 1979, Evita s'estrenà al Broadway Theater, on es representà en 1.567 funcions fins al 26 de juny de 1983. Patti LuPone interpretava a Evita, amb Mandy Patinkin com a Che i Bob Gulton com a Perón. Igual que en la producció de Londres, estava dirigida per Harold Prince, amb coreografies de Larry Fuller.

La versió en castellà de Dita s'estrenà al Teatre Monumental de Madrid el 23 de desembre de 1980, dirigit per Jaime Azpilicueta, i amb la Paloma San Basilio com a Eva, el Patxi Andion com a Che i el Julio Catania com a Perón, Toni Landa com a Mangaldí i Montserrat Vega com a l'amant de Perón.

La cançó No llores por mi Argentina esdevingué tot un èxit, interpretat posteriorment per cantants com Nacha Guevara. La producció després va viatjar al Teatre Tívoli de Barcelona.

0: Poc després que s'estrenés al West End o a Broadway, ja es començà a treballar amb l'adaptació cinematogràfica del musical, que en un origen havia d'haver estat protagonitzada per Barbra Streisand o Liza Minnelli com a Eva, el Barry Gibb o Barry Manilow com a Che, i havia d'haver estat dirigida pel Ken Russell.
1: Dice are rolling, the knives are out. Would be

Però aquests plans mai no arribaren a bon port. I no va ser fins al 1996 que la producció teatral arribà a la pantalla gran, dirigida per Alan Parker, amb la Madonna com a Evita, Antonio Banderas com a Che i el Jonathan Pryce com a Perón. La pel·lícula va ser nominada a 5 premis de l'Acadèmia, guanyant el de millor cançó original, You Must Love Me, composta especialment per a la pel·lícula.

Tot i que hi va haver produccions de gira en els anys 80 i 90, Evita no va tornar a West Ends fins gairebé 30 anys després de la seva estrena. Michael Grandage va dirigir una nova i audaç producció al Teatre Adelphi, en el que va introduir l'actriu argentina desconeguda al públic del Regne Unit, l'Helena Roger, en el paper principal.

La producció va trigar 6 anys a traslladar-se a Broadway. Roger va repetir la seva Eva en la producció i l'estrella del pop, Ricky Martin, va interpretar el Che. Aquesta vegada va rebre crítiques diverses. Va ser nominada al millor revival d'un musical, però Roger no va rebre cap gest de complicitat per la seva actuació.

Bé, fins aquí aquest ratet, aquesta estoneta amb vosaltres, que nosaltres ens hem passat molt bé. Esperem que vosaltres també ho hagi passat la mar de bé. Com diu aquesta versió de Norius por mi Argentina, la Nacha Guevara, no plora per nosaltres, no, no, perquè tornarem de seguida. Aviat tornarem. Ha estat un plaer. Fins aleshores, porteu-vos molt bé, eh? Apa, adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils dels 300.000 previstos entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. Hi ha intensitat a la xarxa i alguns punts amb retencions. Entre els incidents més destacats cal citar un accident a la C-58 que ha obligat a tallar dos carrils i ha provocat retencions entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. També s'han registrat 4 quilòmetres de cues a la C-33 entre aquests dos punts. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació, els ERO's, els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos de 2026. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment d'expedients d'extinció, els més durs, que ja comporten tancaments de plantes. Rashid Khurum, economista consultor, consultor en estratègia empresarial i anàlisi, en parla a la xarxa.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Encara a l'àmbit econòmic, el Banc Sabadell abonarà un dividend extraordinari de 50 cèntims d'euro per acció un cop tancada la venda de la seva filial britànica TSB per 2.863 milions de lliures esterlines, uns 3.000 milions d'euros. L'ingrés dels accionistes es formalitzarà el proper 29 de maig.

I és obligat a tancar temporalment aquests espais fins que es pugui fer una neteja, la neteja corresponent en aquest espai. Els Mossos estan investigant l'autor dels fets.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Ei, què tal?
1: Home, què tal, Carles?
0: Avui, qui ve avui?
1: Avui tothom, menys els joves.
0: Estic supercontent.
1: Uah, és fantàstic.
0: Podem estar parlant de Station 33...
1: Tot el que vulguem.
0: Durant 50 quants minuts?
1: El que vulguis. Vinga. I la música, i l'únic que és, i aquest guió.
0: I a més, avui torna el Rafel, no?
1: També torna el Rafel.
0: Vale. Anem cap a dins, anem a encendre les llums, va.

0: Comencem en Joc per Randa, l'espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs aquí a Ràdio Molins de Rei, a la 91.2 de la FM. Diferents generacions, grans, petits, joves, de jugadors, creadors, som aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos i actualitzar-vos, i estic segur que aprendreu moltes coses sobre el món dels videojocs, que aquí parlarem. I què tenim avui de menú?
1: Doncs avui entrevistem a qui va estar més a prop de les compositores que van visitar la Retro Barcelona, Ena Kawai. Com ha estat l'estar a prop de dues llegendes japoneses del món dels videojocs? I parlant de Japó, farem un recorregut pels salons de maquinetes del País del Sol Naixent.
0: Però no tot es queda aquí. Estem a xarxes socials. Busqueu-nos, com sempre, Joc per Randa, al par, escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcasts, Spotify i a la web de radiomolinsderrei.cat. I un programa no pot sortir més rodó si a la part tècnica no està en David.

0: i ben trobada en Kawaii.
1: També podeu dir Laia. Ja m'han descobert la sorpresa.
2: Yokoso, Rafael-san. Benvingut, Rafael.
1: Yokoso, Laia. Laia-san.
0: Benvingut, Dan.
3: Hola, hola, què tal? Com estem?
0: Benvingut, Javi.
4: Hola, què tal?
0: I ben trobat, Rafael.
1: Hola.
0: Hola. Què tal?
1: Estic aquí.
0: Com ha anat això?
1: Molt bé. M'he posat una mica moreno. Una miqueta, però no gaire.
0: Bueno,
4: moreno. Moreno pagueta, no?
1: Sí, sí, moreno pagueta total i cremat. Però bueno, això va ser d'un dia de bicicleta per prop d'un volcà de Kagoshima. Però això ja ho parlarem... És en altres ocasions.
0: Surt el Forza? Surt el Forza?
1: Segurament, no?
0: És molt possible.
1: Kagoshima té que sortir. Kagoshima i el volcà que es diu Sakurajima. Que a més pot voltar amb cotxe. Segur,
2: segur
1: que surt.
2: És el que no fa gaire, havia estat en erupció.
1: Està en erupció, no? Està en erupció. L'he vist allà...
0: Per això t'has posat moreno.
1: Correcte. De cendra. No, no, a veure, molt bé, molt guai, molt, molt xulo tot, però no hem vingut a parlar de mi.
0: No, hem vingut a parlar de la notícia que ha passat mentre baixava cap
1: no.
0: a la ràdio.
3: Sempre, sempre.
0: A veure, que més que una notícia sempre. És una ampliació de la notícia que vam parlar fa uns dies, dilluns passat.
1: Doncs això que avui és festiu, eh? Com pot ser que hi hagi notícies?
0: Bueno, és coses de Sony, de PlayStation,
2: aquí, aquestes coses. És festiu aquí, potser a Sony no ho és.
0: I és que el dia 20 pujaven els preus, en principi, del PlayStation Plus normal. O sigui, van dir que pujaven de, penso que era 8,99 a 9,99. I resulta que no només aquests preus pugen, sinó que han pujat tots els preus de tot. Del Plus Premium, del fins a 3 euros, 4 euros... Amb la qual
1: no és algú que se li ha anat al ratolí i ha fet pac, pac, pac, que ja ha fet sí, sí, sí, accepta tot i...
0: No ho sé, però com...
1: I va pujar tot.
0: El que passa és que com sempre sortia Xbox i la feia més gran el dia següent i una miqueta ofuscava la notícia i els deixava que ens oblidessin d'ella... Han tret un anunci de l'State of Play, que ja tindrem també una venda Sony al juny, al no E3, ja l'han anunciat. No?
3: Parla de Wolverine i aquestes coses.
0: I Wolverine, perquè és un State of Play, no és una ben gran, com els que solien fer.
3: Llavors ja ningú se'n recorda la pujada de preu, és així de fàcil.
1: Quin preu?
3: No ho sabem. De què?
1: No sé, de què estàs parlant?
0: Xbox, segur que és Xbox.
1: Sí, tenim ja en el programa assentat el tema de Sony pot fer el que vulgui, que no li passa res... I si Xbox fa alguna coseta...
3: Però és que últimament Xbox no para de fer coses bones.
1: Sí, sí, ja ho he sentit.
3: Ja la plataforma aquesta que han tret?
1: Otra?
3: Una plataforma on deixen que lliurement els usuaris puguin proposar i votar coses que volen que es facin.
0: Es diu Player's Voice, tothom pot accedir-hi, inclús els que no tenen una consola.
3: Sí, i poden votar.
0: I de moment el top 1, saps quina és?
1: El que més li agrada...
3: El que més vol, la gent que estem demanant.
1: Què volem?
0: A més, és resposta oberta, més. Tu pots escriure, vull que Aixa surti amb un barret i si la gent...
3: I si és la més votada, doncs potser ho fa.
0: La número 1
3: no
0: dia,
3: dubto, eh?
0: Àrea de, a
3: dia d'avui... No,
0: la IA ho faria, segurament. La número 1 a dia d'avui és el retorn dels exclusius a consola.
3: És a dir, que tingui sentit comprar-te-la.
1: Allò que dèiem de s'ha acabat la batalla... Que segueixi una miqueta.
3: Bueno, la gent el que està dient és quin sentit té tenir una consola que pot jugar...
1: Que
3: els jocs es poden jugar a qualsevol banda.
0: De fet, jo sempre ho he dit, eh? El tema, jo, si sortís el Gears of War, el Forza, tot el Fable, tots això, només sortís a consola, acabaria comprant-me una Xbox, però com surt a PC, no, és la meva plataforma principal.
3: No és el més votat. La segona era que...
0: Online gratis.
3: Online gratis era la segona? No, era el retorn dels retrocompatibles, crec, o
0: la
3: ampliar...
0: La tercera, bueno... Va canviant.
3: Va canviar, clar. És que l'última que hi vaig mirar és que ja ampliessin la llista de retrocompatibles, la tercera que fos gratis a l'online...
0: Sí, ja està.
3: Hi ha peticions bastant interessants per allà.
2: Que Xbox escriu majúscules? Era
3: ja,
2: una?
3: Això ja està fet.
0: Això va, no, això no va ser el play, això va ser una enquesta a Twitter.
1: Vols dir que la gent ho escrivia totes les lletres en minúscules? D'Xbox?
0: No, la primera en majúscula i la resta en minúscula.
1: I no és així.
0: I ara va fer una enquesta a Twitter dient, escolteu, com us
3: agrada més? No els escoltat,
0: amb majúscula?
1: Sí, sí, els he escoltat, però n'he escoltat 4 seguits. O sigui, no relaciono en quin moment ha passat cada cosa. Ha sigut molt dur.
3: Doncs, sí. Doncs ara és tot amb majúscules.
1: Allò que deia un programa de 4 hores, jo l'he fet a les orelles.
0: I oi que mola, hauríem de fer-lo cada setmana.
1: Hòstia, és dur, eh? És xulo, és xulo, és dur. Veus l'evolució de tots els personatges, de tots nosaltres, no sé què, com el Dan va perdent la veu, a mesura que va avançant els 4 programes.
2: No, era ASMR. Sí. Va fer expressament.
3: Efectivament.
1: És la seva veu de ràdio. La seva nova veu de profeta de la ràdio.
3: Efectivament. Què vols que et digui?
1: No em diguis això, que m'estic prou tonto. Ai, per favor. Ai. Bueno,
3: El lío.
1: El lío. No, a veure, dos líos tenim avui. Tenim el lío de Japó i tenim el lío de Nakawai.
3: Que també és Japó.
1: Que també és Japó, tot està una miqueta relacionat. Anem al primer lío, que és... Bueno, jo li he dit Japó per randa.

0: Tots hem reconegut la banda, suposo.
1: De fet, et trobaràs amb una cosa amb la Laia, que ella sempre té lore de qualsevol cosa. Hi ha un lore d'aquesta cançó.
0: Lore de què?
1: Hi ha lore d'aquesta cançó.
2: Que deia, aquesta és la cançó original de Ranma, la que
0: correcte.
2: Ens va arribar
0: però,
2: a nosaltres.
0: No.
2: Era una versió en de la Ram, italiana retallada.
0: En Ranma és prodigiós, només, només un, si no en són dos. Sí, va ser horrible.
2: Sí.
0: Sorrorosa. És la bona, la japonesa. Mm. El gran no està fora de lloc?
3: No em trenquis la infància.
0: Ah. La 2, Televisió Espanyola, sí que va posar Ranma amb aquesta sintonia.
3: No, jo la veia.
0: I cantava en castellà, a més, va fer versió castellana. Uf. Però bueno, no veníem a parlar de Ranma,
2: sí.
0: Parlar de Japó en general. I bé, doncs, com alguns sabreu i altres no, ja ho he estat dient una miqueta al principi del programa, vinc de fer una visita a Japó. No sóc l'únic de la taula que ha estat a Japó més d'una vegada. Aquí presents... No, el Dani no ho pot fer perquè li fa
1: però
0: mal el coll.
1: No, em faria mal.
3: De fet, quan no venen a fer el programa, estan
0: a
3: Japó.
0: Jo m'ho crec. T'imagines? Ja Japó és un país que bueno, els que hem estat ens agrada molt, però és que hi ha molta admiració mútua a Catalunya i Japó contínuament. De fet, tenim moltes coses diferents i que ens sorprenen mútuament. Llavors, venint a comptar una mica d'això, vull fer un petit tastet de diferents coses de que ens trobem a Japó o que hem vist a Japó i que en aquest viatge i en altres que he estat fent, doncs expressar una miqueta punts de vista de les vivències que hi ha allí, no? Moltes cosetes. Jo aquesta secció l'he dit, doncs, com ja he dit al principi, Japó parranda, ja veurem si és una secció fixa o no, o si no agrada, o si són tastets curts, o què farem, no?
2: Fem una enquesta, com estan fent els de Microsoft amb Xbox.
0: Ja tenim pregunta per xarxes. podem fer això. Us semblaria bé que féssim això? Doncs vinga, fem-ho. Avui parlarem de, no extensament, sinó d'un punt de vista de l'actualitat, com estan ara mateix i què és el que està passant, dels salons arcade a Japó.

0: Aquí és que em fas feliç amb molt poc, eh?
1: Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé.
2: Estem ballant aquí a la ràdio.
3: Els peus del Dent estan fent el ball del Dent Revolution.
1: Possiblement, possiblement. Arcade, Japó. Japó i arcades gairebé podem dir que són sinònims. Són els, no és que siguin els inventors de les màquines d'arcade, però sí que n'han fet moltes i molt xules i molt bones. Però, com tot, l'arcade ha anat evolucionant i avui en dia ens trobem amb algunes variants de lo que ha hagut passant des de, per posar un exemple, des dels anys 80, quan van començar a aparèixer els arcades. Una de les reines del món de l'arcade, o que tenia edificis absolutament plens de màquines arcade, de videojocs i tal, era Sega. Sí, ja podem fer la senyal de...
2: En pau descansi.
1: Perquè Sega, doncs, va tancar tota la seva part de tenir edificis d'arcades a llegir.
0: Sí, la va vendre,
2: bàsicament. La Covid els va fer molt de mal, molt. Estar tancat, sí.
1: Exacte, molt de mal. Hi havia un edifici molt emblemàtic aquí a Javara, que era un edifici de Sega.
0: Hi havia diversos.
2: Sí, almenys
0: 5 edificis.
1: Jo vull parlar del més emblemàtic, que és el que posa, allò, posava sí. Sega així i només sorties de l'estació de tren i el veies i deies, ja estic a casa. No? Feies com aquella sensació de ja estic aquí. Va ser comprat, si no recordo malament, corregiu-me, per Gigo.
0: Gigo.
1: Gigo.
2: Gigo.
1: Gigo.
2: Get into the gaming...
0: Oasis.
2: Oasis.
1: Get into the gaming Oasis. Però el va... l'ha maltractat una miqueta.
2: Sí.
1: Tots els edificis de Sega i tal. Perquè... no sé quina força tenen. Jo sóc impossible, no ho entenc, sóc occidental potser, però les màquines de ganxo tenen una força brutal a Japó, i Gigo el que va fer és gairebé omplir les dues primeres plantes de qualsevol edifici de Sega de màquines de ganxo. D'aquestes d'agafar un premi amb un ganxet.
3: D'aquestes que és un ganxo que sí. Li falta com energia, no? Està com deprimit.
2: Sí, no. Asterisc. Aquí entro jo. La gràcia de les màquines allí és que tenen tècnica i funcionen. No és com aquí, que li pots ficar 50 euros i encara no has mogut el peluix, sinó que la que vas avançar... O sigui, la idea és anar movent la peça perquè arribi a caure.
1: Hi ha màsters d'això, eh?
0: Real, real.
2: A mi, jo he tingut èpoques en les que se m'ha donat molt bé, he de dir, i la gràcia és tant que, a més, t'ajuden els empleats. Si se't cau malament el peluix, t'ajuden a recol·locar-lo, i la idea és generar... O sigui, van traient col·leccions de peluixos i de figures especials perquè el que volen és que tornis. Perquè si tu fiques a la màquina dos monedes i veus que no has fet res, no tornaràs a ficar moneda allí.
1: Exacte.
2: Però si veus que hi ha aquest al·licient de ai, l'he mogut una mica més, fico una altra, això sí que et genera aquesta sensació de voler tornar, no? Llavors, sí.
4: Justament d'experts, jo recordo haver vist algun vídeo de gent japonesa que va allà i surt com amb
1: bosses.
4: Els braços, bosses, sí. Tot plenes de peluixos, de coses, de que sigui.
0: A veure, nosaltres no hi ha hagut un sol viatge en el que no haguéssim tornat amb una maleta plena de coses d'aquestes, però en tots els anys hem tret alguna vegada en algun lloc una figura a la primera.
2: Sí.
0: Segur, i no una, ni dues, en plan, vàries.
1: Sí,
2: però,
1: sí.
0: Que això és impossible.
2: Sí que he de dir que aquesta, nosaltres vam estar al febrer. Són més difícils, hi ha més màquines de 200 yens.
1: I n'hi ha de molts tipus.
2: Sí.
1: No només un ganxet que està aguantant un peluix o una capsa, sinó que pot haver una capsa. Pot haver dos barrots i una capsa al centre, que aquesta té una tècnica especial per treure-la entre els dos barrots. Mira, jo he vist coses ara que m'he tornat boig. He vist màquines de ganxos d'hamburgueses.
0: Sí. Begudes.
1: De begudes, patates, de Red Bull.
3: Sí, que agafes un Big Mac. O sigui,
1: una caixa que després la vas canvies amb una hamburgueseria.
0: Gelats.
1: Sí. I peix congelat.
2: Ui, aquesta no l'havíem vist.
1: Boníssima. O sigui, bueno, no
0: electrònica, també...
1: De tot.
0: Una ràdio.
1: De tot. No sé què, i a vegades ja, que no hi ha ni que agafar res, hi ha no sé si és un mem o alguna cosa d'una sèrie, d'una mena de cofre que està obert i has de col·locar una noia que està penjant d'un cable a dintre del cofre, de manera que dintre del cofre hi ha el botó que amb el cap toca i amb allò cau el que toqui. Crec que ve d'un anime, però no...
2: Frieren, deu ser.
1: Segurament.
2: Una mítica, sí.
1: Deu ser Frieren, doncs han fet el mem aquest d'això. A part de tot el tema de ganxos, bueno, a part de Gigo, també hi ha encara d'un parell d'edificis que aguanten bé, un parell de marques, que és Namco i Taito.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Aquestes resisteixen la Covid, tot el que va passar, que no venien i tal. Namco també és la reina de moltíssimes coses, i el que més té de reina és els Taiko, els jocs de timbals japonesos, és com que estan a tot arreu. A qualsevol hotel també pots trobar una secció on hi ha un Taiko perquè juguis una estona. I una altra cosa que potser li hauríem de dedicar un programa sencer a això és el tema dels gatxes, que és aquella màquina que hi ha una roda i un munt de boletes de plàstic, i cada cop que poses moneda i gires la roda cau una figura...
2: Gatxa-gatxa-pon.
1: Que és de Bandai exclusivament, almenys a l'origen, i després n'hi ha hagut més variants. I això es torna bojos. Però bojos, brutal. Aquí en el guió he posat una fotografia d'una ristra que pots trobar en molts llocs de Japó, on està ple, són tres pisos de maquineta, i tu pots jugar qualsevol de les tres en cada punt, i és una burrada. I hi ha de tot, eh? Hi ha fins i tot gatxes de màquines de gatxapon. Sí. O sigui, com es deia allò de la pel·lícula?
3: Inception.
1: Exacte, és el gatxapon Inception. O et pot tocar rodes de gatxapon de diferents formats. Una col·lecció de rodes.
2: Sí. M'encanten. Però, a més, la gràcia és tant que aquest tipus de màquines aquí tenen figures ronyoses que no veuen ningú. Allí hi ha coses superelaborades. De fet, vaig treure... tenim la Sega Tower en miniatura, que eren diversos gachapons.
0: La Mega Drive, sí. Més la 32X, més la Mega CD, més el Sonic & Knuckles, més el Sonic 3.
1: I surt una coseta de 4 dits d'alçada.
0: I tot això ha sortit de màquines de gachapons. I estan super.
1: Però un detallat brutal.
2: De fet, estic recordant que vaig fer un fil de Twitter en el seu moment, amb fotos que tinc de gatxes rares. Crec que l'he de recuperar per Blue Sky.
0: Us encantaria.
2: Gatets vomitant. Encara m'arrepenteixo de no haver ficat moneda a la màquina de gatets vomitant.
1: Jo he plorat davant d'aquestes sales de gachapons, perquè sí. Ara veient les coses trambòtiques, dic, no pot ser, és una col·lecció d'això. Sí.
0: I tant.
1: De servidors d'informàtica, també.
0: Però hi havia una descripció, era una figura que donava felicitat, com era això?
2: Vam veure una vegada un documental que parlava de que la idea darrere dels gachapons és que és un petit element que pots portar sobre el dia a dia i que et treu un somriure, no?
1: Molt.
2: De fet, allí pots veure...
3: Un gat vomitant.
2: Sí, no em dius que no et treu un somriure. Però pots veure allí, és habitual veure un salaryman de més de 50 anys portant figuretes penjades del telèfon o de la bossa, i és normal, i és guai.
3: I que a diferència potser dels jocs del ganxet, que és una miqueta, necessites habilitat i necessites que el ganxet no l'hagin atonyinat abans d'escalar-lo allà dins, els gatxes és una recompensa directa, és a dir, posa, alguna cosa t'emportaràs, potser una cosa lletja, no? Però una cosa t'emportaràs.
1: Hi ha col·leccions que tenen element lletj i tot és macos, i et toca lletj i fas caca, però hi ha algunes col·leccions que no hi ha el lletj. Que totes estan molt xules i que són molt boniques.
3: Estic segur que la del gat vomitant, totes seran meravelloses.
1: Mira, ens està ensenyant una fotografia ara la Laia del muntatge de les mini-consoleta, mini-cartutxet, mini-CD, mini-mandet de la Mega Drive, amb tots els seus complementets.
0: Però és que està el mando amb els cables i tot. Es connecta físicament.
1: Això es medeix una ungla.
0: És espectacular.
1: Mando, no? És una coseta
0: petita. Menys una ungla.
1: Això són machos.
2: És un
1: són
2: coixí de pectorals.
3: És gatxes de pectorals.
0: Però potser hauríem d'enllaçar el fil que té la Laia, perquè us encantaria.
2: Sí, he de pujar-los, perquè... Sí.
1: Aquest any hem portat un de micròfons que et distorsionen la veu.
2: També. Motors de cotxe.
1: Motors de cotxe.
0: Clar.
1: Òbviament.
0: I després hi haurà rodes, volants,
1: necessites.
0: Portes.
1: Ho necessites.
0: De tot.
1: Són coses que necessites. Exacte. Bueno, al·lucinant. Tinc més coses, però ho farem en una altra Japó per Randa, perquè...
0: Si voten que sí.
1: Tenim més coletes del món dels arcades, que vam veure coses molt xules, però ho parlarem en properes edicions.

0: Durant el cap de setmana, fa dos caps de setmana, va fer-se aquí a Barcelona, a la Retro Barcelona, i és una fira que any rere any ha anat creixent moltíssim i ha tingut cada cop més contingut i amb molta, molta qualitat. Aquest any han portat per convidades a Yoko Shimomura i a Michiru, no sé si ho dic bé,
1: Michiru
0: Yamane. Laia, en Akawai, hola. Bones, què tal? Repassem una miqueta ràpidament la biografia d'aquestes dues senyores que són compositores musicals. Per què és tan important aquestes dues personetes que han vingut? Japoneses, per cert, clar.
1: Sí. Tenim, per una banda, Michiru Yamane, que va estudiar piano durant molts anys, està al conservatori, i va entrar a treballar a, no sé, una companyia, com es deia? Una així senzilleta, poc coneguda. Chona, què?
0: Sí, petita onada.
1: Konami.
0: Exacte.
1: Va entrar a treballar a Konami, i després de treballar en diferents jocs, bueno, les bandes sonores de diferents jocs, en el que més es va especialitzar i el que més coneguda és per les bandes sonores de Akuma Jo no de Dracula, que aquí coneixem com Castlevania.
0: O Vampire Killer.
1: També.
0: Depèn de quina.
2: Vampire Killer.
0: Vampire Killer, de tota la vida. En els 80 es deia Vampire Killer, així, amb totes les lletres. 62 anys té aquesta senyora, tinc entès, i està, doncs, com has dit, molt lligada a Konami, i segons he vist en la seva biografia, 64 jocs ha sortit en els crèdits de diferents jocs. Vull destacar-ne 5, que bueno, m'ha semblat que fora del tema de Castlevania ha fet altres coses molt curioses, com per exemple ha estat en la música d'un videojoc de MSX de l'any 90 amb l'SD Snatcher, que era un videojoc dissenyat per Kojima. Per tant, podríem dir que hem estat com es diu això dels graus, a dos graus o un grau de Kojima,
1: sí.
0: No? Una miqueta així. Elebits és un dels jocs també que ha col·laborat a la Michiru-san amb un joc de Wii que va ser una miqueta oblidat o passat
2: Michiru
0: ràpid. Michiru-sama, perdó.
1: Yamane Sensei li deia jo quan em referia a ella.
0: Yamane Sensei perquè és el cognom, és la manera més formal,
1: sí.
0: No?
1: I el sensei de mestre, com a mestre no perquè sigui professora, sinó per l'eminència que
0: és. L'eminència que és. Doncs li direm Yamane Sensei per no faltar-li al respecte. Curiositats, ha estat també per dintre del Dance Dance Revolution Extreme fent alguna de les composicions, que evidentment aquí ens agrada moltíssim. Parlant d'arcades, que hem parlat abans, l'Astèrix d'arcade de Konami també ha estat involucrada en la composició d'aquest joc, i últimament, el més recent, podíem parlar de Bloodstained, que és aquella retornada de Castlevania, que bueno, va tenir, potser, depèn de qui li preguntis, un èxit més obert o més baixet. Yamane Sama, ja la tindríem clara, a Sensei, però hi ha una altra...
1: Està sonant Godzilla.
2: Està sonant Godzilla. Per què està sonant Godzilla?
0: Perquè en Akawai està en el front de tot això. Parlem una miqueta de Yoko Shimomura. Yoko Shimomura potser és un nom més conegut, no?
1: Sí, Shimomura, al igual que Yamane, va estar estudiant música, i en el seu cas va entrar a treballar també en una companyia així de...
0: Petiteta.
1: De Campa, com era? Entra a Capcom. I una de les seves obres més conegudes primeres era Street Fighter 2, tot i que n'hi ha d'altres, i pel motiu pel que hi havia més gent fent cua per elles era per Kingdom Hearts. Per la saga Kingdom Hearts.
0: Tot i que Kingdom Hearts també és coneguda per aquella cançó de...
1: Hikaru Utada,
0: no? Que va ser aquella intro que va ser molt, molt coneguda. 97 videojocs acreditats de Shimomura-sama, no, Shimomura-sensei, ho diré bé, Shimomura-sensei. Capcom, Square Enix, Nintendo... també comentar una coseta entre les dues que ho tenen en comú, que això pot passar molt quan entren en el món dels videojocs, que és que potser abans de compondre han estat com a dissenyadores de so o edició del so o creadores fins i tot d'efectes de so. No m'estranyaria que alguns pim-pam, pim-xom, pues, l'hagi fet ella, no? Algun tret, alguna cosa, que això també és molt, molt curiós. Però per què estem parlant d'elles i per què estem parlant amb Laia de tot això? Doncs Laia ha sigut la persona que ha estat acompanyant-les durant aquest cap de setmana, durant tota l'Art de Barcelona. Però parlem de la Laia. Qui és la Laia?
1: Mira, has de dir una de les persones que les ha acompanyat, no ha estat l'única, però sí, he tingut aquest honor.
0: Laia, com neix el teu amor per Japó per arribar a acompanyar, ara, com a fet últim, aquestes senyores? Com neix el teu amor a Japó?
1: Doncs jo diria que com la majoria dels nens que ens hem criat veient Club Super 3 i 3XL, de veure un munt d'anime des de molt petits i veure aquesta cultura tan diferent que et va cridant l'atenció. I bé, doncs part d'aquesta passió que he tingut jo per Japó va començar amb el que és l'anime, després amb la música, després per la història, per la literatura, diguéssim que he anat passant com fent descobriments de diferents fases, diferents parts. Godzilla és una de les meves passions més grans, per això quan ha començat a sonar el Godzilla Rampage està com, oh, Déu meu.
0: De fet, no, de fet, ha vingut amb una samarreta on hi ha Godzilla i diversos enemics d'ell, del personatge, i un, no sé si és una bossa o una motxilla,
1: que és exclusiva de l'entrada VIP al parc de Japó de l'illa de Waji, de Nijigen no Mori, un parc on hi ha una tirolina amb la que et tires dintre la boca de Godzilla. Aquesta motxilla venia de regal, m'agrada dir a mi, amb l'entrada més cara de totes.
0: Regal.
3: Cadascú té els seus clauers.
2: Hi havia una entrada que costava menys, que no incluïa la motxilla, i una que costava més, que incluïa la motxilla. Llavors, ella diu que és de regal.
0: Clar, és de regal. L'experiència és la mateixa, la tirolina.
2: T'ha costat més, no? Tu creus que és de regal, això?
0: Per tant, els amors de Laia per Japó, ara mateix, a Godzilla Park, són tots, des de la seva història, la seva, potser, arquitectura, la seva cultura, els seus animes, els seus videojocs, i absolutament gairebé tot. Una persona amb tanta passió sobre el món del Japó, com arriba a Reto Barcelona? O sigui, com arribes a tenir contacte amb l'organització de Reto Barcelona perquè t'ofereixin, jo crec que és un gran honor, no?, acompanyar a Shimomura Sensei i a Yamai Sensei.
1: Jo aquí he de dir que porto molts anys estudiant japonès, però bé, com molts sabeu, jo ja no soc part dels joves, així que la vida adulta et fa fer pauses, no sempre se li pot dedicar al mateix temps, però porto molts anys estudiant l'idioma. Llavors el Carles, el director, diguéssim, de la Retro Barcelona, és, bueno, doncs això, no?, amic de conegut, amic de no sé qui, al final tots ens anem coneixent dintre d'aquests entorns, i em va proposar si jo estaria disposada a acompanyar-les durant el cap de setmana, perquè així, amb el japonès que jo puc parlar, em podia comunicar millor. Hi havia gent que ja s'encarregava de les traduccions, però al final jo no soc ni traductor ni intèrpret, ni tinc aquest nivell, però per coses més senzilles com anar a un restaurant, demanar el menjar, traduir-li, explicar-los quina és la tradició dels canelons a Catalunya el dia de Sant Esteve.
0: Li has explicat-lo dels canelons?
1: Sí.
0: Meravellós. Meravellós. Em sembla excel·lent.
3: No, del tió no has parlat, no?
1: No.
0: No, és que si haguéssim vingut al Nadal... Hagués caigut. Com les canons sembla apoteòsic. Apoteòsic.
1: Llavors, això, doncs em van proposar si ja està, i vaig dir que sí, que endavant.
0: Perquè Reto Barcelona feia 10 anys, 15, 12, no sé quants anys ens feia, moltíssims. Quan Carles, l'organitzador principal de Reto Barcelona, t'ofereix aquesta d'això, quina sensació, quin sentiment et va venir de cop quan t'ho va dir?
1: Sempre la primera és negació, en el meu cas.
0: Et vas negar?
1: Bueno,
2: bàsicament va pensar que no anava a estar a l'altura, a l'alçada.
1: Sí, no era l'impostora i aquestes coses.
2: Del que li estava demanant.
1: Llavors va ser com, vale, però exactament, exactament en què consisteix això? No? Llavors, és això, el que us deia.
0: Una pauta, no? Què tinc que fer?
1: Jo no estic per poder traduir i pujar a l'escenari de més, però si és una cosa més senzilla... Vull dir, perquè n'és una altra persona que no parli res de japonès, era més fàcil que pogués anar jo que alguna cosa podia comunicar. A més, Shimomura parla una miqueta d'anglès. Ella, a més, venia amb el seu mànager que parla anglès perquè ha viscut a Països Baixos uns anys. Llavors, entre anglès i japonès, va fluir força bé la cosa.
0: Llavors, primera negació, l'acceptació arriba al mateix dia o uns dies més tard?
1: Bueno, en el moment que em van explicar una miqueta més quin era el context del que havia de fer, va ser com, vale, ok. O sigui, quin nivell d'exigència hi ha aquí, no? Llavors va ser com, vale. Llavors jo ho veig més viable i sí,
2: jo
1: amb el context.
2: Jo dient-li, Laia, Castlevania. Castlevania. No és qualsevol.
1: Per sí, això no, fa més por.
2: Sisplau.
0: Ja fa por, perquè hi ha el Dràcula pel mig.
2: Jo dient-li, no perdis aquesta oportunitat, sisplau.
0: Clar, tot això acceptes, arriba un punt que acceptes, i hi ha, evidentment, uns dies previs, des de que et diuen fem-ho, fins al dia que comença això. Com et prepares per una cosa així?
1: Jo em vaig empapar de la Wikipedia, de les biografies, de les pàgines web que tenen elles, amb la informació del que han fet, en plan de, vale, no?, del context, de quina part del Japó són, què han estudiat, d'on venen, amb quins jocs han treballat, què estan fent ara, no? Per exemple, les dues estan fent concerts a diferents llocs. Yamane, per exemple, farà un concert, crec que és el mes que ve, crec, a Milano, amb la seva germana, que fan com una sèrie de concerts de Video Games Legend.
0: Que guapo.
1: I estarà allí, no? O sigui, per entendre una miqueta més de què va, diguéssim, cadascuna i quin pot ser el rotllo que pot haver.
0: Has tingut prou temps per fer aquesta preparació o va ser molt immediat?
1: Jo sempre vaig de cul amb moltes coses, llavors he fet el que he pogut. També vaig estar repassant frases típiques en japonès, més com monorífiques, coses més específiques que s'han de dir de maneres concretes. Vaig estar fent un repàs de què havia de dir, com ho havia de dir, per intentar no ficar la pota, tot i que sigui estrangera per elles i estiguin fora de Japó i, òbviament, baixen les expectatives, volia intentar-ho fer el millor possible.
0: Jo crec que segurament ho has fet. Molt bé, molt bé. Ara seguirem parlant d'això. Arriba un dia, el 15 de maig, i la... Sí, el teu cumpleaños. El dia del teu aniversari, Carles...
1: Surt al Forza.
0: I Shimomuna Sensei arriben a Barcelona i publiquen a xarxes socials una fotografia d'elles dos a la Sagrada Família. Tòpic, cliché, sí. Absolut. No podíem fer d'una altra manera. Japó, Gaudí, Catalunya...
2: Però espera, tu no has anat a veure la Torre de Tòquio?
0: Sí.
2: Llavors?
0: Tot encaixa. En els comentaris d'aquesta publicació hi ha comentaris molt bons cap a elles i altres dolents, o diguem, despreciables, sobre Barcelona i la seguretat de la ciutat, etc, i diverses coses així. Jo espero que no ho hagin llegit, perquè era uns comentaris, crec que totalment fora de lloc. Però elles dues se'ls veu la fotografia supercontenta, superbé de salut. No sé com han pogut... com han gestionat el tema del jet lag, perquè, evidentment, crec que han vingut les dues de Japó, no? Estaven les dues a Japó com a tal, i arriba el dia de l'Arena de Barcelona.

0: Què vas esmorzar aquell dia del dret de Barcelona?
1: Doncs vaig esmorzar molt ràpid, perquè al matí, clar, al final ja vam comentar, el programa anterior va ser un cap de setmana en què van haver-hi molts esdeveniments a Barcelona i als voltants, i jo tenia un compromís el dissabte al matí, llavors jo ja havia avisat que aniria a partir del migdia. En realitat vam arribar abans, vam arribar com a les 11 i poc, acabant de començar el meet and greet, o sigui que bé, però vaig esmorzar potent perquè m'esperava un dia molt intens per moltes coses.
0: Vas anar primer al Matsuri, crec?
1: Sí, correcte, vaig estar al Matsuri.
2: Vas menjar el pastís...
1: Oh, sí, el cotton cheesecake, aquest japonès fluffy, tubet, boníssim.
0: Això és farem un altre Japó parlant sobre el tema dels fluffies, dels menjars, perquè... Sí.
3: Gastronomia.
0: Tot és fluffy.
2: Gastro per randa, no? Tot és fluffy, espectacular. Espectacular. Sí. Vam començar molt bé.
0: No sé com fan les pastes, que són totes molt esponjosetes, són boníssimes. Bueno, no és això el que veníem a parlar de tot això. Arribes al migdia, a la fira, aquest primer contacte, tu com estàs?
1: Doncs anava una miqueta nerviosa, també perquè jo venia al Matsuri vestint roba potser una miqueta més vistosa del que volia, llavors em vaig canviar de roba, perquè al final entenc que no era jo qui havia de cridar més l'atenció que elles,
0: no.
1: Per tant em vaig canviar una roba una miqueta més discreta per poder estar allí acompanyant i no ser, i no ser una molèstia sobretot, i allí hi havia ja un noi, el David, que justament havia treballat també a Capcom, va coincidir uns mesos petitets amb Yamane Sensei allí, que ell ha viscut al Japó, llavors parla un japonès molt més fluid, i hi havia la Mònica, una altra persona d'organització, que estava més amb Shimomura. I jo em vaig unir doncs, amb aquesta part de entendre com estava funcionant tot, com estaven gestionant el meet and greet i ajudant, traduint i amb el que...
2: No, perquè quan vas arribar ja estaven firmant.
1: Estaven començant, sí, portant una estoneta. Però es van fer dos meet and greet cada dia, de dues horetes. El meet and greet era de pagament i tu pagaves pel dia. Podies anar a la sessió de firmes del matí o a la de la tarda. Però clar, ja sabem el que és el FOMO, aquesta por a perdre l'oportunitat, que la gent veia la cua a primera hora.
0: Bum.
1: I tothom va venir a primera hora i era com, està bé, podeu venir a la tarda. I la gent deia, vale, vale, i es quedaven a la cua.
0: Em sembla estupendo, no? Que vingui un altre, jo no penso moure d'aquí.
1: Sí, correcte.
0: La gent que li portava per firmar?
1: Va haver-hi de tot. Jo aquí faria dos comentaris, què portava i què es deixava. Per una banda, què portaven, hi havia una làmina que amb el pagant meet and greet et regalaven, una Castlevania si era per Yamane, una per de Kingdom Hearts si era per Shimomura, i hi havia gent que portava com es diu ara, vinils.
2: Has dit que et regalaven?
0: Amb l'entrada.
1: Ai, Daniel.
0: Està català avui, està català, sí. està de la pela.
1: Però sí, llavors hi havia des de jocs japonesos, jocs d'edició d'aquí, llibres d'il·lustracions...
0: Que això és gent que portava, bueno, carregava la motxilla aquests materials, sí. I els posava allà sobre la taula i diu, firmi'm això, però... Clar, tampoc pots abusar massa de dir firma'm quatre coses.
1: Clar, aquí hi havia una limitació, també de dir que una cosa és el que Retro Barcelona havia dit i després el que el mànager va dir que s'havia de fer. Aquí al final estem parlant de gent amb una caché important, sí. I que no pots portar-li la contrària a qui està dirigint aquesta persona. Si aquesta persona diu només es firma una cosa, no pots fer-hi més.
0: Un objecte per persona.
1: Correcte. També hi havia una explicació, que tenim més context, ho entens una miqueta millor, perquè va haver-hi gent que es va molestar. Puc entendre l'emoció de voler que et firmin moltes coses, però també ens explicava que el fet de fer les firmes és un moviment de canell molt tancat, i que per algú que toca el piano, i per qui els canells i les mans són importants, estar molta estona fent aquest tipus de gestos també se'ls carrega més.
0: Se pot lesionar.
1: Tunel carpià, totes aquestes coses, i per això ho limitaven a una firma per persona, perquè ja hi havia un límit del número de meet and greet que hi podia haver. Llavors, si algú comprava més polseres del meet and greet, podia tenir més firmes, però perquè sabien que el límit seguia sent el mateix.
0: La mateixa quantitat de temps i de persones que puguin passar per allà.
2: Bueno, una quantitat de firmes concreta,
1: sí.
2: No?
1: Sí.
2: Firmaràs tantes vegades.
1: Sí. Llavors, és un tema que sé que va ser una miqueta controvertit, però que si ho penses bé és com, clar, és que aquesta persona fa servir les mans i els canells, no?
0: Pot ser que aquí no estiguem acostumats a tenir aquesta mena d'eminència, de servei o el que sigui, o que tinguin aquest espai, no? El típic, per exemple, hi ha aquell saló del còmic tan famós d'estadounidenc, que és també les firmes
1: Comic Con.
0: Que també és firma per hores i tot això.
1: Sí,
0: és
1: però
0: molt
1: els preus són molt diferents.
0: Òbviament.
1: Clar, anar a Comic Con pots estar pagant $300 tranquil·lament.
4: Jo vaig anar amb una cosa d'aquestes a Anglaterra,
3: i eren, la signatura eren 300, la signatura en foto eren 400, mm-hmm. Era una bestialitat.
1: Clar, en part també això és per pagar la caixer i tot el... Sí. Aquesta gent no volarà amb Ryanair.
0: Sí, sí, hem de recordar que Reto Barcelona s'organitza, és una associació sense ànim de lucre, mm-hmm. i és una activitat que, a més a més, hi ha moltes associacions darrere ajudant, col·laborant i fent coses per ells, vull dir, per l'objectiu, no?, que el Carles comentava en un dels vídeos que va publicar a Twitter, que l'objectiu era fer que les famílies, doncs, els més petits, coneguessin que havia jugat als seus pares i que era una trobada molt familiar amb un toc de nostàlgia, no?, tot això. I, clar, portar aquesta gent, a part que té un cost i un esforç increïble, no? I el que has fet tu també és espectacular.
1: Voldria afegir una de les coses més curioses que es van portar a firmar un company d'Arcade, el Pere, va portar la placa original de l'Street Fighter 2 perquè li firmessin per una banda un dia i per l'altra el següent. La placa original.
0: Placa funcional, per això. Estem parlant d'una placa funcional, que funciona, eh? Arcade, que funciona com a tal, i ara amb la firma de la...
1: Correcte.
0: D'elles, bueno, de la...
1: Sí.
0: De la, ja ho diré demà.
1: Shimomura.
0: Shimomura. Shimomura sense.
1: I de les coses que s'oblidaven la gent, he de dir que com a curiositat es nota l'emoció, jo també l'he viscuda, l'emoció i els nervis de la gent de poder estar davant d'aquesta persona que admiren la música. La gent es va deixar motxilles, es van deixar telèfons, es van
0: agafaven
1: deixar bolígrafs.
0: Agafaven l'objecte firmat i sortien.
1: Es van deixar espera, la firma. També. Però... Era com, on vas? I la gent tremolant, els nervis. Hi havia, el diumenge al matí hi havia gent tan nerviosa que jo mateixa m'estava ficant nerviosa allà davant, contagiar-me de la seva emoció. Que, molt interessant l'experiència.
0: Com són elles? Com doncs, són elles dues?
1: Et diré que molt maques, molt accessibles. Que jo vaig estar amb elles des de que vaig arribar mig matí el dissabte, vaig dinar amb elles, vaig sopar amb elles, l'endemà un altre cop, i no sé, van ser... O sigui, és aquesta cosa, no saps si serà algú molt estirat, si hauràs de deixar més distància, si seran més propers, però no, van ser...
0: Acudits, bromes...
1: Va haver-hi el moment del primer sopar, van demanar cava i van dir, ostres, com es diu per brindar? I van dir, es diu salut? I era com, salut es pot dir, però...
4: És veritat.
0: Expliquem una mica l'anècdota, que
3: sí,
0: és que
3: jo no...
0: clar, hi ha gent que no sap, en japonès no es brinda fent com fem aquí, que és el chin-chin, no? Que li diem
4: chin-chin. Es diu kanpai, no?
1: Sí, kanpai.
0: Exacte, perquè chin-chin...
4: O chin-chi.
0: Vol dir una altra cosa, que és pitu, no?
1: Sí.
0: Llavors seria demonstrar com dir polla, saps allò, pam, i queda un poc... Queda raro.
1: Els hi vaig explicar, que ja era un ambient en què també és distès, ha begut una miqueta, va ser com... Bueno, que sapigueu que en realitat...
0: Van riure una mica, no?
1: Que en realitat a Espanya diem xin-xin, els hi vam explicar que és pel soroll que fan les copes. Que som molt graciós, i a Mane dient I don't care. I don't care, està bé, estem aquí, diem xin-xin, i brindant diem
0: xin-xin. Quina és la més suelta, potser?
1: Bé,
0: La Shimomura sense?
1: No, diria que les dues eren molt...
0: Tenen una edat molt propera, de fet.
2: Estaven molt còmodes les dues juntes. Aquí està el tema, es notava que tenien ja química prèvia.
0: Es coneixien ja de temps, clar.
1: En realitat es coneixien, però no havien estat tant de temps juntes, però era aquest punt de jo sé que amb aquesta persona em portaré bé.
0: Ja.
1: O sigui, que ja...
3: Hi havia complicitat, vaja.
1: Sí, sí, sí. Molt. Els va encantar el fricandó, van provar canons, el pa amb tomaca els va encantar. L'únic que l'últim dia era com, ja no en volem més perquè hem menjat pa amb tomaca cada dia perquè els havia encantat. De fet, vam anar a un restaurant d'aquests que et serveixen el pa de pagès torrat i t'has de fer tu el pa amb tomaca. Llavors els van fer un tutorial. Els hauria d'haver vist allí fregant l'all, ficant la tomaca, l'oli... De fet, Shimomura deia que si algun dia fa algun sopar a casa seva amb amics, que comprarà per fer pa amb tomaca.
2: I després canelons.
0: Canelons, que és molt bo, molt bo. Està molt divertit. Han sigut dos dies molt, molt intensos, però bueno, tot arriba a un... S'han acabat els dies, elles marxen...

0: La fira acaba, i el dia després, i elles marxen el mateix dia o marxen uns dies més tard?
1: Elles van marxar el mateix dia, de matinada, per poder arribar, perquè clar, normalment quan el vol solar aviat d'aquí arriba aviat al Japó, llavors van marxar.
0: Els vas acompanyar a l'aeroport?
1: No. Van anar amb servei de taxi, ja tot programat. Ens vam assegurar que quedés tot programat i tot bé, perquè més que al final era també aquell dia, el dissabte hi havia partit, o el diumenge, no ho sé, no soc molt futbolera, hi havia un partit del Barça, hi havia algun partit del Camp Nou, llavors trobar taxis a aquella zona era absolutament impossible, ja. Llavors vam deixar-ho tot reservat abans per assegurar-nos que podien arribar bé a l'aeroport.
0: Tu suposo que vas cap a casa, arribes... I què penses de tot el que has viscut?
1: Bé, no, jo vaig arribar a casa amb un ram de flors,
0: oh.
1: Perquè des de l'organització es va fer una xerrada, els van fer una entrevista, una conferència amb l'Uixin Yuden, que és qui les va contactar inicialment per portar-les, i els van regalar un ram de flors a cadascuna, però clar, prendre això de tornar del Japó és una miqueta complicat, llavors Yamane Sensei em va dir que si no m'importava, que me'l volia regalar, i va ser com, oh, Déu meu, tinc el ram de flors allí a la taula de centre a casa, preciós.
0: Està presidint la casa, no? Absolutament. Sí.
2: Esvernissat, no? Ja...
0: Perquè es conservi, no? Vols dir, sí, sí. Per sempre.
1: Llavors, això va ser especial. O sigui, realment la sensació ha estat com de una miqueta de somni, no? De com he arribat jo aquí, com ho he fet per acabar aquí. Però l'agraïment quan ens vam acomiadar donant-nos les mans, agafant-me les mans, la meva mà entre
0: contacte
1: dues mans.
0: Contacte físic, sí, amb un japonès,
1: i
0: això és important, eh?
1: I
2: no
1: se una abraçada.
0: No ho dic per això, home. Ho dic perquè normalment hi ha la salutació a distància, no? Sí, t'inclines, sí, i tal, però li han agafat la mà.
1: Però és
0: no,
1: que després em va abraçar.
0: Oi, oi, no pot ser.
1: I Shimomura també,
0: no
1: em
0: pot
1: ser. Moltes gràcies.
0: No pot ser. Els has caigut molt bé. Els has caigut moltíssim,
3: vamos. Clarament. També la reflexió també d'haver una miqueta la retrobarcelona des d'un altre punt de vista,
1: sí,
3: no? De...
1: Sí, al final és això, no, el que dèiem de la retrobarcelona, cada vegada és més gran, però no deixa de ser un esdeveniment organitzat sense ànim de lucre, per persones amb moltíssima passió, però que no són professionals d'això. Llavors, de fet, es van sorprendre. El mànager de Shimomura preguntava al Carles, no, de quant temps dediques a preparar-ho? I va dir, no, si jo no, o sigui, jo no he vist d'això, això ho organitzem, llavors els mesos previs tenim moltíssima feina, però ho compaginem tots amb la nostra
0: amb les
1: feina,
0: feines normals. Va flipar, suposo, amb això.
1: Absolutament. Vull dir, perquè realment no tenien la impressió de que fos així.
0: No tenien la impressió que fos algú sense de sense que digués de Barcelona, però la paraula és amateur, no?
3: Però és veritat, sí.
0: Però és veritat.
3: Sí, sí.
0: Però clar, ells ho veuen molt, molt preparat, no? I els seus esdeveniments són absolutament mil·limetrats i estudiadíssims. I clar, una cosa que ho han fet tan ben feta, no? I tot això... No sé si és el dia dilluns o... Sí, crec que és el dilluns o un dia després de l'Eto de Barcelona que tens una visita a casa. No sé si sorpresa o compromesa.
1: Bueno, és una cosa de la que parlarem en un altre moment, que
0: wow,
1: és delicada.
0: Perfecte,
1: és una
0: perfecte.
1: Cosa molt
0: un cliffhanger,
1: guai.
0: M'agraden, sí, els cliffhangers.
1: És una cosa, sí, molt guai de la que parlaré...
3: Quan es pugui.
1: Quan pugui.
0: Perfecte. Perfecte.
2: Estem fent molts cliffhangers,
1: sí,
2: últimament.
1: Sí, no?
0: A... Ell m'ha pres màrqueting.
2: Has vist?
0: Hem vist màrqueting, dic, hem fet un cursillo.
1: El Rafel s'ha mirat vídeos de màrqueting durant el,
0: sí,
1: vol,
0: sí, sí,
1: tornant,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí.
1: Les 18 hores de vol.
0: Doncs l'entrevista no acaba aquí, perquè hi ha una cosa que queda pendent, que la Laia ens ha dit, que ens podrà explicar quan es pugui, perquè hi ha uns contactes pel mig que no es poden dir, no es poden explicar.
2: Oh.
0: Laia, moltes gràcies per aquest testimoni tan proper i que, bueno, que et situa a molt a prop de molta gent de Japó. Pensa que, doncs, suposo que ho has pensat tu, no? Però Shimomura Sensei i Yamane Sensei saben el teu nom, saben qui ets.
1: Saben que sóc de Reus.
0: Saben que ets de
1: Reus.
0: Perquè
1: com sabràs que algú, com sabràs que algú és de Reus? Tranquil, t'ho dirà. Ja ho sabeu tots, sóc de Reus.
0: Situen Reus al mapa, vas poder situar-los?
1: És la mateixa ciutat de Gaudí. Llavors,
0: bueno,
1: ja és una cosa ja connectada.
0: Ja estava tot connectat. Ho dic perquè elles s'han emportat el teu record cap allà i ara com vius a Japó gairebé eternament, en els seus caps, no? Com sempre. Això és una cosa
3: que... La música viu en els nostres...
0: Imagina,
1: en els nostres cors.
0: Ha format part de tot això i jo crec que és superimportant i és el que més et pot arribar a quedar. Moltes gràcies i, bueno, gràcies a tu. Estem molt a prop també de tota aquesta gent i de tota la indústria del món dels videojocs.
3: I gràcies a Metro Barcelona per fer-ho possible.
1: Sí.
0: Evidentment. Carles, m'hauria agradat que hagués estat aquí, però no ha pogut ser, però ja al vindar i, òbviament, les portes obertes sempre que vulguin.
1: I si voleu un one more thing, que sapigueu que totes tenen uns gatets preciosos.
0: No!
1: Va haver-hi un moment de... Tens gat? Ah, jo també! Oh, jo
0: fotos.
1: També!
0: Fotos! Compartició de gats, de fotos.
1: No, sí, sí, sí. Molt japonès, tot.
0: molt japonès. Moltes gràcies, Laia.
4: Escolta, Laia, escolta, això, ara que estem fora de micròfons, explica'ns alguna cosa que jo que diguis, bueno, va passar alguna anècdota divertida... Així que, com que no estem gravant tu ara i no s'emetrà... Sí,
5: ràdio,
4: això que no es pot dir, exacte, això que no es pot dir a la ràdio...
1: Això que no escoltaran, no? No escoltaran ni Kamane, ni Shimomura...
4: No.
5: Això només per nosaltres.
4: Sí, ah, vale. Una cosa vale, així.
1: Què voleu saber?
4: Doncs... Sí, un cotilleo, alguna cosa, alguna cosa d'aquestes senyores. Si col·leccionen alguna cosa o alguna cosa així.
1: Jo diria que gatets.
4: Vull dir, gatets.
1: Quan Yamane va treure un mocador ple de gatets i vaig dir, ah, que ho veí! En plan, oh, que mono! Tothom es va girar a mirar i va ser com, oh, gatets, jo també tinc gatets, i jo. I vam començar una ronda de passar-nos els telèfons, ensenyar-nos els nostres gats. Yamane tenia dos discs a la venda, que eren cançons que havia fet pel seu gatet, que es va morir fa un temps, dedicant-li cançons al seu
4: mitxet.
1: Sí, Michiru, mitxet. Molt mono. Però crec que un dels millors moments va ser quan jo vaig comentar alguna cosa de sí, vaig estar amb el meu marit al Japó. I com, marit?
5: El marit?
1: El teu marit?
5: Nani?
1: Nani-kore.
4: Nani-kore.
1: I els vaig haver d'explicar que, bueno, que potser passo de la trentena i tampoc no és tan estrany.
4: I s'ho van...
5: Que tenies...
1: No jo sé. Crec que creien que jo formava part dels joves de Joc per Randa. però no, sort que això no ho escoltarà ningú.
5: Sempre dius que
1: sóc dels joves. Sí. Per sort, això no ho escoltarà ningú i queda entre nosaltres.
4: Absolutely.
1: Què és això que tens a la mà, Rafel?
4: No tinc res. No sé de què estàs parlant. Ah, el nino aquest que fa clap, clap, clap, que ha portat el programa, que és aquests ninos que hi ha per les cares justament d'arcade, a vegades per animar la gent, no? Que és una cosa que als japonesos els agrada molt. Jo crec que el que has dit és normal, perquè aquestes dues senyores, una està a prop de 60, l'altra ja passa de 60, i no ho diries, tampoc. No? Llavors, el criteri que tenen visual d'aquesta persona per aquesta cara té aquesta edat, ens falla. A nosaltres ens falla també, quan anem a Japó, veiem els nois que no tenen bigoti, tenen berbes, i dius, no sé si estava a secundària o ja treballa en una empresa, no? És com... Sí. Que era una mica estrany.
6: A mi em falla aquí, imagina't allà, saps?
1: Exacte.
4: Doncs això. I els canelons, al final, li vas donar la recepta o no? Perquè m'ha quedat el dubte.
1: Jo els vaig ensenyar el vídeo, un timelapse que tenia fet, de jo preparant canelons per Sant Esteve, amb la meva àvia donant-me instruccions, i els vaig ficar el vídeo de com es preparen, ficant la carn a dintre, enrotllant-los i tot.
5: Com és que després no et donin un rap de flors? O sigui...
4: Clar, perquè pobreta no se'n podia pujar a l'avió, si això ho has explicat abans també.
6: I quantes receptes li vas passar? Perquè...
1: A veure, els van parlar del fricandó, que els van cantar, però les estan provant. Els van parlar del pa amb tomàquet, els van parlar de els bunyols de bacallà.
4: Ai, escolta, a Japó fan les truites d'una manera molt rara, que si ho comparem amb la d'aquí, també és bastant diferent. Heu parlat de truites?
1: I tant. Un dels dies per menjar hi havia una mica de pica-pica, més pa amb tomàquet perquè els havien cantat, una miqueta pernil, i hi havia truites i van dir, oh, estan bones. I algú va dir, la cuinera està aquí?
4: Ai!
1: I aquesta persona que havia preparat les truites es va apropar i els va explicar com s'havia llevat molt d'hora per preparar-nos truites a tots i els va donar la recepta, els va explicar com la prepara.
4: Amb ceba o sense patata, ceba?
1: Amb ceba, amb ceba. Si us plau. Sí.
5: Escolta, però quina experiència més xula, no? Imagina't, si t'han convidat a un esdeveniment d'aquest estil, et donen un menjar casolà, t'expliquen la recepta i tot.
6: Però llavors el tema central de cada dia era el menjar, llavors.
4: No? És com Japó, és igual que Japó.
1: Pensa que al Japó les guies de viatge solen ser guies que et diuen què has de menjar on.
4: No, és les guies de viatge. Si tu poses la tele, estan tot el dia menjant.
1: Sí.
4: Fan programes de varietats, però que estan provant menjars.
1: De fet, l'últim dia vam anar a menjar un lloc de tapes que feien pinxos i Shimomura ens va dir, molt il·lusionada, que s'alegrava molt perquè ella volia provar pinxos, però no s'atrevia a dir-nos que volia provar per no ficar-nos un compromís per si no podíem trobar algun lloc. Llavors estava Ureshi, que és molt feliç de poder menjar pinxos.
4: Però sabia que és... Però els pinxos són més bascos, potser que
6: és
4: per
6: igual,
4: aquí, però li va...
6: És com a Espanya, no?
1: Ah, sí, vale. Així més general. Sí,
6: mentre
1: sí.
6: No et diguin que volien veure toros... Tot
1: sí, per sort no. No es mengen, així que està bé.
4: Sí, no es menja perquè volen anar a mirar-ho. És clar.

0: Fins aquí un joc per randa diferent, un joc per randa entrevistat, un joc per randa xulo, i esperem que us hagi passat bé, que hàgiu après moltes coses del món dels videojocs, si ens escolteu en el proper programa. Seguim-nos per xarxes socials, com sempre, Joc per Randa, el pare escrit amb una X, Joc per Randa, ràdio. Vídeos jugueu moltíssim i fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona a l'operació tornada de segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils dels 300.000 previstos entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. La mobilitat registrada ha estat un 2% superior a la mateixa operació especial de l'any passat i un 8,4% superior al 2024. Tot i això, les retencions totals s'han reduït un 11% respecte a anys anteriors. Enguany, el pic màxim de retenció ha estat de 39 quilòmetres, un 27% inferior a anys anteriors, que va ser de 54. Durant aquest pont, malauradament, han mort 5 persones en les carreteres catalanes, 3 de les quals eren motoristes. I el govern aprovarà demà el Consell Executiu de l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arribarà el mateix dia, demà, que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Esther Niubó és consellera d'Educació.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
1: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat avui un nou cas positiu d'antivirus entre les persones que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Es tracta d'un contacte estret identificat dins del seguiment activat pel brot al creuer Ondius. La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar i el positiu s'ha detectat durant els controls diagnòstics periòdics. I 7 de cada 10 gironins canvien el castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat. Tot i així, la dada del 24% de gironins que mantenen el català està per sobre de dades d'altres comarques de Girona. L'enquesta també exposa que un 94% de la població entén el català i prop d'un 60% el fa servir com a llengua única. I Premià de Mar es prepara pel rebombori. 3 dies de cultura popular.

0: Avui els oferim el detectiu d'Anthony Schaefer, coneguda en les versions cinematogràfiques com La huella i l'empremta. Serà interpretada per Artur Mas en el paper d'Andrew Wyke, l'escriptor fred i calculador,
1: i Lluís Posada en el paper de Milo Tyndall, l'atrevit actor que pretén desestabilitzar el matrimoni.
0: Control de so i editatge, Eli González.
1: Selecció musical i direcció, Artur Mas. El detectiu.
0: Una obra perversament entretinguda.

0: Hola, sóc l'Andrew Wyke, escriptor de cert renom, especialment pel que fa a novel·les del gènere negre. La vida em va prou bé, però hi ha una cosa que no acaba de funcionar. El matrimoni. Resulta que la meva dona s'entén amb un noiet bastants anys més jove que ella. I què volen que els digui? A mi això em fot. I no es tracta de gelosia, no. Sinó que senzillament em rebenta que algú fiqui les mans en allò que encara és meu. Penso divertir-me una estona. He citat aquí aquest modern Dom Joan. Vull conèixer de primera mà de quin pelatge està fet aquest perruquer. Perquè és perruquer, sí. I si puc, penso que sí que podré. Vull veure com passa una mala estona davant les meves escomeses. Penso portar-lo fins al límit de la seva resistència i després deixar-lo anar, demostrant qui és el més fort i que si deixo que la meva dona s'entengui amb ell és perquè en veritat la meva dona no m'interessa gens. Doncs ja fa temps que tinc una substituta molt més jove que ella. Bé, esperaré que arribi i amb la meva tàctica envolvent i premeditada li aniré posant en situacions difícils.
1: Sóc en Milo Tyndall. Segurament no hauria d'haver vingut. La cita de l'Andrew White que em deia «Estic impacient per conèixer-lo» no m'agrada gens. Però val a dir que estic decidit a obtenir que li doni el divorci a la seva dona, la Maggie, perquè nosaltres, ella i jo, puguem casar-nos després o fer el que ens vingui en gana. Sí, ja sé que el gran escriptor està ressentit i que no serà fàcil que baixi del burro, però ho intentaré. Sóc actor, que en l'actualitat està a l'atur, i faig varietat de feines per guanyar-me la vida. Ara mateix estic arribant a casa de l'Andrew White.

0: Mànim?
1: L'Andrew Wyke?
0: Sí, jo mateix.
1: Sóc en Milo Tyndall.
0: Ah, esclar, esclar. Tant de gust. Endavant. M'estava mirant una pel·lícula que han fet d'un llibre meu. Què? Li agrada la casa?
1: És magnífica.
0: Sap qui la va dissenyar? Qui es va ocupar de l'interiorisme?
1: Doncs sí, la seva dona.
0: Ah, ja ho sabia.
1: Ja ho sabia, sí.
0: Després li acabaré d'ensenyar. Què vol prendre? Jo bec vodka.
1: Per mi, un whisky.
0: Un whisky. Milo, Milo, quin nom més curiós. No és nascut aquí, doncs?
1: El meu pare és italià.
0: El nom l'hauria fet hongarès.
1: Ah, sí?
0: Aquí té el seu whisky. Salut.
1: Salut.
0: Escolti, vol dir que el seu pare no és hongarès?
1: Si ho és, fa molts anys que ho manté en secret.
0: Bé, i la seva mare?
1: Anglesa.
0: Ah, així és mestís, com si diguéssim. No vol seure?
1: Gràcies per accedir a veure.
0: Home, i ara?
1: No ho sabia, que escrivia guions per la tele.
0: No, només escrivia.

0: Crick, novel·les de misteri. Ja ho deu saber.
1: Em sona, sí.
0: Però a vegades les adapten per la televisió. Bé, altres persones. Sap què vol dir la paraula adaptar, m'imagino.
1: Adaptar.
0: Podria ser que no es digués igual en italià.
1: Jo sóc anglès.
0: Esclar. Miri, aquests són els meus llibres, totes les meves novel·les. Les deu haver llegit?
1: Doncs no.
0: I ara? Cap ni una? Ni acorralat?
1: No.
0: L'obelisc?
1: No.
0: Per atrapat?
1: No.
0: Peix mort?
1: No, tampoc.
0: Home, ho sap que és una rara avis?
1: Vol dir?
0: Jo ho crec. Tinc molts lectors, jo. I tinc traduccions. El francès, l'holandès, l'alemany...
1: Vostè el parla, oi, l'holandès?
0: Sí, com és que ho sap? Tinc un oncle holandès.
1: No té cap traducció italiana.
0: No, són ben estranys aquella gent. La cultura no s'ha fet per ells.
1: Sí, el salami el fan bo, però...
0: Què diu, ara?
1: No l'ha tastat mai? No sap el que es perd.
0: No em porta pas al damunt?
1: No, l'he deixat a casa.
0: Oh, llàstima.
1: Ens el menjarem per sopar, amb una ampolla de Valpolicella.
0: Ens?
1: Amb la Maggie.
0: Ah!
1: Hauríem d'anar per feina. Li pensa donar el divorci? I si és que no, per què? La Maggie en comença a estar tipa. I jo també. No hi tornarà mai amb vostè. Què en treu de negar-li?
0: Miri, 5 anys d'espera li faran profit. La faran madurar.
1: La pensa tenir esperant 5 anys?
0: Cada país té les seves lleis.
1: Tan ressentit està.
0: Bé, ja en parlarem en acabat, si de cas. Com es guanya la vida, vostè?
1: Sóc actor.
0: Què diu ara? Ves per on? La Magi no m'havia dit que era perruquer.
1: Devia parlar d'algú altre.
0: D'un altre amic, vol dir?
1: Com, d'un altre amic?
0: Oh, sí, té tendència a tenir-ne més d'un.
1: Ah, sí?
0: Oh, i tant.
1: Ara em té a mi prou.
0: Es deu trobar sola.
1: No gens.
0: La professió d'actor és més aviat precària, oi? Oh, perdoni, si no li he preguntat què fa ara.
1: Busco feina.
0: Sí que em sap greu.
1: Mentrestant, faig de xòfer, de tant en tant.
0: Ja el planyo.
1: Dóna per anar fent.
0: I quins papers sol fer, però?
1: D'assassí, sobretot. O de maníac sexual, coses així.
0: Un home tan encantador.
1: Què hi vol fer? I què me'n diu del divorci? Quina és la seva posició?
0: Que ja en parlarem. Va, segui, home, no faci compliments. Tinc entès que es folla la meva dona.
1: Correcte?
0: Ah, sí, esclar, sí. Així em dóna la raó.
1: Fins aquí, sí.
0: M'ho podria haver negat.
1: Per què ho he de negar?
0: Perquè és la meva dona.
1: Sí, ja, però se'n folla a mi.
0: Ah, ella també se'l folla a vostè. M'han vendat pel sac. Perdoni.
1: Doncs sí, és mutu.
0: O sigui, sí, van fent toms.
1: Ens ho fem l'un amb l'altre. De fet, és el costum.
0: Bueno, sí, ja. Queda entès.
1: Ens estimem.
0: Que s'estimen?
1: Això mateix.
0: Va. Omplim aquest got. Vinga, va. M'ha arribat el rumor que s'hi vol casar. No pot pas ser veritat.
1: Per què no?
0: Els nostres temps vol dir que encara cal aquest tràmit. No ho troba passat de moda, eh?
1: Vostè sí?
0: És un disbarat. Jo de vostè no m'hi casaria. Bueno, si pogués, perquè de fet no pot, perquè ja està casada amb mi, fins que me'n vulgui divorciar.
1: I què? Vol?
0: Si vull, què?
1: Donar-li el divorci. O de debò li farà gruar 5 anys. Diu que vol saber-ho.
0: Miri, li seré sincer. Tinc més pressa que ella. Però hi ha un parell de coses que no acabo de veure clares. Per exemple, és el primer italià que conec que es diu Tindal.
1: El meu pare es diu Tindolini.
0: Oi, quin cognom més bonic. Dringa com una campaneta. I per què no recupera el Tindolini? Li escau?
1: Vol dir?
0: Sí. Per tant, un cop divorciada i tornada a casar, la Magui serà la senyora Tindolini. Li agrada la perspectiva?
1: Uh-huh.
0: Escolta, i professionalment? Es fa dir Tindal o Tindolini?
1: Tindal.
0: No deu ser gaire famós, oi?
1: Ho seré. Molt famós.
0: Ah, sí?
1: D'aquí a no res.
0: Uf, sembla que m'amenaci.
1: Jo a vostè, eh?
0: Ah, no?
1: Seria hora que anéssim al gra d'una vegada.
0: Al gra, sí, sí, esclar, esclar. També té raó. Miri, li diré què en penso. El problema és que la meva dona té la mà foradada. Si no vigila, d'aquí a no res, l'haurà arruïnat. Només ha conegut el luxe. Jamaica, els Ritz, els Alps suïssos... I qui és vostè? Un actor a l'atur que es guanya la vida al volant. Tot plegat li ve gran. No hi té res a pelar. Ara potser li sembla que és pobre, però... Esperis haver viscut un any amb la reina de Saba. Se'l menjarà de viu en viu.
1: La Maggie m'estima.
0: Va, home, deixis estar, home, deixi estar. L'amor tan aviat ve com se'n va. No ens en podem refiar. El que ara sembla amor, al cap de no res és menyspreu.
1: Ho diu per experiència, esclar.
0: Doncs no, no necessàriament. És un fet constatable. Pensi que escric novel·les. Sóc molt observador. El problema que li deia és que quan la Magui vegi que no li pot donar tot el que vol, el deixarà i tornarà amb mi. I jo no vull que torni amb mi. Vaja, és que per res del món. N'estic d'ella fins aquí dalt. Bé, també és veritat que hi ha una altra persona. La propietària d'una sauna a Sweeton. Sí, som amants. Per tant, en el fons, ja m'està bé que vostès visquin juntets, sí. De fet, vull que estiguin juntets per sempre. Però si ara no em fa cas, tot plegat fotrà un pet com una gla. I tots plegats en pagarem les conseqüències. Ara bé, el problema té solució.
1: Quina és la solució?
0: Escolti la meva proposta. Fa uns quants anys li vaig regalar unes joies. Unes joies caríssimes, eh? Bé, de fet no les hi vaig regalar. Són meves, com a titular de l'assegurança. Però els hi deixava portar en ocasions especials. Valen 1 milió de lliures. Les tinc mig any al banc i mig a la caixa forta. Ara com ara, són a la caixa forta, aquí a la mansió. I la solució és... un robatori.
1: Un robatori?
0: Exacte.
1: No sé si l'entenc.
0: Sí, home, sí. Vull que em robi les joies.
1: Vol que li robi les joies?
0: Sí.
1: No l'entenc.
0: Sí, home, sí. Fixi-s'hi. Vostè roba les joies. Les treu del país. Se pot viure feliç per sempre amb la Magui. Jo me n'hauré desfet i també seré feliç. Mentre vostè... la manté amb la generositat a què està acostumada.
1: M'està oferint prendre part en una conxorxa repugnant per estafar la seva asseguradora, oi que és això?
0: Ah, doncs jo ho trobo un pla elegant.
1: Però vostè de què va? Per qui m'ha pres? Per un vulgar delinqüent o què?
0: És l'única solució possible.
1: Això era la solució?
0: Doncs sí.
1: És una trampa.
0: Una trampa?
1: Sí, una trampa. Em pren per burro?
0: Miri, m'ho estic rumiant.
1: No s'aguanta per enlloc.
0: Per què no?
1: Les joies valen 1 milió?
0: Sí.
1: Doncs cap perista no me'n pagaria ni la meitat.
0: Miri, he consultat un perista que vaig conèixer una vegada a Amsterdam. Diu que n'hi donarà 800.000 lliures en efectiu. Va, rumisso. 800.000 lliures en efectiu.
1: I per què tant?
0: Doncs perquè, a més de robar les joies, també robarà vostè la factura. De manera que ell podrà demostrar que n'és el propietari legal. I, per tant, les podrà vendre per preu real. Que ja m'entén. Va, rumisso. Però bé, no tinc pressa.
1: I vostè què en treu de tot això?
0: Miri, tot i aquesta aparent duplicitat, sóc una persona senzilla i íntegra. Tot el que li he dit és veritat, li juro. Em vull desfer de la meva dona, però vull que sigui per sempre més. Me la vull treure de sobre. Vostè la vol? Ja li regalo.
1: Em vol fer caure el llaç.
0: Quin llaç?
1: El llaç. El que vol és destruir-me. Em vol veure tancat. Em faria robar les joies i llavors em denunciaria.
0: I ara? Però no, home, no. Si jo el denuncies a vostè, vostè em denunciaria a mi i acabaríem tots dos a la presó. No, home, no, no. La meva actitud no té res d'immoral. La meva dona és una adúltera. Pot estar agraïda que no la faci lapidar. Ah, però miri, faci el que vulgui, eh? No vull insistir.
1: Però vol que me'l cregui.
0: Tant me fot a mi, si em creu o no, tant me fot. Jo li he fet una proposta. És pobre i té una mana amb gustos cars. Si la vol conservar, robi les joies.
1: I per què no se les roba vostè i després me les dona?
0: Oh, però no sigui animal, home. El robatori ha de ser de debò. Hi ha d'haver violació de domicili.
1: Doncs violi-se'l vostè.
0: Com vol que el violi el meu propi domicili? Si ja hi sóc, si hi visc...
1: A veure, a veure. Si accepto la seva proposta, vostè li donarà el divorci?
0: Els hi regalo 800.000 lliures. Per què li hauria de donar el divorci a més?
1: Perquè l'amagui vol papers i un percentatge.
0: Oh, l'avarícia.
1: O la justícia.
0: Va, deixis estar de justícia. Sap què em penso de la justícia? O més ben dit, sap per on me la passo amb la justícia? Escolti, escolti. 800.000 lliures en efectiu i lliures d'impostos. Vol més arguments que aquest?
1: Un moment. I els diners de l'assegurança?
0: Per mi, és clar. Oh, sí, bé. D'acord, va, té dret a saber la veritat. Em fan falta. Accions que baixen... despeses que es multipliquen... que m'entén? És un quid pro quo. Em fa un favor? Li faig un favor? Es queda la dona?
1: D'acord. Fem un tracte.
0: Bueno, a veure...
1: I jo entro. I robo les joies. I vostè, a canvi, es divorcia. És just. I és això o res? És l'únic tracte que accepto.
0: No sé...
1: Una encaixada i fet.
0: No sé. Va, d'acord. Amb aquesta encaixada, accepto el tracte.
1: Per on vol començar?
0: Bueno, primer ha d'entrar. Miri, la veu de qui està en la claraboia? Allà dalt. El primer vidre, començant per la dreta, és l'únic que no està connectat a l'alarma. Ah, més fàcil impossible.
1: És molt amunt.
0: Per això hi ha escales.
1: Em fan por les altures.
0: Ah, se'n sortirà, home, se'n sortirà. Ja veurà com sí.
1: M'enreda, oi?
0: Prou, vinga, home, comportis com un home. Un home d'acció. No cal que sigui perruquer tota la vida. Ara pot ser lliure, independent, ser feliç amb la dona que estima. Va, vinga, agafi aquesta escala i pugi fins a la claraboia. Què, em segueix?
1: Sí, sí. Prou, però estic nerviós i espantat.
0: Va, confiï en mi.
1: Impossible.
0: Va, confiï, no passarà res. Vostè segueixi les instruccions. Es tracta que sembli real. Hem de convèncer els de l'assegurador i la policia, que també s'hi ficarà.
1: La Magui no m'ho havia dit, que fos tan manipulador. M'ha dit que era mal amant, però això altre no m'ho havia comentat.
0: Li ha dit que no era un bon amant?
1: Així mateix.
0: Doncs l'ha enredat. Sóc un portent sexual.
1: Oh, ja li diré quan la vegi.
0: Escolti, miri, agafi també aquest martell, va, pugi per l'escala, i quan arribi a dalt a la claraboia, a l'últim vidre, trenqui'l. Va, vinga, enfilis, escala amunt. Va, escala amunt, amunt. Sí, sí, és aquest vidre. Va, trenqui'l. Impecable, impecable. Va, ja pot baixar.
1: Matem-ho d'una punyetera vegada.
0: Vinga, obri la caixa.
1: On és la caixa? Com s'obre?
0: Calma, calma, calma. Calma. No ho sap on és. L'ha de trobar. I per això l'ha de buscar. On pot ser? Va, comenci. Comenci pel dormitori. Té sang freda, té sang freda. Això està bé. Vinga, endavant. Ja regiri els armaris, vinga, regiri els calaixos. Sense miraments. Només li interessa la caixa. Sap que és aquí, en algun lloc. Recordi, recordi qui és. No tingui manies. La desesperació el domina.
2: Les caixes s'amaguen darrere els quadres, eh que sí?
0: Però escolti, què fa?
2: Sóc un home desesperat. No hem quedat així?
0: El que és un bàrbar.
2: On collons deté la caixa?
0: Li falta mirar la calaixera.
2: No s'obre!
0: Sense miraments, vinga. I en aquest punt, en aquest mateix punt, és quan el sento.
2: Ni un segon abans.
0: Exacte. Sóc a l'estudi, dormint. Aquests dies dormo a l'estudi. Em costa agafar el son si no tinc la Magui al costat. Sento soroll, m'arribo fins al dormitori i el trobo.
2: I llavors?
0: Llavors l'ataco, així. Llavors vostè treu el ganivet.
2: No en tinc de ganivet.
0: Jo sí, jo sí, i m'amenaça.
2: Al revés, més aviat.
0: Perquè jo faig de vostè, home. No sigui tan crèdul. Vol que li digui on és la caixa? I la combinació? També. Per això m'amenaça, m'amenaça amb el ganivet.
2: Tranquil, eh?
0: No sap com reaccionaré. Puc ser un assassí despietat. I se'm nota la cara que sóc molt perillós. Però alto, tu, vostè és molt tossut.
2: Qui és qui? Em perdo.
0: Vostè és jo, jo sóc vostè. Està al cas?
2: Sí, sí, sí.
0: Seguim. Aquestes joies valen un dineral. No me les vol donar fins que veu que trec la pistola. Sí, sí, encara sóc vostè, per cert, eh? Llavors, perquè vegi que la cosa va de debò... Diane! Llavors es rendeix. Està ben mort de por. I em diu on és la caixa.
2: No.
0: Sí, sí, és allà al darrere. Oh, màgia! I tanta por té que me'n diu la combinació. 19, 11, 94. Vinga, va, provi-ho.
2: Però, un moment. Ara ja faig de mi, jo, o vostè, o sigui...
0: No, vostè és vostè. Vostè és vostè.
2: I vostè?
0: Home, doncs jo sóc jo.
2: Vol dir? Se fa de mi?
0: No, vostè fa de vostè. I jo faig de mi. Vinga, va, obri la caixa.
2: 19, 11, 94.
0: El dia que ens vam casar, el dia 19 de novembre del 94.
2: Ja està. Uau! Ostres!
0: Què? Què li semblen?
2: Són precioses.
0: Ah, doncs vinga, agafi-les, fiqui-se'ls a la butxaca.
2: 800.000 lliures, eh?
0: Això he dit, sí, sí.
2: Ja està. Molt bé, reconec que ha complert. Però m'ha de donar l'adreça del parista.
0: Quin parista?
2: El parista d'Amsterdam.
0: Ah, el d'Amsterdam, sí.
2: Home, potser que desi la pistola, no?
0: Per què?
2: Perquè fa estona que m'apunta i, francament, no em fa gràcia.
0: Per què no?
2: I ara, a què juguem?
0: El joc acaba de començar. I aquesta vegada va de veritat.
2: Encara no sé a què juguem.
0: Això que veu. Vostè hi juga desarmat, jo amb pistola. Del joc de les joies ja me n'he cansat.
2: Ah, sí?
0: Sí. Era divertit, però...
2: Jo no em diverteixo.
0: No, però com ho penso?
2: No entenc què passa.
0: Au, vinga, va. Faci servir una mica el cap. De veritat s'ho ha cregut que li regalaria la meva esposa... I les joies? Doncs mal fet.
2: M'ha aixecat la camisa.
0: Ai, no sap prou.
2: Esperi's. Sisplau. Abans no faci un disbarat. Vull que sàpiga una cosa.
0: Quina?
2: La Magui el respecta.
0: Ah, sí?
2: Diu que és un home com no se'n troben. Una bona persona i un autèntic cavaller.
0: Ah, doncs té raó, eh? Sóc bona persona.
2: M'ho crec.
0: Té tota la raó. Sóc... Molt bona persona.
2: M'ho crec. Vaja, em consta. Per això la Magui insisteix tant. Diu que n'admira el cervell.
0: Admira el meu cervell?
2: Sí, el seu cervell l'excita.
0: Sexualment?
2: Oi tant! No sap fins a quin punt l'excita.
0: I el meu cos què?
2: Què de què?
0: Què em diu la Magui del meu cos?
2: Ara mateix no em sona haver-n'hi sentit parlar.
0: Fill de puta.
2: I ara per què hi ha de ficar la meva mare en això?
0: Haver-hi pensat vostè abans de ficar-la. Però tranquil, eh? Que no parlava de la seva mare. Només l'insultava, sí, en general.
2: Ah, gràcies.
0: Però... Però més que això, sap què és?
2: Què?
0: Aigua passada.
2: Ah, sí?
0: Sí, ja hi tinc pensat el que els hi diré a la policia. Me l'he trobat dins de casa, m'ha amenaçat, no. Ha obert la caixa, ha agafat les joies i se les ha guardat a la butxaca. No. Mentre les contemplava, jo he aconseguit prendre-li la pistola. Hem lluitat i l'arma s'ha disparat. Quan me n'he volgut adonar, era mort.
2: De debò em vol matar?
0: Vostè què diria?
2: Per què?
0: Ho tenia tot planejat, absolutament tot. Sempre havia volgut tenir un tet a tet amb un perruquer. Sobretot si aquest perruquer s'ho està fent amb la meva muller.
2: Jo no en sé res de perruqueria.
0: La meva dona és meva. Em pertany només a mi, que sóc el seu home. Sap què ha fet avui?
2: No, no, no.
0: Doncs miri, ara li dic. S'ha enviat vostè mateix una invitació pel seu funeral.
2: No dispari. No em mati, sisplau. Sisplau, no dispari. Deixi'm agafar el cotxe i me n'aniré. Mai més em tornarà a veure. Està sonat. No està sonat. Però es pensa que no és. Jo no la vull, la seva dona. La Magui em rebenta. No té cap raó cap per estar gelós. Abans m'ho faria amb una cabra, amb un gos. De debò, li juro per Déu. Vostè hi creu en Déu?

0: Mànim?
1: L'Andrew Wake?
0: Sí.
1: Sóc l'inspector Black, d'Scotland Yard. Podria parlar amb vostè.
0: Amb mi?
1: Amb vostè.
0: Bé, sobre què?
1: Es pot passar?
0: Ah, sí, sí, és clar. Vol prendre res?
1: Cervesa, si en té.
0: Cervesa.
1: Vostè escriu, no? Lladres i serenos.
0: Sí, això mateix.
1: N'hi he llegit un parell. Sí, i toca bastant.
0: Li agraeixo el compliment.
1: Com és qui entén tant?
0: En què?
1: En gentussa, en cafres i criminals.
0: Ah, és pura invenció. Tot mentida.
1: No ho sembla.
0: Home, d'això es tracta. Salut.
1: Salut. I falta un vidre en aquesta claraboia.
0: Ah, sí, sí, és que l'altre dia vam tenir tempesta, amb unes ràfegues de vent que feia por. Es veu que el vent va arrencar una branca, la va arrossegar i la va deixar caure precisament aquí. Bé, Déu sap per què.
1: Li té botada, o què?
0: Qui?
1: Déu.
0: Bé, no m'estranyaria, és el primer sàdic de la història. Vol saber què li passa a Déu?
1: Què?
0: Doncs que no té pare, que no té ningú davant seu, no té arrels. Tant li fot aquí com allà, pobre home. Em fa llàstima.
1: És molt interessant, tot això que explica. Molt.
0: Escolti, no ha portat cap cas cèlebre, vostè?
1: No, pobre de mi. Amb els meus en tinc prou.
0: Llavors no pot ser que n'hagi vist la foto al diari?
1: Li interessa la meva opinió sobre els diaris?
0: Ah, bo, sí, digui.
1: Crec que només serveixen per aixugar-se el cul i embolicar el peix.
0: Vaja, vaja.
1: Tal qual li dic.
0: De totes maneres, això que diu és contradictori.
1: Ah, sí?
0: Així quedem que no és famós.
1: No, no, no. I ara, sóc un pobre pencaire. Només agafo assassins, maníacs sexuals, coses així.
0: I es pot saber què em fa quan els agafa?
1: Res. Els arrenco una soca dels ous.
0: Ja, ja. Bé, vostè dirà, doncs, si el puc ajudar en res.
1: Jo crec que sí que podrà. Jo crec que sí.
0: Bé, com?
1: Busco un desaparegut.
0: Un desaparegut?
1: Un tal Tindall. Milo Tindall.
0: Perdoni, però em sembla que no l'he entès bé. Quin nom ha dit?
1: Tindall.
0: Tindall, Tindall. Tindall, no, no, no. Què li ha passat?
1: El coneix?
0: Coneix-lo? No, no, no. I ara?
1: No l'ha ni vist.
0: No, no, mai, mai. Ni n'he sentit parlar.
1: És estrany.
0: Per què?
1: Resulta que havia agafat una habitació a sobre el pub. Li va comentar al propietari que vostès s'havien de veure. Han passat 3 dies i no n'ha sabut res més. La seva bossa encara és a l'habitació, tal qual.
0: I em venia a veure a mi?
1: Això mateix.
0: I li va comentar el propietari... Però per què n'hi havia de dir res al propietari?
1: Home, vostè és un novel·lista famós. Aquí tothom el coneix. I doncs, m'ajudarà o què?
0: Miri, ni m'ha vingut a veure ningú, ni tinc ni idea de qui és aquest home, ni conec ningú que es digui Tindall.
1: El coneix, eh? De mi no se'n fot.
0: Escolti, què vol dir?
1: Vull dir que té molta cintura. S'hauria d'haver dedicat al ballet. Me l'imagino fent saltirons. S'ha posat mai malles?
0: No, senyor.
1: Li estaria bé. Està bé, la casa.
0: Sí, gràcies.
1: L'ha dissenyat vostè?
0: Va, escolti, que és del segle XVIII.
1: No, home, no. Vull dir això, per dins.
0: No, la meva esposa.
1: Ah, la dona, és clar. Que hi és, ara?
0: No.
1: Ha baixat a ciutat?
0: No, no, però no hi és.
1: Es dedica a l'interiorisme?
0: Més o menys.
1: Està bé, això de tenir gust. Algú que va passar per aquí fa 3 dies diu que va sentir trets.
0: Per qui, diu? Bé, com pot ser? És una propietat privada.
1: Ah, diu que tenia pressa. Jo crec que és un furtiu, però és igual. Va sentir trets.
0: Trets? Però de quina manera?
1: De pistola.
0: Ah, impossible.
1: Ah, sí?
0: Li devien fer les orelles. Qui és aquest algú? Li consta que existeix?
1: Oh, i tant que existeix. Ja ho crec. M'hauria de contestar una altra pregunta, encara.
0: Bé, pregunti.
1: Suposo que ho sap, que la seva dona està vivint amb un altre home.
0: Vostè no n'ha de fer res. De la meva vida privada no n'ha de fer res.
1: Sap com es diu aquest tio?
0: Cal que contesti tantes preguntes?
1: No, no hi està obligat, però li convé contestar-les.
0: Doncs no, no, no sé com es diu. No ho he preguntat.
1: Això vol dir que n'està al corrent que la seva dona viu a Londres amb un altre home.
0: Sí, sí, sí. I què, si ho sé?
1: Si vol, jo li puc dir com es diu. Tindall. Milo Tindall.
0: Mira, ves per on?
1: Sí, oi? Com el desaparegut. Com el que va dir que s'havien de veure. Hem trobat aquesta nota a l'habitació, allà al pub. Estic impacient per conèixer-lo. L'espero divendres a les 18:30. Wyke. És la seva lletra.
0: Sí.
1: Recorda haver-la escrit, aquesta nota?
0: Com vol que no ho recordi?
1: Oh, ha recuperat la memòria. Deia que no el coneixia, que no l'havia vist mai.
0: Era mentida.
1: Mentint a la policia. Així no arribarà enlloc. Sap que com més va, menys l'entenc. Vostè, que és llest, com se li ha acudit ficar-se en aquest merder?
0: En quin?
1: En Tindall. El va venir a veure fa 3 dies.
0: Miri, jo el coneixia per Tindallini.
1: Oh, veig-ho aquí.
0: El seu pare és italià.
1: Què em diu ara?
0: I l'hereu d'una llarga nissaga de perruquers.
1: Oh, i el seu fill també és perruquer, ell?
0: El tinc entès que sí.
1: I va venir de Londres per tallar-li els cabells?
0: No, no, no, home, Déu me'n guard.
1: I què feien, tots dos juntets, perquè sentissin trets?
0: Res, jugàvem.
1: Oh, jugaven.
0: Sí, jugàvem amb una pistola i un ganivet.
1: A vida o mort?
0: Per passar l'estona i prou.
1: L'estona? No el fot! O sigui que eren aquí. I li va dir, i si juguem? Es van sentir 3 trets d'una arma de foc. I adéu, perruquer. On és en Tindall?
0: Home, amb la meva dona al llit, suposo.
1: Al pis de Londres no hi és.
0: Ah, no? Com ho sap?
1: Perquè hi he passat i allà no hi era. Ella està amoïnada. Sabia que en Tindall el venia a veure. De fet, era ella la que insistia que parlessin tots dos i no em digui que no ho sabia. Ella sospita que l'ha mort. Diu que vostè és un desequilibrat, que és capaç de qualsevol cosa.
0: Qui, jo? Ah, calúmnies.
1: Ara que no ens sent ningú més, el va matar.
0: Miri, li diré què vaig fer exactament. El vaig enganyar amb una bala de fogueig que el va fer cagar-se les calces. Ah. El seu testimoni, o el seu espia, sí, té raó. Vaig disparar 3 bales, 2 de debò a l'aire i la tercera a ell de fogueig. Però estava tan espantat que es va desmaiar. Quan es va despertar, li vaig donar un whisky, li vaig fer pam-pam al culet i el vaig deixar anar amb la cua, diguem-ho així, entre les cames. No l'he tornat a veure.
1: Primer li dispara i després li toca el culet.
0: Home, que era una metàfora.
1: Li va fer pam-pam, metafòricament parlant, el culet.
0: Sí, això.
1: I com ho va encaixar?
0: El què?
1: La metàfora.
0: Home, miri, força bé. Recordo que em va dir joc, set i partit per vostè.
1: Oh, així el senyor Tindall tenia sentit de l'humor i estaria d'acord.
0: Jo ho crec. Se'n va anar amb el somriure als llavis, sí, com aquell qui diu.
1: A veure, diguem, on volia arribar amb aquest joc?
0: El volia humiliar. No sap la satisfacció que dona veure com les pròpies banyes es van convertint en pols. De fet, el noi em va caure bé. Vaig trobar que era atractiu. Vaig pensar que amb el temps, doncs, seríem amics. El camí més curt fins al cor d'un home és, i dubto que li descobreixi res, la humiliació. Un vincle indestructible. Mm.
1: I diu que el va trobar atractiu.
0: Home, sí, quan me'l mirava amb uns altres ulls, amb els de la meva dona. Volia entendre per què s'hi ha sentit atreta.
1: I ja ho entén?
0: Sí, crec que sí. Com li diria? És molt entranyable. Mm. A qualsevol dona li agradaria.
1: I a qualsevol home li agradaria a ella.
0: Ah, sí? Vol dir?
1: Començant per un servidor.
0: Ah, la troba maca?
1: Ja ho crec. I més que guapa, disposada. Pensi que amb els anys la intuïció del detectiu s'afina. Vol saber què vaig detectar a la seva dona?
0: L'escolto.
1: Que està enamorada del seu propi físic. El seu cos la torna boja de desig.
0: I tot això va detectar només en 5 minuts?
1: Més aviat, 35. Bé, posem 3 quarts d'hora. O fins i tot 55, per no dir una hora llarga.
0: Això tot fent un te.
1: Etcètera. Sí, sí. Ha de fotre bastant saber que n'hi ha un altre que se't beneficia a la parenta cada cop que li rota.
0: No? Beneficiar-se? Escolti, què vol dir això?
1: No, no li sona.
0: No, no la conec, aquesta expressió.
1: Vol dir follar-se-la.
0: Ah, en el sentit de tenir tracte carnal, suposo.
1: Sí. N'hi ha que foten un polvo, n'hi ha que foten un clau, n'hi ha que collen la poma.
0: Ah, veig, sí, sí, sí, veig que vostè té un vocabulari excepcionalment ric, sí. On diria que l'ha adquirit? A l'escola?
1: Sí, a la dels cops, l'escola de la vida.
0: O sigui que ho ha tingut difícil.
1: Ara ho ha dit, ho he tingut difícil, però continuo sent optimista. Ja no seria policia, sinó ja hauria parat boig. Vol saber què és el que m'anima a continuar? La cacera, sempre emocionant, i de cop, la inspiració divina. Per exemple, quan vaig parlar amb la seva esposa, que és molt atractiva, per cert, que amb aquelles cames, ara les encreuava, ara les desencreuava, i tot d'una el va definir com un assassí en potència. Allò ja em va fer pujar la mosca al nas.
0: On diu?
1: Al nas! La mosca! Al nas! Me'l miro i no paro de donar-hi voltes. Què n'ha fet del cos? On és el cos? Au, va, digui-m'ho. On és el cos? Què n'ha fet del cos?
2: No, no, no sé de què em parla.
1: Prou! Fugir d'estudi! Prou evasives! Ja n'estic cansat! On és el cos? Ja l'ha tret de casa.
2: No sé de què em parla.
1: Què és això? Tot de forats a la paret? Són forats de bala. De bala de debò.
2: Ja li he dit. Vaig disparar dues de debò per convèncer-lo i una de fogueig per espantar-lo. Però escolti, era un joc, ja li he explicat. Però jugat seriosament, però no hi ha cap joc que sigui divertit si no jugues seriosament.
1: Diu que la tercera era de fogueig.
2: Sí, correcte.
1: I de qui és la sang?
2: Què?
1: La sang.
2: Però quina sang?
1: Aquesta sang seca. Què dic seca? I això encara està fresca.
2: Que no pot ser sang.
1: És sang. La qüestió és, de qui és?
2: Li dic que no pot ser. Era de fogueig, era un joc. Era...
1: No, senyor, no. Les bales són de debò i la sang també.
2: No, això vol carregar el mort, eh?
1: A veure, què hi ha? Aquí, a l'armari. Vaja. Què és això? Pantalons, camisa i americana. Llançats de qualsevol manera. El veig molt descuidat amb el vestuari, si és que és seu. No, esclar... No és pas seva, aquesta roba. Aquesta roba és d'en Tindall. Abans va dir que havia marxat pel seu propi peu.
2: Sí, exacte.
1: L'has mullat?
2: No tinc ni idea d'on surt tot això.
1: O sigui que me'l va deixar a pèl abans de disparar-li. Per què? Per humiliar-lo una miqueta més? No, no. Ja ho sé com va anar. Va començar com un joc, però se li va escapar de les mans. La tercera bala era de veritat. En Tindall és mort. On coi és aquest cadàver?
2: No, no, no, no el vaig matar. És viu.
1: I una merda. De mi no se'n fot, ja li he dit. De mi no se'n fot ningú. Au, vinga, cap a comissaria.
2: No, no, és que no entenc res.
1: No? Vol una pista? Vol saber què és ara? No és res.
2: Déu del cel.
1: Li repeteixo, no és res. Donis per vençut! Acabarem abans!
2: Això no té cap ni peus!
1: Tant li costa d'entendre! Està de merda! Fins al coi!
2: No, no! Jo...
1: Quiet! Fet un flam! Qui és Aigua Passada?
2: Valga'm Déu, senyor!
1: Valga'm vostè! Déu. Vostè és Aigua Passada! Ara sí que l'he fet veure, galet! Vostè, que es pensava que era tan perspicaç, que no em reconeix, eh? I si em trec les ulleres? I la perruca? I el bigoti?
2: És vostè.
1: En cos i ànima!
2: Milo! Malparit! Malparit de merda!
1: I ara? Si només és un joc. Un joc i prou.
2: Desgraciat!
1: No l'ha trobat divertit?
2: És un desgraciat. Fora.
1: Sí, ja ho sé.
2: Però... També és un geni.
1: Sí, també ho sé, això.
2: Però, escolti, d'on ha sortit tot plegat? La roba de l'armari, la sang...
3: La sang és de porc, del fetge.
2: Però quan ho ha deixat a l'armari? Com s'ho ha fet?
3: He entrat de nit, per la claraboia. Ho sap vostè, que ronca?
2: Escolti, ho sap la Maki, que és aquí? Ha estat cosa de vostè, la disfressa, o de tots dos?
3: Ella no en sap res. Tot plegat ha sortit del meu magí. Això és entre nosaltres, senyor Wake! Entre vostè i jo. Se'n recorda? Soc mig italià. Duc la venjança a la sang. I li recordo que si es descuida, em mata de por a propòsit. Va disparar dues bales de debò. Després va apuntar cap a mi i va prémer el gallet. No m'agraden les pistoles. Fan pupa.
2: D'acord. Com queda el marcador, doncs? S'ha pogut venjar. A veure, què li semblaria? Empatats a un?
3: No, el primer set per vostè. No té res a veure un assassinat amb un simple interrogatori. Jo podria ser mort.
2: Que s'ho ha cregut, que el volia matar? Va, home, va. Era una bala de fogueig. S'ha desmaiat.
3: Crec que el segon set vaig per davant, per tres jocs.
2: Si l'hagués mort, ara hauria d'enterrar el cadàver al jardí o allà on fos. Ai, ja en són ganes.
3: Però el primer set l'ha guanyat en blanc. Per l'empat encara falta molt.
2: D'això, el que li volia dir, he parlat amb la Magui. Sí, li he explicat el nostre joc. Li he fet gràcia, sí.
3: Ah, sí? El què?
2: Que s'espantés d'aquella manera, que es pixés a sobre, sí. I sobretot, que es desmaiés. Sí, no s'ho creia, no? Va dir, però va perdre el món de vista, eh? I jo, oh, i tant! Encara com no es va cagar a les calces. No li va faltar gaire, no? I calli, que ella ha rigut tant que em pensava que es trencava. Ah, Milo, per cert, hem quedat que tornaria amb mi.
3: Ah, sí?
2: Sí. I sap què m'ha dit de vostè?
3: A veure.
2: Com s'ho ha fet anar? Aquesta... Ah, sí, aquesta mel no s'ha fet per la boca d'aquell ase.
3: Li ha dit un refrany?
2: Això, sí.
3: Escolti, li vull ensenyar una cosa. Segui i posi's còmode.
2: Què fa? Què vol? Per què?
3: És de nit. Vostè és a la seva butaca, llegint. Agafi un llibre.
2: Però què treu cap, això?
3: Agafi un llibre. És de nit. Llegint, se li ha fet tard. Sent un soroll. Aixeca el cap i em veu a mi. Vaig armat. L'estic apuntant. Se sent acorralat, atrapat. Mira la pistola. La por no el deixa moure. On són les joies? On és la caixa?
2: Quines joies?
3: Les joies! On és la caixa?
2: Però si ja ho sap, on és?
3: No, no ho sé.
2: Que sí!
3: No em porti la contra, no estic d'humor. Què es pensa? Que és de 13, la pistola?
2: Però què
3: on fa? És la caixa?
2: La caixa és darrere l'aquari.
3: Per on s'obre?
2: Per la davant. Hi ha un botó aquí, veu? Es pot fer baixar a l'aquari.
3: Premi'l.
2: Sí. Però ara no vol baixar. Es deu haver espatllat. Però què fa? S'ha begut l'enteniment. És boig.
3: Obri-la.
2: La combinació és nova. La vaig canviar ahir.
3: Quina és, ara?
2: A veure... És que no me'n recordo.
3: Mentida.
2: Que no, és veritat. No me'n recordo.
3: Mentida!
2: Però, escolti, què farà ara? Què busca?
3: He entrat en aquesta casa perquè sabia que hi havia joies a la caixa. Tinc contactes a dins. Vinga, faci memòria i obri la caixa.
2: Esperi. Deixi'm pensar. A veure... No. A veure, sí, potser, ara... Sí. Ja està, sí. Tingui les joies, tingui.
3: De què anirà la pròxima novel·la?
2: La pròxima novel·la?
3: Sí, segueixo molt al món literari.
2: Escolti, em puc servir una copa?
3: Sí, home, és l'amo de la casa. M'agrada saber coses dels propietaris de les cases que robo. Igual que m'agrada saber coses dels marits de les dones que em follo.
2: Ves per on. Salut.
3: I doncs, de què va la novel·la?
2: Explica la història d'un assassí patològic.
0: L'home somrient.
3: Fa una mala fi?
0: Mor en ple acte sexual, com passa tot sovint.
3: Com passa tot sovint, eh? Veig que he investigat el tema a fons.
0: Quin tema?
3: La mort en ple orgasme.
0: Ah, sí, sí, sí, sí. No ho trobes romàntic, morir en braços de la persona estimada? I pot, no sé, hi pot haver res de més sublim al món?
3: A mi no se m'acut.
0: No, clar.
3: Vol que li expliqui què vull que faci amb les seves joies? Posi-se-les.

0: Li agraden, eh? Li agraden els jocs?
1: Depèn. Tots no.
0: I li agrada dur les regnes del joc.
1: Oh, i tant que sí. Ja ho crec.
0: M'agraden els homes, els que els hi agrada dur les regnes.
1: Hola. Digues. Què? Ah, sí? Segur? Esclar, esclar. Estàs segura? Ja. D'acord. Sí, sí, sí, sí, d'acord, no passa res. D'acord. Ara mateix li dic.
0: Què vol, ara?
1: Diu que l'estima.
0: Oh, ves per on. I què més li ha dit?
1: Que se'n torna amb vostè.
0: Ara vol tornar amb mi?
1: Això m'ha dit per telèfon.
0: Doncs miri, ja no la vull.
1: Doncs és seva. I com hi ha món que se la pot confitar. S'estima més la pasta que a mi. En poques paraules.
0: Que és que no vull que torni.
1: Me'n vaig. Digui-li a la Magui que ja li trucaré. Per fer una copeta. Així la poso al dia. Adéu.
0: Esperis.
1: Andrew.
0: Esperis.
1: Què?
0: Adéu, Milo.

0: Acaben d'escoltar El detectiu, d'Anthony Schaefer.
1: Ha estat interpretada per Artur Mas com a Andrew Wyke i Lluís Posada com a Milo Tyndall. Control de so i editatge, Eli González.
0: Selecció musical i direcció, Artur Mas.
1: El detectiu.
0: Una nova sessió de teatre a la ràdio.

0: Oh, ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
8: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
10: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
9: Vols dir que val la pena?
10: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
11: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de Nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz, i que al blog hi trobareu l'enllaç. I avui faré un programa dedicat a les big bands de casa nostra. Primer, amb un single que ha compartit el nostre amic pianista, compositor i director de la Big Lem Band, en Víctor Uller, i el seu disc i tema Mano de Santa. Seguiré amb l'estimada editorial de casa nostra, Underpool, i dos dels seus projectes més nous, amb la Natsuko Sugao Big Band, Impermanencia de los Asuntos, i amb el Toni Baquer i la Voodoo Children Orchestra, Kindness Disarms, i avui amb un microconte de Carme de la Fuente. I és clar que començaré amb el single Mano de Santa, envoltat de misticisme i ambient religiós, de calvaris i de més, que ara el va fer durant la Setmana Santa. I hi ha temes del disc on he volgut inspirar-me en alguna peça de Carla Bley, i en aquest cas m'he inspirat, a més de l'univers creatiu de Bley en general, en el seu disc amb Charlie Hayden, The Ballad of the Fallen, concretament amb l'obra mestra Silence, composició de Hayden, que va creixent i acumulant capes, afegint veus a cada repetició de la melodia. Vaig començar amb aquesta idea i vaig acabar escrivint una marxa de processó que encaixa perfectament amb l'homenatge, a moda de marxa fúnebre, de cançó de comiat, perquè Carla Bley ens va deixar. I parla que la portada l'ha fet una gran artista, l'Helena Alairac, que és un vitrall preciós amb una delicadesa exquisida i un detall d'allò més fi, diu ell. Doncs escoltarem aquest primer tema i single, avançada del projecte i disc definitiu que esperem amb candeletes. Mano de Santa, de Víctor Uller.

0: Doncs déu-n'hi-do, quina intensitat de composició, sobretot ja més entrada al tema i encara més al final. Uns inicis molt delicats, amb el saxo tenor de Cristina i clarinet de Víctor i posterior entrada de les notes profundes del contrabaix de Carla i ja amb els redobles a la caixa de l'Antonio, en plena marxa fúnebre i melodia enlairada una octava per fer-la més aèria, més etèria. I la música s'enlaira més en la improvisació de Cristina de Miguel amb el seu càlid so del seu saxo tenor i per sota acords i notes al piano del mateix Víctor. I quin canvi de to quan ha aparegut la trompeta de Lluís, on tot s'enlaira una mica més. I un altre canvi de to entrant ja tota la Big Lem Band, arribant a unes cotes emocionals força intenses. Quins moments finals més intensos, on sembla que el cor s'encongeixi. I ves que la melodia final ha tingut uns canvis magnífics, i sobretot el darrer, on realment és impressionant per com d'insistent i repetitiu és, i ja acabant amb el redoble i toc de campana. Vaja, un brutal tema de Víctor Oller, primer amb una big band, la que ell dirigeix a l'Escola de Música del Raval. Bravo, Víctor, bravo, Cristina, Carla, Lluís, Antonio i a totes i tots els músics de la Big Lem Band. I al blog hi trobarà enllaços a diverses discogràfiques, Fresh Sound, Quadrant, etc. I després d'aquesta música sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Algú intenta retenir una frase acabada de sentir. La repeteix mentalment, la fixa, o això creu. Però en tornar-hi, ja no és la mateixa. Una nota s'ha desplaçat, un accent ha canviat, el record l'ha modificada. No és que s'hagi perdut, és que ha continuat vivint. Algú altre busca una forma estable, una estructura on descansar. Però la música, amb una delicadesa obstinada, li desfà el refugi. El que sembla fix es mou. El que semblava definit s'obre. I llavors apareix la intuïció. Potser res no està fet per quedar-se intacte. La impermanència no és absència, no és buit. És una continuïtat invisible, un fil que no es trenca, sinó que es transforma a cada instant. Com escoltar i recordar alhora, sabent que cada escolta ja és una variació. Potser viure és això, no retenir la forma, sinó aprendre a reconèixer el moviment.
0: Gràcies, Carme, per endolcir-nos sempre amb la teva musical i poètica expressivitat. I segueixo amb el disc Impermanencia de los Asuntos de Natsuko Sugao Big Band, publicat per Underpool. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí hi ha molts músics, i són Gorka Benítez, flauta, Jordi Santana, clarinet, Marcelí Bayer, saxo alt, en quatre temes, Edu Pons, saxo alt i clarinet, en tres temes, Lucas Martínez, saxo tenor, Andreu Domènech, saxo baríton, Pep Garau, Òscar Latorre, Álvaro Monfort, Paco Fernández, trompeta, Daniel Noguero, Víctor Colomer, Aram Montagut, trombó, Darío García, trombó baix, Toni Sagi, piano, Jaume Llombard, guitarra, Massa Kamaguchi, contrabaix, Andreu Pitarc, bateria, Natsuko Sugao, composició i direcció. Al blog hi trobareu un enllaç a la pàgina web del disc. I la trompetista i compositora Natsuko Sugao edita un nou disc d'estudi titulat Impermanencia de los Asuntos, al capdavant de la seva Big Band, una suite innovadora on conflueixen la profunditat de la tradició musical japonesa, la riquesa harmònica de la música clàssica i la llibertat expressiva del jazz contemporani. En els sis moviments que formen part d'aquest disc, Sugao explora amb la seva música diferents textures, estructures i colors tímbrics, construint un diàleg musical entre els diversos elements que integren la Big Band. En aquest projecte, Natsuko Sugao ha comptat amb músics destacats de l'escena jazzística actual, vells coneguts amb qui ha teixit una complicitat artística sòlida al llarg dels anys. Gràcies a aquesta connexió profunda, la música d'Impermanencia de los Asuntos pren vida amb intensitat, consolidant la Natsuko Sugao Big Band com una de les propostes més destacades del panorama jazzístic actual. Doncs ja els començarem escoltant en el segon moviment, anomenat Invasión Invisible, de Natsuko Sugao.

I sí que aquest tema l'ha començat la flauta de Gorka Benítez, acabant d'una manera també amb el bateria, però començant molt delicadament, primer sol i ja després amb més companys vents. I sí que el motiu melòdic a saxo tenor, el de Lucas Martínez, ha anat ampliant el context del tema i encara més amb la resta de companys de vents. I què vol, canvi de ritme amb els copets al canto de la caixa de la bateria de l'Andreu Pitarch i les notes rítmiques de massa al contrabaix. I com han desenvolupat la melodia del tema Tots els vents a moda de soli, que és un passatge musical on els vents fan un solo escrit, una meravella melòdica i rítmica. I per sota, els acords del Jaume Llombart a la guitarra i més gent involucrada. I ja la inversemblant improvisació de Jaume a la guitarra i per sota un background dels vents donant-li el suport. I esclar que massa al contrabaix i Andreu a la bateria han estat fotent-li. Jaume ens ha enlluernat amb la seva delicadesa solista i creativa, ell que en sap tant d'això, de caronar-nos amb les seves melodies creades, una estona posterior amb un altre soli dels vents, i quin break més maco a base de piano i guitarra, a moda de puntillisme i sons dels vents diversos. I quin altre moment més interessant, amb molt motiu, a base de contrabaix i piano i copets a la bateria, i ara amb el solo curtet a la trompeta de l'Òscar Latorre. Més solo al saxo tenor de Lucas, mescles de solistes a moda de solo col·lectiu i sempre el motiu rítmic per sota. Brutals aquests moments amb crescendo de sonoritats i emocions que ens han portat de cap al final, tot i rebaixant-ne una mica les expectatives i tornant més o menys a la calma d'aquest brutal tema ideal per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Discordian Records, Montjunt, etc, etc. Enllaços que trobareu al blog. I ja els acabarem d'escoltar en el darrer epílogo i descarga de Sugao.

i he volgut acabar de posar-los amb el darrer moviment i epíleg del projecte. I de quina brutal manera l'han acabat per intensitats sonores i fent-ho de cop. Els inicis han estat delicats, amb les notes soltes del piano de Toni i ja motiu melòdic a càrrec dels trombons i amb un fons marcat pels de la base rítmica. Posteriors motius dels altres vents, de nou Toni marcant les notes i ja moments més intensos amb els vents per un cantó i els altres per un altre. I ja la inversemblant melodia creada per Gorka amb la flauta, seguir la de Jordi Santanac al clarinet, seguir la trompeta de la Torre i així anant fent solos tots tres i per sota una rítmica en plan latin que els hi va la mare de bé. I després tots tres junts i més que s'hi han afegit i més consistència dels de la base rítmica i com va creixent tot de mica en mica arribant a cotes altes d'emoció. I ja al final, tots plegats, recuperar el motiu principal arribant al brutal final del tema, el qual han acabat de cop. Brutal tema per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats, nois, i concretament felicitats, Natsuko, per aquest el teu primer projecte a Big Band, aconseguit després de fer un màster de composició per a Big Bands a l'ESMUC. Bravo! I ja acabarem el programa d'avui amb la darrera Big Band dirigida per Toni Baquer, la Voodoo Children Orchestra, i el seu projecte Kindness Disarms, publicat per Underpool, dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim molta gent també, però vaja, comencem. Direcció i composició, Toni Baquer, trompetes, Pep Garau, Maria Antònia Gili, Julián Sánchez, Víctor Carrascosa, trombons, Tomeu Garcies, Miquel Gallà, Sergi Tous, Pere Garcies, Piccolo, flauta i flauta baixa, Fernando Brox, flauta, Mercè Medina, clarinet, Carme Badell, clarinet baix, Caterina Obrador, saxo soprano i alt, Tete Leal i Eva Fernández, saxo alt, Joan Mas, saxo tenor, Enrique Oliver, Miquel Ángel Rigo i Carles Medina, saxo baríton, Cristina de Miguel, piano, Toni Mora, guitarra, Joaf Eixet i Josep Munar, contrabaix, Marco Logicari, bombardí i contrabaix, Joan Garcies, bateria, Enric Fuster i Teo Salvà, percussió, Carlos Cortés, vibràfon i marimba, Ferran Martínez i Antònia Santandreu, violins, Sainet Còrmica, en Roser Julià, Marta Rosselló, Isaac Pérez, Aina Domínguez, Marta Florit, Inés Piqueras, Toni Paredes, violes, Bea Torres, Elena Martínez, Cristina Trenys, violoncel, Carmela Cristos, Paula Martos, Miquel Benassar, Macià Sardà, Rhodes, el post-apocalíptic World, Jaume Riera, Hammond, Anúbol Quíntom, Llorenç Barceló, Batà, Anúbol Quíntom, Nailé Sosa, percussió, Anúbol Quíntom, Pep Lluís Garcia, veu, Anúbol Quíntom, Derrick D. Barrows. Tota la música és de Toni Baquer. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. Doncs ja els començarem escoltant en el primer i delicat tema Post-Apocalyptic World, part 2. Toni Baquer.

I tot i la dificultat de comentar temes tan complexos com aquest i com els que encara escoltarem, m'atreveixo a dir algunes coses. D'entrada, doncs, que estem davant d'unes composicions majestuoses per la grandària de la Big Band, però també per les seves músiques compostes totes per aquest geni que es diu Tony Baquer, i d'aquest tema, doncs, que ha tingut un inici preciós, delicat i dolç, i que de mica en mica s'ha anat enlairant de tot, de volum, de sonoritats més plenes, amb els membres de la Voodoo Children, que la melodia m'ha semblat maca, ben trobada i amb una pulsió rítmica marcada però continguda. I ves per on que el solo del saxo tenor de l'Enrique Oliver ha estat una meravella per les anades i vingudes amunt i avall del seu registre, per les evolucions, pel llenguatge i per estar molt ben emmarcat en el context harmònic del tema. I quin final més impressionant per com tots plegats i plegades arriben a cotes d'emoció elevadíssimes i ja arribant al delicat final, gran tema per començar-los a escoltar. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jazzcaba, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 29 de maig, que tindrem a José Alberto Medina Trio amb el seu tribut a Bill Evans a la Sala Xica, amb l'Horacio Fumero al contrabaix i David Circo a la bateria, a partir de les 10 del vespre. Entrades a taquilla i Entràpolis. I ja els acabarem d'escoltar i nosaltres el programa d'avui en el llarg i magnífic tema Núvol Quinton, de Tony Baquer, 11 minuts i mig.

I sí que el tema ha acabat delicadament, més o menys com l'han començat, que ha estat a base de la secció de cordes, fregades, violins i violes, fent una intro d'allò més delicada. Després, motiu amb trompetes i trombons, els primers fent-ne una part de la melodia. I si aquests moments han estat delicats, ben aviat les percussions de Carlos Cortés ens han situat en l'adequat context rítmic. És clar que després d'ell, un motiu recurrent fet pel teclat i alguns vents, i ja la marimba marcant ritme. I que ha brutal l'entrada de Julián Sánchez, ell fent un solo de lo més espaterrant, alhora que ha acompanyat amb tota la potència de la resta de companys, amb una base rítmica que empeny, empeny i empeny. També hi ha hagut un background de vents per sota que l'ha recolzat i enlairat. I sí que el canvi de ritme després amb l'orgue Hammond de Barcelona fent les seves coses solistes i un riff repetitiu de vents i de més ha estat brutal. També el canvi tonal que hi hem pogut sentir. I de nou un break on s'ha calmat tot en el brutal solo del guitarrista Joaf Achet. I també hi han participat tots aquests músics. Nailé Sosa, batà, Pep Lluís García, percussió, Derrick D. Barrows, a la veu. Quins moments més brutals. I ja després recuperar músiques inicials i ja més malcades amb un turnaround repetitiu amb el qual han acabat el tema, ideal per ja deixar-los d'escoltar. I nosaltres el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats noies i nois, i concretant felicitats Toni per la teva gran obra. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos, bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. M'he cansat.

0: sona en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull xec,

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.